Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. El Termo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. El Termo, amb DJ Glass Hat. Oh, sir.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: It's Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

de 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-la més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Vinga, endavant, Ricard.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 25 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Vilanova i la de Meià i 18 a Margalef. 3 anys després, per fi avui, el Parlament aprovarà els pressupostos de la Generalitat.
1: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor i 58 en contra.
0: Aquesta era l'última vegada, 10 de març del 2023, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb govern socialista i quan ja hem entrat a la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques. És un 10% més que fa 3 anys. I això mentre a Madrid l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijóo d'acostar-se junts.
2: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
3: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: Aznar i Ayuso marquen el camí a la direcció del Partit Popular. Avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment existeixen o no aquestes converses amb els populars i què en pensa d'aquestes declaracions. Ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Avui aquest programa us avança, atenció, un fenomen que va a l'alça. Som propietaris de pisos que contracten detectius privats per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
4: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: Avui fa una setmana també del terratrèmol a Venezuela. Anem directe cap a La Guaira, enviat especial. Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
0: Què és el que veus?
5: Balanç, mira, balanç oficial d'ara fa pocs minuts. 2.295 morts, 11.267 ferits. D'aquests hi ha almenys 26 de nacionalitat espanyola. I aquí el que veiem enmig de la foscor és l'intent de rescat de la majoria, cossos, sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva. I l'activitat augmenta a la tarda, vespre, nit, perquè moltíssima gent de Caracas, com va passar amb la Dana, deixa la seva feina, agafa el cotxe, agafa la moto o agafa la bicicleta, se'n va cap a La Guaira a fer de voluntari i ajudar a desenrunar i a trobar cossos, la majoria, com et deia, doncs ja sense vida.
0: Clar, aquí els equips d'emergència continuen treballant i aquí la feina serà també, Miquel, suposo, com gestionar el que ve ara, que són molts buits, són molts silencis, són moltes preguntes i són molts cossos per trobar.
5: I molta indignació, també, eh? També hem trobat indignació de falta de resposta de l'Estat.
0: Gràcies, Miquel. De seguida tornarem cap a Venezuela. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I a 14:15 obrirem també la taverna Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Avui, entre d'altres, debatrem sobre si s'ha de poder demanar arròs per una persona sola a un restaurant. I a 11:00, entrevista Jordi Savall.

0: músic i director d'orquestra que enguany ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens i conegut també com a Nobel de la Música. És el primer músic català que l'aconsegueix. I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona als ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i a la mobilitat. I pel que fa al Mundial de Futbol...
1: Il a marqué, et c'est parti, et c'est le nom!
2: Quel métis!
1: Totalment!
0: Bèlgica, que ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final, perdia 2-0 contra Senegal, faltant 5 minuts per al final, i ha forçat la pròrroga i ha aconseguit, en aquest cas, el gol de la victòria al minut 125 de partit. També aquesta nit, Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0, i aquest vespre a partir de les 9, Espanya-Àustria.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Frederic Pinsem, bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja falten menys dies per deixar-t'ho tot a tu. Vinga.
2: És que no pot ser això.
0: Però abans farem un cop d'ull a la matinada, si sembla. Sí. Però tu t'hi posaràs a les 7, no? A partir de dilluns.
2: Sí, i què insinuem?
0: Res.
2: És més fàcil?
0: No, més fàcil no. Vol dir que estaràs una hora més treballant, per tant, serà més excel·lent el programa encara. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Ai. El periòdico avui destaca que el govern espanyol vol forçar les empreses a explicar els criteris per concedir un ascens o un augment de sou. I estarien obligades les companyies de més de 50 treballadors, segons l'esborrany que ja s'ha enviat a les patronals i als sindicats. És una directiva europea, això, que ara els estats han d'incloure a les seves legislacions. Espanya, de fet, ja va tard en això, perquè això hauria d'haver estat en vigor el 7 de juny.
0: I a Brussel·les?
2: La presidenta de la comissió ha rebut una carta de l'associació que representa els aeroports i la que agrupa les aerolínies, on li han demanat canvis en els controls del nou sistema d'entrada i sortida de la Unió. Segons diuen, tant aeroports com aerolínies, si això no es canvia, l'estiu pot ser un enorme caos pels que se'n vagin de vacances o pels turistes de fora que vinguin a Europa.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb científics de la Universitat de Minnesota que diuen que han construït per primera vegada una cèl·lula des de zero. Literalment han fabricat una cèl·lula que pot alimentar-se, créixer i replicar-se com una cèl·lula natural. Diuen que és veritat que és un prototip molt fràgil, molt limitat, però que és un enorme pas endavant.
0: I a la Xina?
2: Amb la detenció a Taiwan de dos empleats locals de la companyia nord-americana Supermicro en el marc de la investigació per la presumpta exportació il·legal a la Xina de servidors avançats d'intel·ligència artificial.
3: Avui dijous 2 de juliol comença el dia una miqueta

0: Finalment, aquest migdia, el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
1: El govern assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
2: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. Amb pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
3: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
2: I a canvi el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
4: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
2: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
5: Tot plegat després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts, la presidenta madrilenya va demanar allunyar-se de l'independentisme.
6: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
5: Unes declaracions similars a les de José María Aznar. L'expresident va advertir que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure el govern actual.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Lluny de compartir el canvi d'estratègia de Feijóo buscant el suport de Junts per tombar l'executiu de Sánchez, José María Aznar diu que no es refia dels independentistes i deixa molt clar quina via s'ha de seguir.
8: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
7: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria d'abastar des de l'esquerra, recollint els crítics del PSOE, fins a la dreta que representa Vox, per guanyar unes eleccions, les més importants de la recent democràcia espanyola, perquè adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: Salvador Illa reconeixia ahir a la sessió de control al Parlament que hi ha un problema a l'AP7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via. Després que els comuns van demanar que es prohibeixi als camions fer-hi avançaments, el president va demanar un debat responsable sobre el que cal fer i també una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
9: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
1: El president es va mostrar obert a estudiar les solucions que plantegen els comuns, però els va reclamar responsabilitat quan es plantegin noves infraestructures com ara la D40.
0: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motors Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada aquesta rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
5: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Per evitar que les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les que no traslladin correctament els preus als consumidors.
10: I se habilitaran los mecanismos de reclamació para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
5: En el preu de la gasolina també influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
0: I avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts.
1: El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre es continuen buscant supervivents entre la runa. En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
0: La Guaira, Miquel Jarque.
11: L'esperança es manté viva aquí a La Guaira, tot i que una setmana després del doble terratrèmol, bona part dels efectius internacionals dedicats al rescat marxen, sobretot els que van amb gossos que busquen persones vives. Ara fa una estona parlàvem amb la Jessica Suso, finalment ha aconseguit llogar maquinària pesant que intenta trencar les parets rebregades on hi ha atrapat, potser en vida, el seu pare. Tenir els 4.000 dòlars que costa el lloguer d'aquesta màquina no ha estat garantia per poder-la fer servir immediatament.
12: Però és molt costoso, ¿qué? Como 4.000 dòlars. Yo más o menos 4.000 dòlars, 5.000 dòlars, depende de la màquina, porque una más pequeña nos estaban cobrando 2.000 dòlars, una chiquitica que está por ahí. Todo depende de la máquina. Además, que necesitas, tengo entendido, unos permisos, no es que la pagaste y ya, entonces después...

0: para el traslado, no viene incluido el operador ni el transporte.
1: També hi ha joves com Lender que es dediquen a repartir aigua i queviures entre les persones que ajuden al rescat.
2: Al principio nos enfocamos en las víctimas. Nos dijeron que en algunos sitios ya estaban bien surtidos. Después empezaron los videos de que necesitan los trabajadores de aquí, los grupos de rescate, que no contaban con los insumos porque prácticamente los dejaron solo, por así decirlo. Hay que ser sincero, pues, en la situación. Empezamos a conseguirle agua, hielo, por donaciones de amigos que están por fuera, que también les duele porque a todo, ahorita todos somos una sola familia. Somos una sola familia y se llama Venezuela.
1: Al vespre i ara a la nit és quan aquí hi ha més moviment de persones a La Guaira perquè és quan arriben els voluntaris.
3: La crònica directa de Mica Jarque des de Venezuela. I l'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte.
4: La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant l'onada de calor que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat, ho explica Eli Serra, que és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
4: Segons dades de l'EMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual.
3: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha viscut una altra matinada d'intensos bombardejos russos amb drons i míssils balístics d'ahir de creuer, que han fet almenys 2 morts.
6: La defensa aèria ucraïnesa s'ha activat per repel·lir l'atac, però el centre de la ciutat ha rebut diversos impactes. En total s'han comptabilitzat fins a 28 indrets tocats per atacs, sobretot immobles residencials i infraestructures civils. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts. L'últim, el 2 de juny, va matar 7 persones a Kiev i 16 a la ciutat de Dnipro. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky va interrompre ahir el viatge que feia a Irlanda per tornar d'urgència al seu país, assegurant que tenia informacions fiables de la intenció de Moscou d'ordenar un altre bombardeig massiu.
3: I les Nacions Unides s'alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles.
4: L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència o medicina, però avisa de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
7: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
4: L'informe que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra alerta sobre els riscos de la intel·ligència artificial en matèria de drets humans, de falta de privacitat o de desinformació. També adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards occidentals.
3: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han escenificat el seu suport a la candidatura de Móra la Nova com a seu d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial.
6: Tots dos es van reunir ahir a la Moncloa amb els representants del consorci empresarial que impulsa la instal·lació. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després que el Consell de Ministres aprovés una aportació de 719 milions d'euros al projecte. Si finalment Brussel·les tria la candidatura de Móra la Nova, la intenció seria que comencés a funcionar en una primera fase el 2028.
3: I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
4: Segons ha avançat el País i han confirmat fonts judicials aquesta emissora, la parella de l'empresari Estefania Knuth va dir dimarts a la seva compareixença com a testimoni que el fundador de Mango tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència. També va parlar de les desavinences entre Andic i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. La terapeuta també ha estat un dels testimonis claus aquesta setmana que han desfilat pels jutjats de Martorell. Demà serà el torn de les dues germanes de Jonathan Andic.
3: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
3: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius privats que investiguin llogaters.
9: Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga, pagant lloguers vitalicis molt per sota del mercat i els amos intenten fer-los fora mirant de demostrar en detectius que en realitat aquell pis no és la seva residència habitual. llogaters com en Gabriel, que viu a l'Eixample.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
9: Els inquilins normalment no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge, a la qual s'adjunta l'informe dels detectius.
3: A partir de les 10 en parlarem amb la degana del Col·legi Oficial de Detectius Privats, Mercè Ferran. I es frena l'arribada de migrants en situació irregular a Espanya. Ha caigut més d'un 30% en un any.
10: Segons el Ministeri de l'Interior, del juny de l'any passat al juny d'aquest any han arribat a Espanya uns 12.000 migrants sense papers davant dels 18.000 d'un any abans. Baixen sobretot les arribades per via marítima, tot i que continua sent la més habitual. A les Canàries, la caiguda d'entrades és del 67% i a les Balears del 13%. Aquestes arribades representen només el 6% del total de les entrades d'estrangers a Espanya. La gran majoria sol·liciten algun tipus de protecció internacional, al·legant que fugen de conflictes als seus països d'origen.
3: I Vox expulsa definitivament l'exdirigent Iván Espinosa de los Monteros, que va ser cofundador de la formació d'extrema dreta.
11: Després d'anys de distanciament de la cúpula del partit, l'ex número 2 de Santiago Abascal ha confirmat la seva expulsió amb un vídeo a les xarxes.
12: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
11: El mes de març passat, Vox va expedientar Espinosa de los Monteros per haver firmat un manifest del sector crític que demanava la celebració d'un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació.
3: I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant denunciant una campanya de desprestigi personal.
9: Hernández marxa després que s'ha arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
13: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
9: Hernández marxa de Sumar 10 dies abans de l'assemblea de la formació, que només tindrà una candidatura unitària.
3: I els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida.
10: La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació.
3: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
14: No només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han reconegut demores administratives perquè, per exemple, els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
15: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
14: A més, els comandaments han destacat que la comunicació amb la Generalitat va ser fluida en tot moment. El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
3: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori d'Irta Cressa per determinar quin és l'origen del brot de la pesta porcina. Roger Santaló.
16: L'escorcoll, que es va fer dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit els tècnics de l'IRTA Cressa que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra el laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que l'auditoria que va encarregar després de l'inici del brot no va detectar irregularitats en els seus protocols de seguretat. També remarca que la soca del virus que s'ha trobat en sangles malalts no coincideix amb les mostres que hi havia als laboratoris, segons les investigacions. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Així sonava la cerimònia celebrada a Suïssa per la congregació ultracatòlica dels lefebristes, on s'ha ordenat 4 nous bisbes sense l'autorització del Vaticà.
11: El papa Lleó XIV s'enfronta a la primera crisi del seu pontificat després que la congregació tradicionalista ha desobeït el pontífex. Les disputes del Vaticà amb els lefebristes s'arrosseguen des del papat de Joan Pau II, que el 1988 ja va excomunicar el fundador de la congregació, l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
17: Per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del papa. Va haver-hi la carta del papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. I ells van respondre dient que tornarien a repetir.
11: L'anomenada fraternitat sacerdotal Sant Pius X rebutja algunes de les reformes emanades del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Actualment compta amb uns 720 sacerdots i prop de 500.000 de fidels arreu del món.
3: I Bèlgica continua investigant l'origen de l'incendi que hi va provocar 5 morts i diversos ferits de gravetat a la ciutat d'Anvers.
9: El foc, que ja està extingit, va començar pocs minuts abans de les 10 del matí en un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Alguns veïns van sentir una explosió just abans que s'escampés el fum.
18: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany.
19: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
9: Segons la policia, un problema tècnic a la planta baixa del bloc podria ser la causa del foc.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
3: La primera. Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llac, ets
4: un somni més enllà, ets el bosc en un clar. El Petit de Galerie l'inaugura avui el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Des d'avui i fins dissabte a la Masia d'en Cabanyes hi haurà concerts també de Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
3: I la segona.

0: Avui també hi ha concert solidari per Venezuela del grup Noco Boy, liderat pel portuguès Salvador Sobral i amb la majoria de la resta d'integrants de Caracas. El concert es fa a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona avui a les 8 del vespre i, si es vol, es pot col·laborar amb una entrada de fila zero que no dona accés al concert i que val 16 euros.
1: I la tercera...

Ja coneixem el cartell del Festival Acústica de Figueres, que se celebrarà del 27 al 30 d'agost i actuaran la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, Quim Mandado, Fades i Alosa. L'acústica també tindrà artistes i grups com Sopa de Cabra, Pastora i acollirà, per cert, l'últim concert a l'aire lliure de la Fúmiga.

0: però...
1: I pel que fa als esports, Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Anglaterra i Bèlgica amb drama i els Estats Units amb esforç passen als vuitens de final del Mundial.
2: Fins al minut 85, Bèlgica perdia 0-2 contra el Senegal. En 3 minuts, força la pròrroga i ja als 125 i de penal, Tielemans els porta als vuitens. Sipenga, al minut 7, avança el Congo davant Anglaterra, que fins al 75 no pot empatar. Gol de Kane, que també marca el 86 i classifica l'equip. Dues assistències, per cert, del nou fitxatge del Barça, Gordon. I els Estats Units eliminen Bòsnia-Herzegovina 2-0 i amb 10 jugadors l'última mitja hora de partit.
1: I avui la selecció espanyola juga contra Àustria a les 9 del vespre.
2: De la Fuente, seleccionador espanyol, veu Lamin Yamal a punt per als 90 minuts.
3: Lamin ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes marcando los tiempos. Lamin está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar.
2: A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i Suïssa, Algèria, a les 5. Mèxic, Anglaterra i Estats Units, Bèlgica s'afegeixen a les eliminatòries de vuitens del Mundial. Els tres països anfitrions hi són.
1: I a Joan Laporta, el president del Barça, assegura que l'oferta per Julián Álvarez no és limitada en el temps.
2: El president blaugrana veu viable incorporar el davanter argentí.
4: Ja va dir que no ven ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui he pensat que un bon motiu per llevar-se pot ser tenir una mica de paciència, perquè està molt de moda exigir-se i perfeccionar-se i ser la millor versió de nosaltres mateixos, i no dic que no s'hagi de fer, però em fa la sensació que ho fem amb massa pressa. Ja sé que potser sonarà malament, però una mica d'autocondescendència i de treure's pressió de sobre, jo crec que està bé. El món va molt ràpid, però nosaltres seguim sent exactament els mateixos humans que fins fa 4 dies no teníem massa més cosa a fer a la vida que no morir-nos i reproduir-nos. I us posaré un exemple que almenys a mi, quan noto que vaig massa lent a cremar etapes, em serveix per tranquil·litzar-me. Quan es va començar a jugar a bàsquet als Estats Units a finals del segle XIX, es jugava amb una cistella que tenia la xarxa tancada, com un caça papallones. A cada partit hi havia un home que pujava per una escala a recuperar la pilota després de cada punt. I no va ser fins després de 20 anys, que algú es va adonar que potser seria una bona idea tallar el fons de la cistella per facilitar la recuperació de la pilota.

I Goiti va petar-ho amb aquest tema. 2 Grammys i 10 milions de dòlars. I també 10 milions, Carly J. Rapson amb aquest Call Me Baby, que és veritat que des de llavors ha tingut algun èxit més, però vaja, no tant com aquest.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquest migdia el Parlament donarà llum verd als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada d'estiu. Josep Maria Jové, cap de files dels republicans al Parlament, li traslladava ahir.
2: No tornin a fer tard. Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: I en política espanyola, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir la cúpula del Partit Popular.
4: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Feijóo cap a Junts.
5: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
0: En parlarem a l'Àgora avui també amb Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. I Illa ha qüestionat a les darreres hores també la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
1: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
3: Un moment he pensat que em anava a demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: Carap. Això en resposta als comuns, entenc. Ho analitzarem a l'Àgora avui també amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. I la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
4: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que es publicarà la llista de les benzineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
6: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: Fa just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
1: En la majoria dels casos, els rescatistes troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida. L'enviat especial de Catalunya Ràdio a la ciutat veneçolana de La Guaira, Miquel Jarque, ha parlat amb Manuel.
7: Después que termine en mi quehacer, me dedico a esta cuestión, a ayudar a la persona aquí.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatge per contractar detectius que investiguin llogaters.
4: Un cas molt habitual són els seguiments de llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: A partir de les 10 en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I la parella d'Isaac Andic declara davant del jutge que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills.
1: Estefania Knuth va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
0: I els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
4: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
0: En cultura, les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres.
9: Com et dius?
10: Em dic Xavier.
9: I què veus?
10: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Ho fan amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi o Quim Mandado. Del 27 al 30 d'agost també hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Velosa.
0: I repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes al Partit Popular, el Tour, Donald Trump i l'accident d'autocar de Lleida.
11: Sí, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts. El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. A El Periódico, gran foto de la Sagrada Família, i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo. Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre l'edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes només el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada. L'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros l'any en les mascotes.
0: Avui a Mieres, a la Garrotxa, es lleven més fresquets amb 13 graus de temperatura. Al migdia arribaran els 33 i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es lleven amb una mica de mestral i 21 graus. La màxima prevista és de 34. Tomàs Molina, bon dia.
12: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa 15 graus de temperatura. Avui l'ambient serà una miqueta menys calorós que el dels últims dies, amb temperatures normals per l'època de l'any, en un dia bàsicament assolellat, sense precipitacions i encara amb vent de mestral, que bufarà moderat a les Terres de l'Ebre i tramuntana amb cops forts a l'Empordà. Atenció a aquest risc d'incendis que avui continuarà molt alt als dos extrems del país.
0: I quan falten dos dies perquè el Tour de França arrenqui a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Em fastigueja molt la presència del Tour de França a la meva ciutat, Barcelona. Primer i abans que res, perquè qualsevol invasió dels francesos al nostre territori em porta molts mals records. I dels nostres enemics del nord mai no n'hem tret gaire cosa. En segon lloc, això del ciclisme és un esport nefast, com qualsevol cosa que impliqui posar-se objectes a l'entrecuix. I tercer, per acabar, n'estic una mica fart de viure en una ciutat que només es publicita al món a través de fastos papals o esportius. Diuen els experts que mandengues com el Tour deixa molta pasta a Barcelona, però a banda d'augmentar el turisme i de fer-nos la vida més cara als seus indígenes, a mi aquestes polles amb vinagre mai no m'han reportat un sol euro. És molt fatigós, en definitiva, viure en una ciutat aparador.
0: I ara les cançons del Mundial, Dai Dai, és la cançó d'aquest Mundial de Futbol amb Shakira al capdavant, Montse.
14: És un tema enganxós, Dai Dai, una expressió italiana que vol dir vinga, vinga, dona-li, dona-li. Ah. És un tema molt ballable. És com el Dale, Dale. Doncs això.
15: Home.
0: Dai Dai.
15: Dai Dai.
14: És molt ballable amb un missatge global i multicultural que evoca l'emoció del moment. L'esport és un símbol de superació i així ho canta Shakira en moments de la cançó en què diu alguna vegada et va trencar, et va fer fort. És un himne col·lectiu.

0: tots els temps com Pelé, Maradona, Ronaldo i Messi, deixant clar que el Mundial pertany a tot el món. Serà el Mundial de la Minya Mal?
1: Doncs ho veurem els propers dies. I amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Caralies?
2: Vinga, dai, dai, amb alguns matiners que aquests dies ens truquen per dir-nos una cosa que ens encanta i és que ens trobaran a faltar. És el cas de la Laia des de Mollà i en Pere des de Sant Feliu de Guíxols.
3: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Va. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però...
4: Tu,
3: genial.
4: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
2: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
4: Oh, i tant.
1: Veus? Doncs jo crec que Canalies pels oients hauries de continuar.
5: I tant.
1: Sí. Hauries de continuar almenys fins a l'agost.
2: Però al matí quina hora comença l'estiu?
1: A les 7.
2: I què faig, matiners de 5 a 7
1: de
2: o de 5 a 6
1: 7?
2: De 5
1: a
2: 2
1: hores. A l'estiu, matiners de 5 a 7.
2: Bé, parlem amb la direcció de la casa.
1: I avui on són festes?
2: Doncs mira, avui és festa major d'estiu de Sant Pere a Tossa de Mar. Avui se celebra la festivitat de la Mare de Déu del Socors.
1: Sí.
2: Una data molt assenyalada al calendari festiu de Tossa de Mar.
1: A les 12,
2: a la capella de la Mare de Déu del Socors.
1: A l'ofici solemne.
2: Exactament. També 3/4 del migdia, abans de la capella de la Mare de Déu del Socors. Hi haurà les sardanes, efectivament.
1: Sí.
2: I també a les 7 de la tarda, al passeig mossèn Cinto Verdaguer. Exactament, més audició de sardanes. I per acabar-ho de reblar, a 2/11 de la nit, al carrer Socors, toquen a córrer ses nou sardanes. Per
1: molt
2: tant,
1: bé,
2: una festa important avui. Dai, dai, dai, dai, dai.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
6: Doncs el vídeo d'una parella russa que ha escalat l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni.
2: Vaja.
6: Ho van fer ahir al migdia i a les imatges gravades per la CNN des de l'aire es pot veure un home i una dona en passar muntanyes desplegant una pancarta que deia «Quan el poder de l'amor vens l'amor pel poder, el món coneixerà la pau». Després, una esposa de genolls per demanar-li matrimoni a l'altre i acaben abraçats i després, doncs, detinguts des de l'Empire State. Recorden que això està prohibit, però atenció, que si es vol gaudir d'una experiència privada per demanar matrimoni a l'edifici, ho podem fer pagant 1.000 euros.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Sílvia, de Sant Cugat. Té un fill amb discapacitat i durant el procés de preinscripció per començar a l'institut tenia clar que la seva prioritat era el centre Angeleta Ferrer, a prop de casa. Com a segona opció va marcar l'Arnau Cadell, que és el que finalment li ha tocat. El problema és que, per arribar-hi, es requereix un trajecte que el seu fill no pot fer sol i per això demana un canvi. En el moment de la preinscripció, el nen encara no disposava del carnet que acredita la discapacitat i, d'altra banda, el Departament d'Educació recorda que es té en compte qualsevol opció que la família inclou en la preinscripció.
9: Nosaltres vam posar com a segona opció perquè ens van dir que havíem de posar les dues opcions perquè si no posàvem les dues i la primera opció no et tocava, llavors entraves com al sorteig de qualsevol institut de Sant Cugat.
8: Fons d'Educació aclareixen que la família pot recórrer a l'Oficina d'Escolarització de Sant Cugat o als Serveis Territorials del Vallès Occidental i sol·licitar un canvi d'institut si hi ha alguna vacant.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Després de tancar el juny amb crescudes sòlides, les borses comencen el juliol amb recollides de beneficis dels inversors. El tancament d'ahir, l'IBEX 35, va baixar un 0,34%, però es manté en els 19.400 punts. Als Estats Units continua la davallada de les inversions en intel·ligència artificial. Ahir, el principal índex tecnològic de Wall Street, el Nasdaq, va caure un 0,66%. Aquestes caigudes ja es traslladen a l'Àsia. Aquest matí, la borsa de Tòquio perd un 2% pel declivi de les empreses fabricants de xips. I pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent ja cotitza en $70, el preu més baix des del febrer. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Previsió destacada del dia. El Parlament donarà finalment avui llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
6: I ho farà amb el suport d'Esquerra i els Comuns. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament i Illa recull el guant.
5: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més.
12: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos.
1: Mentrestant, des de Madrid, José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
6: José María Aznar esmena l'estratègia de Núñez Feijóo, reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Per ell, la recepta per fer fora Sánchez de la Moncloa és una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
13: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía. Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
6: Se va afegir Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, va demanar allunyar-se de l'independentisme.
14: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: Aquí el president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
6: Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per falta de densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se'm va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens les veiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
1: Ho analitzarem a l'Àgora a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. Això mentre la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA.
6: I l'IVA torna a ser del 21%. La gasolina costarà a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins a 1,51 €. A més, recordem que les bonificacions aplicades per l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. De fet, el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, ha anunciat que es publicarà la llista de les gasolineres que no traslladin correctament els preus als consumidors.
16: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
1: A Veneçuela, avui fa just una setmana del doble terratrèmol. El nombre de víctimes continua creixent i el país comença 7 dies de dol nacional.
6: El nombre de víctimes mortals frega les 2.300, a més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. A moltes persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats.
17: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio. Le cayó una mitad de una pared encima y le partó, tuvo fractura de radio.
18: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
6: Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses.
1: Més notícies. Als carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tancaran el trànsit a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour.
6: Passant per l'Avinguda Gaudí, els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Sagrada Família.
1: Barcelona en escura.
19: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
20: 2 dies sense facturar suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
19: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI.
6: La conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
1: Anem a Lleida, Estela Bussoms.
21: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. En dona detalls Roberto Santa Eufemia, portaveu.
22: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
21: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona.
0: Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó sol·licitar penes menors.
1: Manel Sastre.
3: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van d'entre el 1 i 2 anys de presó. La Fiscalia ha retirat, finalment, la prevaricació del tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els productors del Delta de l'Ebre demanen l'obertura de la bocana del Fangar per ajudar la supervivència del musclo.
0: Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha tornat a arribar als 28 graus.
1: Tarragona, Jordi Barranca.
4: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdil.
23: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
4: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural la comencem parlant del nou muntatge d'Àlex Rigola al Festival Grec.
24: Ladies, good night. It's time to say.
25: El director situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge Factory, que es podrà veure tot el mes de juliol a la Heartbreak Hotel del barri de Badal de Badal, Barcelona.
1: Marta Vivas.
26: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena, i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
27: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
26: Rigol fa una volta de rosca més. Els joves enamorats que experiències aquí són vells, interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec, amb les entrades exaurides. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara un nom propi. La periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura.
25: El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pekín, també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de la programació l'any 1983.
1: I atenció a això, perquè neix l'Acadèmia de les Arts Digitals per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies.
25: Són aquells creadors que es dediquen a les instal·lacions interactives, la realitat virtual o la intel·ligència artificial aplicada a les arts. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Sellas, Tatiana Albach i Xavi Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
28: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
1: I els esports, Montserraia.
0: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als vuitens de final del Mundial. Remuntada a Bèlgica, 3-2 contra el Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo, 2-1 al 86. I Estats Units, 2, Bòsnia-Herzegovina, 0. Avui, Espanya, Àustria a les 9 del vespre. A la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia. I a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
2: Joan Laporta comença fort el mandat. Després del discurs institucional no va trigar ni 5 minuts en enviar un missatge a l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez. Amb tot tipus de detalls va descriure la situació actual. El Barça ja va fer una oferta fa uns dies, Julián vol venir al Barça des de fa anys i si l'Atlètic de Madrid, que de moment no el vol vendre, canvia d'opinió, l'oferta del Barça continua sobre la taula. Això sí, potser no bastarà per sempre. O sigui, que no es pensin que el Barça farà cap bogeria ni esperarà fins a última hora per fitxar Julián. Segurament del que es tracta és d'una maniobra del president del Barça per afavorir l'operació i pressionar l'Atlètic de Madrid. Ara bé, sabent com és això del futbol, que no ens estranyi que a finals d'agost, l'últim dia de mercat, el Barça i l'Atlètic de Madrid estiguin acabant de negociar el traspàs i el Barça acabi pagant uns quants milions més dels que ha posat de moment sobre la taula, que són uns 100 milions. Si una cosa té la porta és que no acostuma a deixar tirada la gent que es mulla pel Barça i Julián, amb el gest de fa uns dies dient públicament que volia marxar de l'Atlètic de Madrid, ja s'ha mullat.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
7: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix al Dover 21 graus, al Baix Ebre, a Camarasa 14 graus, a la Noguera, a la Vall d'en Bas hi ha 15 graus de temperatura a la Garrotxa. Un dia avui marcat un altre cop per la presència del sol a tot el país, encara amb aquest vent de mestral a les Terres de l'Ebre, amb tramuntana forta a l'Empordà i també amb vent del nord en tota l'àrea del Pirineu, que mantindrà la situació de perill d'incendi força elevada, molt alta, sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Un dia de sol i un cap de setmana, de fet divendres, dissabte i diumenge, que vindrà marcada també per la presència del sol, amb temperatures que són normals per l'època de l'any, amb tendència a pujar, però, una altra vegada de cara al cap de setmana.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
10: I no ens en volem perdre detall.
9: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
9: Les tres etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
12: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
9: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
12: Aixeca els dos braços.
9: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
25: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de l'AP7 amb el periodista Josep Lluís Merlos. Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi dit que potser va ser un error alliberar els peatges i fer gratuïta l'autopista.
13: I després, entrevista a Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
25: A 10:15 analitzarem l'increment de contractacions de detectius privats per part de propietaris que busquen vies per fer fora llogaters. En parlarem amb Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
13: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera. Ens preguntarem si s'han de poder demanar rossos per a una persona i descobrirem un restaurant sense rètol a Tarragona que defuig dels turistes.
25: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
29: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Salvador Oliver, que ens va explicar que quan era jove liderava una banda llatina d'estudiants de llatí. Després va tenir una filla aquella època, no sé.
30: Antes jo era líder d'una banda latina. Què hacíamos latín en la escuela?
1: Bueno, és el mateix, eh?
30: I por eso teníamos... a una banda latina com punyales i mocadors en la cabeza.
29: Però, escolta, a Salvador...
30: I, bueno, la tuve a ella con 13 o 14 años.
29: Vostè tenia 13 o 14
30: claro,
29: anys.
30: Claro, porque la madre era de una banda rival.
6: Va, no ens expliqui res més, de debò. És que no cal.
10: Què coño
6: no
10: estàs explicant? Sí, claro,
30: la tuve que dejar un dia al Corte Inglés.
29: El refugi climàtic.
30: Porque, bueno, era de la banda rival, la madre.
29: La madre, ja.
30: I, además, hola, al suspender latín se acabó la banda latín.
6: Prou. Sisplau, prou. Sisplau.
14: Hola.
6: Prou de debò.
29: Hola, hola. Hola, hola.
6: Un bucle, això.
29: Hola i adéu. Hola i adéu. Sí,
10: cap a quarts de 12. Més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
15: Avui pot ser un bon dia per recomanar-vos un llibre d'aquests que poden durar tot un mes d'estiu i que es poden portar a la platja, però que alhora és una lectura, diguem-ne, amb substància. Herzog és una novel·la de l'escriptor americà Saul Bellow, que segueix els deliris d'un professor mig boig, mig neuròtic, però sobretot molt divertit i molt lúcid. Un es pot passar hores amb els dilemes sentimentals de Herzog, així que espero que us acompanyi en aquestes estones de lectura estiuenques.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
16: Avui pot ser un bon dia per prendre la fresca en entorns no urbans. Per exemple, el Poesia i Més, que se celebra fins al 12 de juliol amb l'actuació aquest vespre de Marià Rodestrio al Teatre Principal d'Arenys de Mar. O, si no, el Vida, a Vilanova i la Geltrú, amb un espectacle inaugural del Petit de Calaril. També podem refrescar-nos al FAST, al Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles, a l'Alt Empordà, o al Circ Picat, a l'Alpicat, al Segrià, que també comença avui. Amb aquesta calor, són opcions tan bones per prendre la fresca com ballar sense fre amb Remei de Cala Fresca.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Un altre dia de vent al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Atenció al perill d'incendis, que avui continua molt alt en aquestes zones en un dia en què serà assolellat i les temperatures normals pel mes de juliol. Tomàs Molina, bon dia.
1: Bon dia. Avui un altre cop un temps assolellat, un dia estiuenc, amb temperatures normals per l'època de l'any. I atenció, perquè el mestral continua bufant a les Terres de l'Ebre. També el vent del nord al Pirineu, la tramuntana a l'Empordà, mantindran molt alt el perill d'incendis avui en aquestes zones.
0: Tot això el dia en què, 3 anys després, per fi el Parlament aprovarà avui uns pressupostos de la Generalitat.
2: El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 ha estat aprovat amb 73 vots a favor.
0: Això era el 10 de març del 2023, aquesta era l'última vegada, amb el govern d'Aragonès i amb el suport del PSC i els Comuns. Avui, amb el govern socialista, i quan ja hem entrat en la segona meitat de l'any, es repeteix la majoria per aprovar uns comptes que suposen uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros per les arques públiques, que és un 10% més que fa 3 anys. Això mentre a Madrid, l'ala dura del Partit Popular surt en tromba contra els plans de Feijó d'acostar-se junts.
3: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
4: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
0: Aznar i Ayuso, que marquen el camí a la direcció del Partit Popular, avui li preguntarem també a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, si realment hi ha converses amb els populars. Ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio a la seu del 3CAT de Diagonal a partir de les 9 del matí. I més tard, a les 10, parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. Avui aquest programa us avança un fenomen que va a l'alça. Són propietaris de pisos que contracten detectius per investigar inquilins. Això amb l'objectiu de fer-los fora. Sentirem casos com aquest.
5: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
0: I en esports, aquesta tarda es presenta la sortida del Tour de França a Barcelona. Els ciclistes que faran el recorregut de Sant Pau a la Sagrada Família per l'Avinguda Gaudí. Hi haurà afectacions al trànsit i també a la mobilitat. I el Mundial de Futbol...
6: Il a marqué... Et c'est parti, et c'est la
7: mort. Quelle maîtrise.
6: Totale maîtrise pour Youri Tillmans, buteur égalisateur. Il obtient ce penalty, il l'inscrit. La Belgique va s'envoler.
0: La Belgique, Bèlgica, ha protagonitzat la primera gran remuntada dels setzens de final. Perdia 2-0 contra el Senegal quan faltaven 5 minuts per la final. Per al final ha reforçat, en aquest cas, la pròrroga i ha aconseguit un gol de victòria al minut 125 de partit. I també aquesta nit, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina, 2-0, i també aquest vespre, a partir de les 9, es juga Espanya-Àustria. Tot això avui que a Bossos, al Vall d'Aran, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts, i a Ciutadilla, a l'Urgell, es pondrà aquest vespre a 2:15 i 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Agafa aire.
10: El govern d'ell aprovarà avui els pressupostos, els primers de la legislatura. D'aquesta manera, l'executiu tindrà més recursos i no estarà tan limitat a l'hora de decidir en què els gasta. La incògnita és saber si seran els únics comptes del mandat, ja que l'any que ve estarem en ple any electoral.
11: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns. En pressupostos tindrà marge per desplegar el pla de govern, no veure's tan arrossegat per la inestabilitat a Madrid i aïllar-se del cicle electoral que està per venir. Esquerra ja s'ha felicitat abans que el govern es pengi la medalla aquest migdia.
12: S'aprovaran tard, perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. I s'acabaran aprovant perquè, una vegada més, nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
11: I, a canvi, el president es compromet a batallar perquè el nou finançament autonòmic tingui els vots al Congrés, començant pel de Junts.
13: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La de xoc.
7: La Policia Nacional ha hagut de doblar esforços per atendre totes les peticions de regularització d'immigrants. Avui el govern espanyol donarà detalls de quantes peticions s'han rebut finalment i amb quins terminis es treballa per poder resoldre-les totes. Se n'han rebut més d'un milió i se n'han tramitat més o menys la meitat.
0: Censuren.
9: Aznar i Ayuso critiquen l'estratègia de Feijóo d'acostar-se a Junts. En poques hores de diferència, l'expresident espanyol i la presidenta madrilenya fan una crida a bastir una majoria nacional que no depengui dels independentistes per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa.
10: Ayuso també ha sortit en tromba a denunciar una topinada de cara a les properes eleccions, poc després que la direcció del PP intentés suavitzar el tot, dient que no qüestionava la llei de nets que dona la nacionalitat espanyola a fills i nets d'exiliats. La tàctica de Ayuso és començar ja a posar en dubte el resultat electoral.
14: Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta.
0: En aquest cas, dir-li a Aznar, que és un nom àrab, Aznar, doncs està més ben trobat que mai. Espies!
7: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Detectius Privats està veient com en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges que els demanen que investiguin els inquilins.
9: Un cas molt habitual, per exemple, són els seguiments a llogaters que tenen contractes de renda antiga, vitalicis, molt per sota dels preus de mercat, i s'intenta esbrinar, per exemple, si qui viu al pis és qui realment té firmat aquest contracte. Molts cops es fan passar per venedors o per repartidors.
15: Que havien accedit al domicili del meu pare mitjançant una excusa d'algun producte comercial de venda. El meu pare tenia una malaltia degenerativa i, bueno, van jugar amb aquesta confusió per treure la informació de qui vivia en el pis.
10: En cas que els detectius determinin que els inquilins no viuen al pis, fan un informe que adjunten a una denúncia de la propietat fer-los fora.
0: Noves dades.
7: Avui l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea, publica les dades de preu de l'habitatge durant el primer trimestre a la zona comunitària. L'any passat Espanya va tancar amb una pujada del 14%, més del doble que la mitjana europea.
0: Comença el dol.
9: El dol oficial a Veneçuela, una setmana després del terratrèmol que ha deixat ja, com a mínim, 2.300 morts. Segueixen les tasques de rescat, mentre desenes de milers de persones s'han quedat sense casa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque, bon dia.
16: Encara que sembli impossible, bon dia, entre la runa amb edificis panxant l'aire, rebregats o plegats com un acordió, encara s'hi pot trobar vida. La Jessica Suso busca el seu pare. Ahir els rescatadors mexicans, que tenen el sobrenom de Topos, li van donar esperances.
17: Los canadienses vinieron varios y todos decían que no. Incluso de aquí mismo, los bomberos de aquí, todos que no había vida. Pero los topos mexicanos se metieron ayer y dijeron que sí había probabilidades de vida, que sí había porque ellos escuchaban.
16: De nit s'incrementa la presència de la policia per por als saquejos enmig de tanta destrucció, però també s'incrementa la solidaritat a aquestes hores de persones que s'acosten a aquesta zona per fer de voluntaris un cop acabada la seva jornada laboral.
0: Segon intent.
10: Andalusia.

0: tots, alguns més que d'altres, per cert.
1: Amb la gratuïtat per l'AP7 hi ha molta més densitat de vehicles, també hi circulen molts més camions i és amb diferència la via catalana amb més mortalitat.
2: Actualitzarem a l'Àgora avui a partir de les 9 amb el periodista expert en motor Josep Lluís Merlos. 218 morts.
3: Són les que com a mínim ha deixat l'onada de calor a Catalunya el passat mes de juny. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan.
2: Crit d'ajuda.
4: Dels productors del Delta de l'Ebre per la supervivència del musclo. Demana l'obertura de la bocana del Fangar. Aquesta setmana la temperatura de l'aigua ha arribat als 28 graus.
2: Tarragona, Jordi Barranca.
5: La cosa no es quedarà aquí. Les dades amb què treballen indiquen que la temperatura pot arribar als 31 graus. El problema per les cries és quan persisteixen durant diversos dies. Per això reclamen avançar en l'eliminació dels sediments. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMÓDIL.
6: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de la badia, de tots els éssers vius que hi ha a la badia del Fangar. I, bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos que es podria produir este millorament de les condicions de la badia del Fangar.
5: A partir dels 28 graus és quan la cria de musclo mor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou testament.
1: La parella d'Isaac Andic va declarar dimarts davant la jutgessa de Martorell que el fundador de Mango volia fer un nou testament que ho canviaria tot i que hauria retallat molt l'herència dels seus fills. Segons Estefania Nut, Isaac Andic tenia previst crear una fundació benèfica que s'enduria una part notable de la seva herència.
3: També va parlar de les desavinences entre Isaac i el seu fill Jonathan, acusat de la mort del seu pare. De fet, va explicar que va ser ella qui va animar-los a començar una teràpia per resoldre els seus conflictes. Demà declaren les dues germanes de Jonathan Andic.
2: Segon escorcoll.
4: Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil al laboratori de l'IRTA Cresa a Cerdanyola del Vallès per determinar l'origen del brot de pesta porcina. Es va fer dimarts. El primer escorcoll va ser el 18 de desembre. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats.
2: Es desinfla.
1: L'acusació en el judici contra els consellers Vergés i Argimon pel suposat retard en la vacunació contra guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
3: Els responsables d'aquests cossos policials han admès que la coordinació amb la conselleria va ser bona i que si hi va haver algun endarreriment pot ser en part perquè es van proposar fer la vacunació a les seves dependències. Daniel Repado, inspector de la Policia Nacional.
7: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien porque es algo diferente.
2: Rebaixa significativa.
4: Les peticions de pena que demana la Fiscalia pels acusats en el cas Innova, en què es jutja exresponsables de salut per suposada corrupció en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. La Fiscalia ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó a sol·licitar penes menors, cosa que implica que probablement els principals acusats esquivaran la presó.
2: Segueixen a la UCI.
1: Quatre dels ferits ahir a l'accident d'autocar a Lleida que vam estar explicant al matí de Catalunya Ràdio, la conductora va donar negatiu a les proves d'alcohol i drogues.
2: Lleida, Júlia Becar.
8: Bon dia. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Dona detalls Roberto Santaeufemia, portaveu.
9: S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
8: La conductora, que era novell i portava pocs dies a l'empresa, ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte. Dels 44 ferits, una vintena continuen hospitalitzats i 4 estan a la UCI, 2 estables i 2 en estat crític. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Es presenta.
3: Els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí es tanquen al trànsit avui a les 2 del migdia per la cerimònia de presentació dels equips del Tour a partir de 6:45 de la tarda.
10: A l'Avinguda Gaudí s'han començat a instal·lar les barreres de protecció aquesta nit i les terrasses de bars i restaurants ja no van poder obrir ahir. Loreto Almirall és la presidenta de l'eix comercial Gaudí Shopping.
11: Dos dies sense facturar suposarà doncs, un trasbals als restauradors. Aleshores, que vingui el Papa justament aquí i que després passi el tour per mig de l'Avinguda Gaudí és una publicitat importantíssima.
10: La reobertura del trànsit serà progressiva a partir de 9:45 de la nit. Anna Escurell, Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I arrenca.
12: Ets el cos d'una flor, ets un pou dins d'un llac, ets un somni més enllà, ets el bosc en un clar.
4: Avui arrenca el Festival Vida Vilanova i la Geltrú. Ho farà amb el concert del Petit de Calderil. Això serà avui. Fins dissabte, a la Masia d'en Cabanyes, hi haurà concerts de Maria Jaume, Sant Etienne, Fatboy Slim o la Ludwig Band.
2: Shakespeare i Warhol junts.

0: És la nova proposta de l'Àlex Rigola pel festival grec que es pot veure a la Heartbreak Hotel del barri de Badal, a Barcelona.
1: Nova Acadèmia de les Arts Digitals.
2: Per donar impuls i visibilitat al sector de la creació audiovisual, digital i de les tecnologies. Entre els integrants de la nova junta hi ha l'artista Alba García Corral, el director del Centre Immersiu Ideal de Barcelona, Jordi Selles, Tatiana Halbach i Xavier Bové, que serà el vicepresident de l'Acadèmia.
3: Ara el que volem és unir-nos per ser una interlocució per institucions, per empreses i crear uns manuals de bones pràctiques i impulsar aquest reconeixement social i de sector de creació.
1: Premi Nacional de Televisió.
4: Per a la periodista Rosa Maria Calaf, el jurat reconeix el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals. Calaf va ser corresponsal de Televisió Espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín i també va formar part de l'equip fundador de TV3.
1: No n'hi haurà més.
0: Sony deixarà de vendre videojocs físics de PlayStation a partir del gener del 2028. Seran aleshores els jocs només digitals. La companyia diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors, però l'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials.
1: I pel que fa als esports, Montserrat, Anglaterra pateix.
5: Per superar el Congo i ser els vuitens del Mundial de Futbol 2-1, amb el primer gol anglès al 75 i el definitiu al 86, els dos de Kane. També dificultats per a Bèlgica contra Senegal. Fins al 85 perdien 0-2 i en 3 minuts forcen la pròrroga i ja al 125 i de penal passen a vuitens. I els Estats Units 2, Bòsnia-Hercegovina 0, amb l'equip de Pochettino jugant amb 10 l'última mitja hora de partit.
1: Lamine, 90 minuts.
5: Diu Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que l'extrem mataroní pot jugar tot en l'Espanya-Àustria, tot el partit en l'Espanya-Àustria d'aquest vespre a les 9. El central Pau Cubarsí veu bé l'equip.
6: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques i intentar treure la victòria.
5: També avui a la 1 de la matina de Portugal-Croàcia i a les 5 Suïssa-Algèria.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
8: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
10: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
1: Avui és dijous 2 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Cataleya de las Mercedes, quan passaven 5 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i la llum, amb 3 quilos 140 grams a casa seva, Sant Cugat del Vallès. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
12: Bon dia, us parla Jordi Barranca i Roca. Dia de ple sol amb més calor al migdia i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Temperatures a aquesta hora, 22 graus a Tarragona, 21 a Tortosa, 18 a Ulldecona i Torroja del Priorat i 14 a Reus, a la comarca del Baix Camp. La Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial projectada a Móra la Nova podria entrar en funcionament a finals del 2028 si la candidatura supera la convocatòria europea prevista per aquest juliol. Segons fonts del govern, les instal·lacions ocuparien 4 hectàrees i estarien connectades a la subestació elèctrica dels Aubals, amb una capacitat inicial de 55 megawatts ampliable fins als 125. El consum d'aigua seria pràcticament zero gràcies a un sistema de refrigeració amb aire. Francesc Barbero, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, creu que el projecte és clau per reindustrialitzar i dinamitzar el territori.
13: Facilitar la consecució d'un clúster, d'un ecosistema, en este cas de l'economia digital al seu voltant, que porti empreses, que porti emprenedoria, que porti fixació del talent al territori i que permeti desenvolupar des d'estudis universitaris fins a graus als nostres instituts.
12: La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes pels acusats del cas Innova de Reus que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys de presó a sol·licitar penes menors, Manuel Sastre.
14: Per als dos acusats que han pactat amb Fiscalia, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, el fiscal demana 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté i Lluís Miquel Pérez, l'exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys. Pels altres 4 imputats, penes que van d'entre el 1 i 2 anys anys de presó. La Fiscalia ha retirat finalment la prevaricació del tràfic d'influències per la majoria d'acusats. El cas quedarà aviat vist per sentència i jutja les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus.
12: Encara en l'àmbit judicial, la Fiscalia demana un any i mig de presó i 4 d'inhabilitació per l'exalcalde d'Amposta, Manuel Ferrer, pel cobrament de dietes simultànies a diverses administracions. El Ministeri Públic sosté que hauria comès un delicte continuat de malversació de cabals públics. Avui dijous, a partir de les 6 de la tarda, es tallarà la T319, és a dir, el ramal d'accés a PortAventura des de les 7. El tall s'allargarà fins demà a primera hora, a les 6 del matí, per les obres de construcció d'un pont pel futur tren tramvia del Camp de Tarragona. I una dona de 32 anys va morir ahir en una piscina privada a l'Aldea Alba Gebre. La dona la van trobar inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb l'Albert Cots al control de so, hem arribat a un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Catim.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
16: Troba el teu lloc amb Parklink.
17: Catalunya Ràdio.
2: I quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui l'Ara obre edició a Aznar, que crida a forjar una majoria nacional. Són paraules textuals per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia hi llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijó cap a Junts. El Tour de França ja treu el cap també en diversos diaris. El periòdico Gran Foto de la Sagrada Família. I llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. I també hi ha foto de la Sagrada Família a Ara, tot i que més discreta, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir la competició. El País avui destaquen que Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025, un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela. Sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers. I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia, que el descriu com a brutal. I per acabar el periòdico, les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
18: El 91.264, Ricard.
1: Ricard, també premiat? No. Què m'ha tocat?
18: La loteria, sí, amb mi. Sí. 91.264, Ricard. De la sèrie 24.
1: Vinga, el Ricard on va? El 264, Ricard?
18: No, a veure,
1: gent queda a mirar.
18: 91.264.
1: Explica-ho bé, que no, si no ho expliques bé...
18: Pessigolles, 91.264.
1: També és la paraula clau?
18: També pessigolles. Si has jugat a pessigolles...
1: Sisplau, a veure,
18: una entrada, 91.264.
1: Una entrada? Una entrada?
18: El número premiat.
1: Número 91, premiat 200. Quin és? A veure... 91.264.
18: 91.264. Sèrie, alerta, 24. 0, 2... 4.
1: No cal que cridis, home, la gent.
18: No, perquè el zero fa intenció. Va. Sí?
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Dai, dai, we
1: go, dale, dale, let's go. I avui a les històries del Mundial, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb tres seleccions diferents. Maiol Roger, bon dia.
19: Bon dia, o com la Guerra dels Balcans va transformar el panorama futbolístic europeu. Anem als quarts de final del Mundial d'Itàlia 90, Jugoslàvia i Argentina.
20: Tira Kalisevic, atacó!
19: L'Argentina de Maradona elimina els penals la generació d'or de Jugoslàvia, Prosineki, Boban, Savicevic o Zucker. Una selecció cridada a tot fins que esclata la Guerra dels Balcans. Iugoslàvia és expulsada de l'Eurocopa del 92 i del Mundial del 94. Al 98 la situació ja comença a canviar i al Mundial juguen dues seleccions balcàniques. La millor, Croàcia, que queda tercera amb Davor Šuker com a pitxitxi del Mundial. Can he put the gloss on it? Yes! 3-0! Davor Šuker! L'altre representant és la República Federal de Iugoslàvia, que representa la unió entre Sèrbia i Montenegro. I juga un jove Dejan Stanković, referent de l'Estrella Roja, i la selecció queda eliminada als vuitens contra Holanda. Davids, it's got in! A dramatic last gasp El 2002 Jugoslàvia encara juga amb aquest nom, però la situació és ben diferent, amb Milosevic desterrat i en plena transició. Queda eliminada a la fase de grups i l'únic partit que guanya és contra Eslovènia, un enfrontament impossible 12 anys abans amb Jugoslàvia unificada. I del 2002 anem al 2006 amb una situació encara més rocambolesca.
1: Què va passar?
19: El Mundial comença el 9 de juny i juga una nova selecció, Sèrbia i Montenegro, amb Dejano Stanković com a estrella. Però 6 dies abans del Mundial, Montenegro vota la seva independència, que reconeix Sèrbia. Per tant, el Mundial hi juga un país que formalment ja no existeix. Tampoc futbolísticament és gaire cosa perquè l'eliminen amb 0 punts. I anem ja al 2010. Sèrbia ja seca, sense Montenegro, queda eliminada a la fase de grups. L'últim Mundial d'un Stanković que retira amb el mèrit de ser, com dèiem, l'únic jugador que ha jugat al Mundial amb 3 seleccions diferents. Jugoslàvia, Sèrbia i Montenegro i Sèrbia. La guerra deixa el futbol molts canvis de samarreta i d'aquella Jugoslàvia que va brillar als 90, ara hi ha 7 seleccions, amb Croàcia, que juga avui contra Portugal, com a gran referent del futbol balcànic.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia la xifra que destarota les parelles en no res, i la resposta era 3. Moltes crisis de parella venen quan un dels membres s'adona que són 3 en comptes de 2. I això les destarota en un 3 i no res. Avui dijous, el penúltim Enigmàrius de la 19a temporada de l'Enigmàrius fa... el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, de 3 lletres. El tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft, 3 lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8. El més destacat a la televisió les últimes hores, avui sobre la periodista Rosa Maria Calaf.
23: Ahir li van donar el Premi Nacional de Televisió a Rosa Maria Calaf. Jo la vaig conèixer fa anys, quan ella encara estava a Televisió Espanyola, poc abans de retirar-se, sense moltes ganes, la veritat, quasi per obligació. I des de llavors he coincidit amb ella un fum de xerrades, de congressos relacionats amb el periodisme, i sempre pensava el mateix. Esta dona podria perfectament continuar a la tele fent qualsevol cosa, presentant un informatiu de nit, assessorant un consell informatiu, fent apologia del bon periodisme en definitiva.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de l'OVNI, la Cristina Bordes ha recomanat la pel·lícula Arrival.
24: Dirigida pel multinominat als Oscars Denis Villeneuve i protagonitzada per una gran Amy Adams, és una de les pel·lícules de ciència-ficció dels últims anys més destacades. Arrenca amb l'aparició de 12 naus inquietants en diferents punts del planeta, i davant la incertesa de si aquests visitants són pacífics o representen una amenaça, l'exèrcit dels Estats Units recluta una lingüista, Adams, per intentar comunicar-s'hi i aclarir-ho. Més enllà d'una història d'extraterrestres, Arrival també explora el poder del llenguatge, la comunicació i la memòria. Per reflexionar i per veure amb crispetes alhora, la trobareu a Netflix.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
2: Bon dia, Joan Laporta. Sí, aquí.
3: Ramon Samburri.
2: President.
4: Aquest gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat contestant.
3: Ole!
2: El president del Barça és protagonista del dia perquè tot just ahir a la tarda va prendre possessió del seu càrrec després de la victòria a les eleccions a la presidència que es van celebrar el mes de març passat.
1: El club va organitzar un acte multitudinari per escenificar el relleu a la presidència que fins ara ha ocupat Rafa Juste.
4: Però ara ja està, eh? Ja torno a ser jo. L'univers torna a estar en ordre.
1: President Laporta, bon dia.
5: Bon dia, maco. Quin mal de cap que tinc, collons.
2: Sí, té mal de cap. No es troba bé, president?
5: Sí, és que ahir al vespre vam anar a celebrar la victòria de les eleccions però... i la cosa s'ha allargat una mica.
2: Home, ahir al vespre va tornar a celebrar la victòria a les eleccions, però ja ho va celebrar quan les va guanyar el mes de març.
4: I què passa?
2: No sé quantes vegades.
4: Passa?
2: No passa res.
4: Que ets un reprimit?
2: No saps com reprimit.
4: S'ha de celebrar. I si Barça té nou president des d'ahir, doncs se celebra.
2: Ja, bueno, però no s'enfadi, home.
4: I parlant de celebrar, vau veure el partidàs del guiri aquest que hem fitxat o què?
2: Gordon.
4: Què m'has dit?
2: No, el guiri aquest que diu, vostè que hem fitxat, Anthony Gordon, el jugador anglès, que ahir va fer un molt bon partit amb la seva selecció.
4: Collons, hi va fer un partit. I molts de vosaltres, que sou uns setciències i uns mestratites, ja estàveu criticant i dient que si era una talla, que si ens havíem enredat, pues toma!
2: Sí. Home, sí que hi havia una mica de preocupació, perquè no va començar gaire encertat al Mundial.
4: El que passa és que el jugador s'ha estat reservant, fins que el president legítim del club ha pres possessió del càrrec.
2: Sí, ja vam sentir... Va tenir algun missatge pel Madrid en el discurs ahir, pel tema Negreira.
4: Sí, contra tot, Si ens busquen, ens trobaran.
2: Sí, i va fer referència a Florentino Pérez i el seu discurs esperpèntic.
4: És que l'home comença a estar una mica... Ja m'entens.
2: Sí.
1: Són 7:45. El Parlament aprovarà avui els pressupostos de la Generalitat. Serà el primer cop en 3 anys que la Cambra Catalana aprovarà la que es considera la llei més important de l'any. Amb el suport del PSC, d'Esquerra i els Comuns, la Generalitat comptarà amb uns ingressos de prop de 50.000 milions d'euros. És un 10% més que fa 3 anys. A partir de les 9, avui ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Li preguntarem si existeix realment un acostament amb el Partit Popular, una estratègia que, per cert, en els últims dies i últimes hores ha posat sobre la taula Feijóo, però que l'ala dura del Partit Popular li ha esmenat amb contundència.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
7: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
1: I avui també ens preguntarem, tal com va suggerir ahir el president Salvador Illa, si va ser un error treure els peatges de les autopistes catalanes. Ens acompanyarà el periodista especialitzat en motors, Josep Lluís Merlos, a partir de 8:45. Tot això el dia en què en aquest programa us avancem una tendència. Una tendència a l'alça entre els propietaris de pisos llogats amb rendes antigues. Contractar detectius privats per descobrir si realment qui viu és qui té el contracte signat. Sentirem casos... com aquest.
8: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
1: En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, Mercè Ferran. I pel que fa als esports, Montserrat Raya?
9: Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units passen als 8ens de final del Mundial. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal, al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86 i Estats Units 2, Bòsnia-Herzegovina 0. Avui Espanya, Àustria, a les 9 del vespre, a la 1 de la matinada, Portugal, Croàcia i a les 5, Suïssa, Algèria. I Joan Laporta, president de Barça, adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa al temps, avui aquest matí fa més fresca i molt de sol. Fins quan duraran per això aquestes temperatures, diguéssim, més suportables? Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs duraran ben bé fins dissabte, tot i que diumenge sobretot es notarà la pujada amb les temperatures màximes i la setmana vinent sí que tindrem força més calor. Temps de sol en conjunt i encara pendent d'aquest parell d'incendis que hi ha a l'Aragó, una lecinyena a la zona dels Monegres i la Fova també a la comarca de Sobrarb. Aquests vents del nord persistiran, doncs, i va atenció a aquest risc d'incendis, aquest perill d'incendis que continuarà molt alt a les Terres de l'Ebre i a l'àrea de l'Empordà.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. L'R15, retards d'entre un quart d'hora i 20 minuts en els trens que van de Lleida i Reus cap a Barcelona. Demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou. El regional express que va de Tarragona a Lleida circula amb una demora de 3 quarts d'hora i recordem que aquesta tarda a Barcelona hi haurà afectacions en el transport públic a l'estació de la Sagrada Família del metro de Barcelona, de la línia 2. Els trens no s'hi aturaran des de la 1 del migdia.
1: I a les carreteres, accident greu a l'AP7, la via està tallada a la Pobla de Montornès en sentit Tarragona. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, sí. Hi ha hagut un xoc entre un camió que ha bolcat i un turisme. La via està tallada, com deies, a la Pobla de Montornès en sentit sud. Hi ha retencions des de Creixell. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i l'AP2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas, per exemple, de la Nacional 340 ja hi ha retencions destacades entre Coma-ruga i Creixell en sentit Tarragona.
1: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maial Roger Palforada, bon dia.
12: Bon dia.
1: Avui destaquen els articles sobre la situació del Partit Popular.
13: L'Ara dedica l'editorial a unes paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com un missatge a Feijó perquè s'oblidi de Junts i el PNB i miri cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
14: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
13: Encara sobre el Partit Popular, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se Junts.
14: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge del partit de Carles Puigdemont.
13: Canviant de tema, La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Morala Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
14: El diari destaca que hi ha possibilitats que Mora sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol, perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
13: El periòdico titula la editorial, el Tour viu a Barcelona i diu que la ciutat dona la benvinguda a l'esdeveniment amb tota la seva grandesa, amb tot el seu entusiasme i vitalitat.
14: Celebra que Barcelona es vesteix de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels que té més repercussió mediàtica.
13: I en l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis en criptomonedes.
14: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
15: El País es fa ressò de la campanya que han publicat tres diaris sud-africans amb una imatge impactant. Una enorme taca vermella que simula ser sang que va de la portada a la pàgina 5 i amb la frase «Un diari pot absorbir la sang però no la vergonya». Denuncia l'ONG Menstruation Foundation la pobresa menstrual que fa que moltes nenes usin paper de diari, trossos de roba o mitjons durant la regla. Les compreses són un luxe inabastable i això afecta l'assistència a l'escola en el país més desigual del món. No es pot absorbir tanta vergonya.
16: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Energia per recórrer carreteres infinites.
18: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
21: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
21: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
22: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
23: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
24: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
25: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
26: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ja haurem de sentir mai més?
28: Doncs l'expressió La Elia Leparda, que va popularitzar el 2008 una socorrista després d'explicar que havia barrejat uns productes químics a la piscina provocant una reacció química imprevista. L'Audiència de Madrid obliga ara Tresmedia a indemnitzar-la amb 50.000 euros per haver difós el vídeo Antena 3. Després es va viralitzar i utilitzar en paròdies. Llegim al Cinco Días, que argumenta que li ha causat problemes psicològics i laborals a la protagonista.
1: I qui s'ha colat?
9: Una parella d'acròbates i creadors de contingut russos fins a dalt l'antena de l'Empire State de Nova York per demanar-se matrimoni, com no gravar-ho. La parella és coneguda per escalar estructures altíssimes i són els protagonistes del documental Skywalkers a Love Story. Van acabar detinguts.
1: I qui s'ha fet el llest?
28: Doncs un home que es va intentar registrar en un hotel d'Almeria com a originari de la República Errante Mendalerenda, perquè no volia dir d'on era. La discussió va anar pujant de to fins que van avisar la policia i després va mostrar una actitud desafiant. Ara l'Audiència d'Almeria l'absol després que l'havien condemnat per un delicte de desobediència. Ho recull el diari Oponés.
1: Un lladre estrany.
9: El que va robar un quadre de Sorolla sense saber-ho va passar al centre de Sevilla cap de setmana. El quadre estava recolzat per un descuit a una paret, per un trasllat, i un turista el va agafar, però no per la pintura, sinó pel marc. Quan va saber que la família havia interposat la denúncia, el va retornar a la policia. Diu que va veure que el quadre era bo perquè li va fer una foto i la intel·ligència artificial li va dir.
1: I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
28: La belga, que amb la seva segona equipació ha fet un homenatge a l'artista surrealista belga René Magritte i ja s'ha convertit en una de les samarretes més buscades. Veiem a diversos digitals que pren elements de la pintura La Boîte des Airs. El model combina tons roses i blaus amb figures esfèriques i a dins hi diu «Si ce n'est pas un maillot, no és pas una samarreta», en referència a la cèlebre obra de la pipa que va convertir Magritte en una figura central de l'art contemporani.
1: I què li passa a Antonio Banderas?
9: Doncs que s'ha tipat que confonguin el seu germà amb una persona que surt a la llista d'amorosos del govern espanyol, fins al punt que l'actor ha fet un comunicat, diu que per tercer any ha hagut d'aguantar el descrèdit d'aquest error. Reclama les publicacions que ho rectifiquin i que s'apuntin bé el nom per l'any que ve del seu germà. El seu germà es diu Francisco Javier Domínguez Bandera.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
29: Molts diaris encara aprofundeixen en el que ja explicàvem ahir, aquests més de 1.000 milions de dòlars que Donald Trump va guanyar en criptomonedes en el seu primer mandat. El New York Times i el Wall Street Journal coincideixen a destacar que mentre passava això, milers dels seguidors de Donald Trump invertien en la criptomoneda especulativa que porta el nom del president, que porta el nom de Trump, i amb això van perdre molts i molts diners. De fet, el Wall Street Journal diu que els seguidors de Trump van perdre una fortuna. Calcula que 2/3 dels inversors ara mateix estan en números vermells. Això mentre Donald Trump guanyava, insistim, més de 1.000 milions de dòlars sent president. En aquesta línia, el diari del Times de Londres explica que el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, i la seva parella han acumulat propietats immobiliàries per valor de 4 milions de lliures. Això tot i que Farage es presenta com un aliat de les classes populars. I sobre el cas dels bisbes lefebristes, ordenats sense l'autorització del Vaticà, i el Corriere della Sera cita aquests bisbes, que asseguren estar disposats a pagar qualsevol preu, i la República hi ha declaracions del secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, assegura és un acte que trenca la nostra unitat i serà castigat.
30: En plan econòmic, Cinco Días publica que Espanya ha disparat la compra de gasoil al Marroc mentre entra denúncies de que ve de Rússia. L'increment d'importacions de gasoil del país veí ha fet saltar totes les alarmes del sector petrolier, que sospita que aquest combustible ve de Rússia perquè al Marroc no hi ha refineries. Tot plegat podria ser una triangulació perquè Rússia col·loqui els seus productes a la Unió Europea, avisa el diari. L'economista parla de la davallada del mercat cripto, assegura que la nova regulació ha alterat el sector, cosa que es percep Josep al carrer, on es poden veure ja molts negocis físics de criptomonedes tancats i caixers fora de funcionament. I avui l'ON Economia explica que l'empresa de càtering Eurest ha estat l'adjudicatària del nou contracte per la gestió del restaurant i el bar del Parlament de Catalunya. La companyia, que ja s'encarregava d'aquest servei des del 2023, ha renovat la concessió per un import d'1,1 milions d'euros i un termini màxim de 3 anys.
1: I a la premsa del cor, ai, als esports, perdona, Montserrat, bon dia.
9: Bon dia. Avui pot ser el dia de l'extrem de Rocafonda.

Lamine Yamal pot jugar els 90 minuts en aquest Espanya-Àustria, on l'equip de De La Fuente espera brillar i passar als vuitens del Mundial. També avui Portugal-Croàcia, en el que pot ser un last dance per a Cristiano i Modric.

0: Al Mundial estem veient un altre Mbappé, segons diu Xavi Bosch al Mundo Deportivo. Diu que portava 2 anys preparant-se per això. Ha fet 6 gols i és el Kylian que no ha estat aquest any a Madrid. Els aficionats blancs envegen veure'l per l'esquerra i combinant amb Olise. I un jugador català que triomfa al Mundial és Ismael Saibari, ho destaca l'Esport. És un migcampista que juga amb la selecció del Marroc i va néixer a Terrassa fa 25 anys. Ha fet 3 gols a la fase de grups i el Bayern ja s'hi havia fixat amb la perla garenca abans del Mundial. I ara ja l'han fitxat pagant 55 milions d'euros. El PSV Eindhoven serà del Bayern fins al 2031.
1: I a la premsa del cor, ara sí, Lamine Yamal i la seva parella, Elisenda Pineda.
2: La influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, ha desvelat finalment com es van conèixer. Fa uns dies explicava que s'havien conegut a la cua del Bon Preu quan Yamal es va oferir per pagar a Inés unes bosses de Cheetos Pelotazos. Doncs res de tot això és veritat. Es van conèixer per xarxes socials. Quina desinflada! D'altra banda, Inés també assegura que fa molt més temps que estan junts del que la gent es pensa i que és una relació que encara els fa xup-xup perquè s'ha cuit a foc lent. El dia a dia els consolida com escalfadors de morro premium i gent a qui desitgem una llarga vida amorosa.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem i felicitem a Lindsay Lohan.
1: 38.
3: 40. Sí. També l'actriu Margot Robbie, conegudíssima pel protagonista de Barbie.
1: 35.
3: 36. I acabem felicitant la cantant, a veure si et sona, Michelle Branch.
1: Deu fer 52.
3: Una mica menys, 43.
1: No menys. El santoral.
3: Avui l'Església commemora la festivitat de Sant Procés i Sant Martirià, també conegut com a Martirià.
1: Saps què vull dir? Sant Procés i Sant Martirià.
3: Sí, sí. Van agafadets de la mà. Segons la tradició cristiana, eren els carcellers de l'apòstol Pere, la presó Martina de Roma, després de ser convertits i batejats juntament amb 47 homes i dones més per Sant Pere, van patir martiri. A tots dos els van tallar el cap a la Via Aurèlia, xas, el dia 2 de juliol. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Procés o la seva freqüència és inferior a 4 i passa exactament les coses de la vida amb Martirià.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 2 de juliol del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 2 de juliol de 1986. Faltaven només 107 dies per a la nominació de la seu olímpica. 3 mesos i mig per saber si Barcelona organitzaria els Jocs Olímpics de 1992. La ciutat es continuava posant guapa per si de cas. Començaven obres de reforma a la Rambla. Veïns i comerciants van muntar una festa amb un detall que ara sembla impensable. De la font de Canaletes, tot aquell dia en va rajar vi blanc per tothom qui volgués. I ara fa 40 anys, una mica més avall de la Rambla, el zoo de Barcelona, Floquet de Neu, havia tingut el seu 18è fill. Anaven provant, però cap els sortia el vi com ell. I acabo amb un canvi de líder al PSUC. Després dels mals resultats electorals, s'acabava l'etapa del Guti com a secretari general i s'estrenava Rafael Ribó.
1: Avui és 2 de juliol del 2026, és el 183 dia del calendari. Falten 17 dies per la final del Mundial i 2 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Salvador Illa podrà governar més tranquil els 2 anys que li queden gràcies a Esquerra i als Comuns.
7: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar.
8: Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
9: José María Aznar diu que no es refia dels independentistes.
10: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
11: Que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries.
12: Està clar que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau.
13: I aquí el que veiem és l'intent de rescat de la majoria, cossos sense vida, però avui encara s'ha trobat gent que està viva.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Dol.
14: Situació, circumstància, temps posterior a la mort d'una persona estimada o a una gran desgràcia. L'origen és de la paraula dolor, com el dolor de Venezuela una setmana després del terratrèmol. El país ha decretat 7 dies de dol oficial, però per als afectats el dol i el dolor anirà molt més enllà.
1: Febre.
14: Elevació de la temperatura del cos que manifesta la reacció de l'organisme a algun procés patològic. I la febre és el nom del bisbe que inspira el moviment conservador dels lafebristes, que amb la seva decisió d'ordenar bisbes d'esquena al Vaticà ha elevat la temperatura a l'organisme que regula el catolicisme. escepticisme.
1: Espiar.
14: Avui expliquem dues de les tres excepcions d'espiar. La primera, observar cautelosament, amagadament algú, allò que fa o allò que diu. La segona, estar amatent a una ocasió per actuar. Avui expliquem al Matí que els propietaris observen llogaters per espiar quin és el millor moment per fer-los fora.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 218.
15: Són els morts que ha provocat l'onada de calor a Catalunya, la xifra més alta d'un mes de juny. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. Ha estat un juny molt càlid i sec, i els termòmetres van arribar als 43 graus al Segrià.
1: 7%.
15: És l'augment que ha experimentat el lloguer de caravanes i autocaravanes pels dies d'altura a Catalunya. El gremi explica que el creixement ve arran d'una gran afluència de visitants que genera la cursa francesa del 4 al 6 de juliol per terres catalanes, a més de la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils i l'atractiu de situar-se en els diferents punts del recorregut.
1: 24.000 euros.
15: És la indemnització que reclama la Fiscalia a l'exalcalde d'Amposta i actual regidor i portaveu de Junts, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació amb el cas de les dietes cobrades simultàniament a diverses administracions públiques. Li demana també un any i sis mesos de presó i quatre anys d'inhabilitació.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig la Rambla Ferran de Lleida i a tocar l'edifici de la Diputació. Hi ha un autocar de color blanc. La part del davant ha estat totalment destrossada i després de l'impacte de l'accident i les feines dels equips de rescat, entre el munt de ferralla s'hi veuen els seients de les primeres files.
16: És un dels accidents més greus que es recorden a la capital lleidatana. 44 persones van quedar ferides, 4 de les quals continuen a la unitat de cures intensives. Les causes del xoc encara s'investiguen. La xofera feia pocs dies que era a l'empresa i conduïa, de fet, amb un instructor al costat, la persona que ha perdut una cama. Ha donat negatiu, això sí, en la prova d'alcohol i drogues.
1: A la segona imatge hi veig la Sagrada Família, però aquesta vegada no està envoltada ni del Papa, ni d'altres personalitats, ni de focs artificials. Se la miren un grup de ciclistes.
16: Barcelona es converteix a partir d'avui i durant uns dies en la capital mundial del ciclisme i per alguns directament en la capital mundial de l'esport. Serà segur un nou aparador mundial de la capital catalana. L'arrencada del Tour la veuran a 180 països d'arreu del món. S'espera una afluència de 800.000 persones per veure en directe les etapes. I qui no vulgui esperar dissabte, aquesta tarda a partir de 6:45 pot anar a la presentació dels 23 equips participants per l'Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família.
1: I la tercera imatge ens porta en aquest cas fins al bell mig d'uns camps de cereal. Alguns encara estan per collir i d'altres ja tenen les bales de palla preparades. Júlia Albacar, on som?
17: Doncs és el municipi de Torrefeta i Florejacs el que estem veient un any després del devastador incendi de la Segarra que va arrasar 5.000 hectàrees. La sort és que gran part van ser camps de cereal i un any més tard s'ha pogut tornar a sembrar i treballar a la zona, per tant és poc visible aquí la cicatriu del foc. I un apunt, aquí, tot i l'incendi, la collita es preveu que acabi sent bona perquè les pluges d'estivern han acompanyat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. La Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. El naixement de Venus és un dels quadres de Botticelli més famosos de la història de l'art. Segur que el teniu present. Mostra una jove nua damunt d'una closca, es tapa els pits amb la mà, les parts genitals amb els cabells. Al costat, una dona intenta donar-li una tela florejada de color vermell. A l'altra banda, el déu del vent i la seva companya bufen per empènyer la closca que transporta la jove. Doncs bé, la notícia que ara circula diu que un nou estudi científic ha analitzat la mirada de la jove del quadre. És una mirada una miqueta estràbica, com si mirés de reull. Fins ara s'interpretava com un símbol de bellesa i de devoció religiosa. Però, segons la notícia que ara circula, aquesta mirada mostra que la jove, en realitat, patia un tumor hipofisiari al cervell. Un tumor benigne, diu la notícia, però que va acabar provocant-li la mort als 23 anys.
1: I això és real o fals?
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller origen.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Venus de Botticelli patia un tumor al cervell quan va posar pel quadre, segons un nou estudi científic, és una notícia real. Fins ara es creia que la jove del quadre havia mort de tuberculosi, però els científics apunten ara al tumor del cervell com la causa més probable. L'estudi que cita la notícia és de la Universitat Queen Mary de Londres.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
21: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
22: Sona bé.
21: 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona a Qashqai e-Power.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno Nissan.
21: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
1: Són les 7:54. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Aquest migdia el Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa.
23: Que fins ara havia funcionat amb els comptes prorrogats del 2023. Esquerra adverteix, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada de l'estiu.
1: José María Aznar i Isabel Díaz Ayuso marquen el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular.
24: Després dels intents d'acostament d'Alberto Núñez Fijo cap a Junts.
25: Que Espanya no tenga que verse presa de dictaduras minoritàries, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante que al final se ha convertido en una gran corrupción. És lo sensato.
1: En parlarem a l'Àgora amb Miriam Nogueras, porteu de Junts al Congrés. I Salvador Illa qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes.
23: El president reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7.
26: Un moment he pensat que em va demanar que fessin la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
23: Així responia als comuns ahir al Parlament. I mentrestant la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
1: Una setmana després del doble terratrèmol a Venezuela, el nombre de víctimes continua creixent. Ja frega els 2.300 morts.
24: A la majoria de casos, els equips de rescat troben cossos, però aquesta nit encara han intentat rescatar persones en vida.
1: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Col·legi de Detectius Privats, en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters.
23: Un cas molt habitual són els seguiments en llogaters amb contractes de renda antiga. És el cas del Gabriel, que viu a l'Eixample.
27: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal, certificada.
1: La parella d'Isaac Antic declara que el fundador de Mango volia dictar un nou testament que ho canviaria tot.
24: Estefania Knut va explicar a la jutge que el fundador de Mango tenia previst dedicar una part important de l'herència a una fundació.
1: I avui es presenten els equips del Tour i afecta la mobilitat del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí de Barcelona.
23: Es tancaran el trànsit a les dues del migdia. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Sagrada Família.
1: I al Mundial de Futbol...
24: Bèlgica guanya el Senegal 3-2 i es classifica per a vuitens. Els Estats Units també passen després de superar Bòsnia-Herzegovina 2-0. Avui a les 9 de la vespre, Espanya-Àustria, i a la 1, Portugal-Croàcia.
1: Pel que fa al temps d'avui, seguim parlant d'un dia assolellat, amb alguna nuvolada a la tarda, sense més conseqüències, i amb temperatura que serà normal per l'època de l'any. De fet, la propera nit i matinada tornaran a ser relativament fresquetes a bona part del país. I pel que fa al trànsit, pendents de l'accident a l'AP7 a la Pobla de Montornès entre un camió i un turisme. Clàudia Serra?
28: Sí, recordem que l'AP7 està tallada en aquest punt en sentit sud. El camió transportava cerveses que han quedat escampades per la carretera. Un ferit lleu ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i un altre home li han donat l'alta al lloc dels fets. Trànsit informa que es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell. Les vies alternatives són la Nacional 340, la 7 i la P2 i la 27. Atenció, però, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha retencions entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix! Bon dia, com estàs?
30: Molt bé, molt bé. Aquí amb el sol, prenent el meu cafetó.
1: Sí, doncs aprofita perquè s'apropa un nou episodi de calor extrema a Catalunya.
30: No m'ho diguis,
1: sí,
30: això.
1: Ja sí, ja m'hi explicant.
30: Cremadíssim tots. L'aire condicionat espatllat.
1: Doncs ves-ho arreglant, cada tres dies. Sí.
30: Hosti, noi. Quan comença aquesta calor extrema?
1: Ja, d'aquí pocs dies.
30: Sí, ja la veu sortida darrere de Montserrat. Bueno, vaig a comprar uns ventiladors.
1: Vinga.
30: Sí, i tant, i gel.
1: Com farà la Meritxell, que fa 18 anys.
30: Home, 18 anys!
1: Cal també ventiladors.
30: Molts. Això vol dir festa, 18 anys.
1: Home,
30: avui.
1: Per això. Meritxell!
31: Sí?
1: Què? Què?
2: Què? Bon dia, Chiripapi.
3: Chiripapi, molt bé.
1: Chiripapi, dale mogollón. Meritxell, 18 anys no es fan cada dia.
3: Per això la teva família et vol desitjar que passis un gran dia i també et volen dir que t'estimen moltíssim amb aquesta cançó de Spice Girls que es diu Wannabe.
1: Dale, Manu.

0: Meritxell, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu. Fins demà.
2: Fins demà, xirip.
3: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb David Burillo.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 2 de juliol. Les platges de Calafell encaren la temporada d'estiu amb tots els serveis en funcionament i amb el repte de combatre l'incivisme. En breus ampliarem aquesta informació, però abans anem a repassar els titulars del dia. Emotiu comiat en Pep, en Josep Acero Llop, propietari del restaurant Cal Pep i fundador de la penya barcelonista de Calafell, que ens va deixar ahir mateix. Segona setmana d'una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Es busca una noia de 15 anys que va ser vista per última vegada el 29 de juny al local social del Priorat de la Bisbal. El Baix Penedès registra 18 nits tropicals durant el mes de juny. I l'Unió de Pagesos reclama una arrencada ordenada de vinyes per equilibrar el sector del vi. I el titular esportiu amb mi mateix. Ja només queden 3 dies pel gran esdeveniment esportiu ciclista de l'any, el pas del Tour de França pel nostre municipi. És per això que avui parlarem amb Júlia Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Calafell, per veure com s'han fet tots aquests preparatius.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Les platges de Calafell arrenquen la temporada d'estiu amb tots els serveis en funcionament i amb el repte de combatre l'incivisme. Les platges de Calafell ja funcionen a ple rendiment després de completar la posada en marxa dels serveis de temporada d'estiu. L'Ajuntament assegura que, més enllà d'alguna incidència puntual provocada pel vandalisme, les dutxes, les passeres, els lavabos, el socorrisme i la resta d'equipaments ja estan plenament operatius. El regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, explica que aquest any la calor s'ha avançat i això ha fet que molts usuaris reclamessin la instal·lació dels serveis abans de l'habitual. Tot i això, recorda que, tradicionalment, aquests equipaments sempre s'han posat en funcionament després de Sant Joan i que el consistori ja estudia avançar el calendari de cara a l'any vinent.
2: Últimament, ja fa un parell, tres d'anys que passa, la gent al maig, principis de maig, es queixa de que no hem ficat les passeres, de que les dutxes no funcionen, etc., no? Que els serveis de la platja no estan plenament operatius. I és cert, però és que mai s'havien encès les dutxes ni s'havien ficat les passeres abans de Sant Joan. Fa tanta calor, s'ha avançat tant a l'estiu, que ens trobem amb la tessitura que la gent vol anar a la platja i no es troben tots els serveis, no? Aleshores, nosaltres volíem remarcar això. Estem treballant per l'any que ve avançar la temporada de platges, però és que mai havia sigut... mai s'havien instal·lat les dutxes o havien posat en funcionament les dutxes, les passeres, etc., abans de Sant Joan, no?
0: El regidor destaca que la preparació de les platges és una feina que s'allarga durant mesos i que implica nombrosos serveis municipals. A més de la instal·lació dels equipaments, durant tot l'any es manté la neteja de la sorra, el manteniment dels accessos i la conservació de diferents espais. Precisament un dels principals problemes continua sent el vandalisme. Marcos lamenta que cada estiu es produeixin desperfectes en lavabos, dutxes i altres instal·lacions. Unes actuacions que no només tenen un cost econòmic elevat, sinó que també provoquen que alguns serveis quedin inutilitzats durant dies o setmanes mentre es tramiten les reparacions. Per això el regidor fa una crida a la implicació ciutadana. Considera que mantenir les platges en bon estat és responsabilitat compartida i demana als usuaris que actuïn amb civisme i que avisin sempre que detectin actituds incíviques.
2: Fa uns parell d'anys hi havia una persona, que la vam enganxar, que es dedicava a trencar els rentamans dels sí. lavabos per treure l'aixeta, per emportar-se l'aixeta. Clar, allò li donaven, jo vaig preguntar i...
3: Escolta, un euro?
2: Què donen? 25 cèntims.
3: 25 cèntims.
2: Un amic que treballa en el sector i clar, nosaltres reparar allò ens costava 700 o 800 euros, no?
3: Clar.
2: I, bueno, i això va estar passant un temps fins que finalment els vam enganxar, no? I això, a més, no és només el cost, que també és molt important, sinó l'administració no és ràpida, perquè per comprar qualsevol cosa hi ha un procediment administratiu, i clar, això vol dir deixar sense servei un temps considerable, no? I si això et passa a l'estiu, pots trobar que la meitat de l'estiu pues, alguna no funcioni per culpa del vandalisme, no? I això jo crec que és una xacra que tots hi hem de participar, eh? Quan veiem algú deixant coses fora del contenidor, trencant o fer un mal ús de les coses, no només hem de denunciar, sinó també ho hem de verbalitzar, ho hem de dir, eh?
0: Entre els serveis que el consistori considera més importants hi ha el bany assistit. El municipi disposa de 2 punts adaptats perquè les persones amb mobilitat reduïda o altres dificultats puguin accedir al mar amb autonomia i amb el suport de personal especialitzat. Segons Marcos, aquest servei s'ha anat millorant any rere any gràcies al contacte directe amb els mateixos usuaris que traslladen les seves necessitats i permeten introduir petites modificacions que faciliten l'accés a la platja i a l'aigua. Enguany, fins i tot, s'han ampliat els horaris per adaptar-se millor a la demanda. Pel que fa a la seguretat, el servei del socorrisme també ha modificat els horaris per adaptar-se als nous hàbits dels banyistes, que cada vegada allarguen més la seva estada a la platja durant la tarda. Tot i això, el regidor insisteix que la millor prevenció continua sent la responsabilitat individual i recorda que cal extremar la prudència quan hi ha mala mar o bandera groga o vermella. Un altre dels motius de satisfacció és el manteniment de les 6 banderes blaves que reconeixen la qualitat ambiental i dels serveis de Calafell. 4 corresponen a les platges, un al port i un altre al centre de recuperació d'animals marins. Marcos recorda que aquest distintiu és un reconeixement internacional molt valorat pels visitants i subratlla que, sobretot, certifica l'excel·lent qualitat de les aigües del bany.
2: Que és important tenir aquest certificat i que quan algú de fora, un estranger, visita les nostres platges, valora molt tenir aquest certificat, aquesta distinció, perquè té un reconeixement internacional. En bandera blava està a 152 països, vull dir, no és cap certificat menor, no?
0: El regidor també s'ha mullat en un tema que genera força debat. Defensa mantenir les platges lliures d'animals domèstics per preservar la qualitat ambiental i la sanitària de la sorra. Considera que les platges són ecosistemes naturals i que cal protegir que qualsevol ús ha de ser compatible amb la seva conservació. Finalment, Marcos posa en valor la feina de totes les persones que treballen durant tot l'any perquè les platges presentin el millor aspecte possible, des dels equips de neteja fins als socorristes, al personal tècnic i als treballadors municipals. Assegura que darrere d'un bon estat del litoral hi ha un important esforç diari, sovint poc visible.
2: Que a l'Ajuntament de Calafell i a l'empresa municipal tenim un equip de gent molt compromesa amb que les platges estiguin bé, no? I tenim aquesta sort que tenim des dels treballadors, ja no només de l'empresa municipal, sinó el propi Agustí, els socorristes, tenim el personal de neteja de platges, amb l'Alfredo al capdavant, que és un crac. I Alfredo, bandera blava, ha convidat l'Alfredo a veure altres municipis per compartir experiències, precisament perquè es valora molt el tipus de gestió que es fa, no?
0: Així doncs, amb tot preparat, l'únic que queda és gaudir d'una platja privilegiada que, després de mesos de feina, ha quedat llesta per a tothom qui la vulgui gaudir. Sempre recordant que som nosaltres qui accedim a un espai natural únic i que la responsabilitat de preservar-lo i cuidar-lo és nostra.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I lamentem comunicar-los la mort d'en Pep, en Josep Acerolló, persona molt estimada al municipi, conegut per regentar el restaurant Cal Pep i per haver fundat la penya barcelonista de Calafell. Ens va deixar ahir, dia en què es va celebrar la seva vetlla i funeral. Des de Calafell Ràdio sentim profundament la seva pèrdua i

0: mateixa línia de recerca que l'any passat. La campanya torna a ser en el marc del projecte El canvi sociocultural a la Cusatània Oriental durant la prehistòria i l'època romana republicana. És un projecte subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat i que inclou excavacions a diferents jaciments arqueològics, entre ells la Ciutadella Ibèrica de Calafell. En els treballs hi participen 12 estudiants del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Faran les pràctiques de l'assignatura Treball de Camp. La direcció de les excavacions va a càrrec de Josep Pou, arqueòleg municipal, Jaume Noguera, professor de la UB, i Georgina Castells, arqueòloga de l'equip de Calafell Històric. Hem parlat amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que valora molt positivament aquestes tasques.
1: Bé, doncs portem ja uns dies en el que 12 alumnes de la Universitat de Barcelona, del Grau d'Arqueologia, doncs estan fent les pràctiques aquí amb el seu tutor, amb el Jaume Noguera, i també sota la supervisió dels arqueòlegs municipals que estan doncs, vigilant no?, el que s'està fent de molt a prop aquí en el jaciment. Això forma part del conveni que tenim amb la Universitat de Barcelona. Aquestes pràctiques, a més, estan subvencionades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i també doncs, a l'Ajuntament de Calafell, que hi participem des de ja fa uns quants anys. No? Per nosaltres és un fet molt important. El fet de tenir doncs, un conveni amb la universitat doncs, fa remarca el pes i el protagonisme que té la Ciutadella Ibèrica de Calafell dintre del món ibèric. I per nosaltres doncs, és un orgull que continuem aquestes pràctiques que es venen realitzant durant molts anys i que puguem doncs, continuar investigant en aquest jaciment i trobant doncs, restes que ens permeten explicar millor el que va passar i el que va succeir aquí a la Ciutadella.
0: En els anys anteriors d'aquest projecte s'han fet diverses troballes, per exemple, restes del que seria un nou barri de la Ciutadella que s'estendria cap al mar i un camí que hi portaria. També elements d'estructures que podrien ser anteriors a la construcció de la fortificació. En definitiva, indicadors que confirmen l'ampliació del potencial de la Ciutadella i que aportarà nous coneixements sobre el jaciment.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: I parlem ara d'una notícia que ens té a tots en espera i pendents de les xarxes socials. Es busca una noia de 15 anys que va ser vista per última vegada el 29 de juny al local social del Priorat de la Bisbal. Des d'aquell moment no s'ha tingut cap notícia sobre el seu parador i, segons indiquen els familiars, la menor no ha tornat a casa. Davant d'aquesta situació s'ha iniciat una campanya de difusió a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de persones possible. La família fa una crida a qualsevol persona que pugui haver vist a l'Aitana o que disposi d'alguna informació rellevant perquè es posi en contacte tan aviat com sigui possible. Fins i tot un detall que pugui semblar insignificant pot ajudar a reconstruir els últims moviments i facilitar-ne la localització. El cartell de cerca recorda que qualsevol informació pot ser clau i es demana la màxima col·laboració ciutadana compartint la imatge de la menor per incrementar-ne la difusió. Les primeres hores d'aquella desaparició són especialment importants, per la qual cosa les autoritats recomanen comunicar immediatament qualsevol possible pista. També es demana evitar la difusió de rumors o informacions no verificades que puguin dificultar la investigació. Si alguna persona avisa l'Aitana des de la tarda del 29 de juny o creu que pot aportar alguna dada útil, es demana que es contacti amb el número de telèfon 664 42 77 54. Tornem a repetir el telèfon 664 42 77 54 per si algú té alguna informació que pugui ajudar a trobar l'Aitana, la noia de 15 anys desapareguda dilluns 29 al Priorat de la Bisbal. En cas de disposar d'informació urgent, també és recomanable avisar immediatament als serveis d'emergència o als cossos policials perquè puguin actuar amb la màxima rapidesa. La família insisteix que la col·laboració ciutadana és fonamental i agraeix totes les mostres de suport rebudes. Compartir aquesta informació de manera responsable pot contribuir a localitzar la menor el més aviat possible.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I canviem de tema perquè el Baix Penedès ha tancat un mes de juny especialment calorós, amb temperatures molt elevades tant de dia com de nit. Les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que al llarg d'aquest darrer mes la comarca ha registrat fins a 18 nits tropicals. Això significa que durant gairebé una vintena de nits els

0: termòmetres no han baixat dels 20 graus, una situació que ha dificultat el descans i que posa en manifest la persistència de la calor. Les temperatures màximes també han estat molt destacades. El valor més alt dels últims 30 dies s'ha registrat al Montmell, on termòmetres han arribat a superar els 39 graus, unes xifres que confirmen la intensitat de l'episodi de calor que ha marcat el mes de juny arreu de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I anem ara amb una notícia més d'àmbit general, perquè la Unió de Pagesos reclama que es faci un recompte de les vinyes arreu de Catalunya i que s'impulsi una arrencada social i ordenada del cultiu per donar sortida a l'estoc de raïm i salvar el sector. El sindicat alerta que la caiguda del consum de vi a nivell mundial, el canvi climàtic i la situació geopolítica han provocat un desequilibri important entre l'oferta i la demanda. En aquest sentit, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, David Cendra, assegura que l'única manera de salvar el sector és ajustant aquesta oferta i aquesta demanda, fet que implica, diu, retirar vinyes del mercat. Aquest dilluns, els agricultors han lliurat una carta a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, Falset, Valls, Gandesa i Tàrrega, per reclamar mesures urgents al departament. Aquesta acció és el primer pas d'una mobilització amb què volen denunciar la situació que viu el sector vinícola. Segons el sindicat, ja hi ha cellers del Priorat i de la Terra Alta que han comunicat que no compraran raïm aquesta campanya a causa dels elevats estocs. També alerten que la DO Cava absorbeixen gran part de la producció, però que enguany les vendes podrien caure fins als 190 milions d'ampolles, molt per sota de la mitjana històrica de 255 milions. Unió de Pagesos insisteix que es tracta d'una problemàtica estructural i no puntual i reclama que el Departament d'Agricultura identifiqui les hectàrees sense comprador i pregunti quins pagesos estarien disposats a arrencar vinya amb compensació econòmica, amb l'objectiu d'equilibrar el mercat. El sindicat també recorda que altres territoris com la Rioja o França ja estan aplicant mesures d'arrencada i defensa que Catalunya no es pot quedar enrere. A més, critiquen que molts vinicultors no saben si tindran compradors fins a pocs dies abans de la verema i reclamen contractes de més llarga durada. Finalment, la Unió de Pagesos insisteix que les mesures com la verema en verd o la destil·lació de crisis ja s'haurien d'haver aplicat i demanen que Catalunya traslladi al govern espanyol la necessitat d'activar l'arrencada de vinya sense esperar el 2028.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I parlem ara d'una altra notícia tràgica. Mor un home que dormia a la platja atropellat per un vehicle de neteja a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona investigarà els fets per evitar que es repeteixi cap accident similar. Un home que dormia a la platja de la Rabassada, a Tarragona, va ser atropellat accidentalment per un vehicle del Servei Municipal de Neteja al Litoral. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on va acabar morint 3 hores més tard. El succés va tenir lloc diumenge passat al voltant de les 6 del matí. Segons fonts de l'Ajuntament, l'home, una persona sense sostre, dormia a la sorra coberta amb una manta i el conductor del vehicle de neteja no el va veure. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i el consistori assegura que analitzarà el que va passar diumenge per prendre noves mesures de seguretat que evitin casos similars en el futur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I abans dels esports, tanquem l'informatiu amb una notícia d'àmbit general, perquè Educació publica les adjudicacions definitives dels docents per al curs vinent. Gairebé el 90% del funcionariat docent ha aconseguit accedir a la primera plaça que havia seleccionat com a primera opció. Els mestres i professors que encara no tenen una plaça fixa en un centre ja saben a quina escola o institut treballaran el curs vinent. El Departament d'Educació i Formació Professional ha fet públiques dimarts les adjudicacions definitives dels docents per al curs 2026-2027. Segons les dades provisionals de la Conselleria, el 87,88% dels funcionaris del sector treballaran a la destinació que han triat com a primera opció.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Doncs efectivament toca parlar del tema de conversa de gairebé tothom que és de Calafell, perquè Calafell es prepara per viure un dels esdeveniments esportius més importants i mediàtics del món. El pas del Tour de França pel municipi convertirà els seus carrers en l'escenari d'una cita seguida per milions de persones arreu del planeta. Més enllà de l'espectacle esportiu, l'arribada de la Ronda Francesa suposa un important repte organitzatiu i una oportunitat única per projectar la imatge de Calafell a nivell internacional. Per parlar de tots els preparatius, de l'impacte que tindrà aquest esdeveniment i de com es viurà aquesta jornada històrica al municipi, avui ens acompanya la Júlia Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Com s'ha preparat el municipi per acollir el pas d'un esdeveniment d'aquesta magnitud?
2: La preparació empezó ara com més un any o més o menys. Con la primera reunión que fue organizada por los directores del Tour de Francia para poner, bueno, en contexto todos los municipios de la magnitud que tenía la prueba, porque bueno, es un ratito corto, pero hay que trabajar y preparar mucho. Y a partir de ese día, pues hasta día de hoy, hemos tenido varias reuniones con la Diputación de Tarragona, con tal de coordinar pues todo lo necesario, es pues ver cuál es el recorrido, toda la gente, el voluntariado que está ayudando también, el material que se necesita y toda la estructura que necesitamos para organizar este Tour de Francia que vamos a tener aquí el domingo 5 de julio, a ver cómo vamos trabajando en ello.
0: Quin dispositiu especial s'ha coordinat des de l'Ajuntament en matèria de mobilitat, seguretat i organització perquè la jornada es desenvolupi amb normalitat?
2: Pues mira, a nivel interno, aquí el trabajo desde el Ayuntamiento, claro, el departamento desde la Regiduría de Deportes, hemos tenido que ir pues conjunto con la policía, movilidad y protección civil, que al final recae más sobre ellos, que son los que tienen que gestionar todo el espacio para poder celebrarlo. Para montar pues eso, las partes más importantes del paso del Tour, que es el protocolo, el corte de las calles, los accesos para el día de la competición y para poder proporcionar al ciudadano las mayores facilidades posibles, porque hay que recordar que claro, ese día va a estar casi todo Calafell cortado y toda la gestión de cómo hay que trabajar ese día es complejo y al final, sobre todo lo que te digo, policía, toda la movilidad, protección civil son realmente quienes tienen el mayor trabajo en este caso.
0: Què recomanaríeu als veïns i veïnes i visitants que vulguin seguir el pas del Tour de França per Calafell? Hi haurà punts especials indicats per veure la cursa?
2: Bueno, a ver, recomendar, pues recomendamos a todos los vecinos, claro, en la medida de lo posible, si puede ser, pues que no se muevan del municipio. Claro, ir en coche en horarios puntuales va a ser complicado. Claro, la circulación va a ser casi nula. Hay restricciones y todo se va a comunicar, pues eso, por redes sociales. E intentaremos que todos los vecinos estén al corriente. Y saber bien, pues eso, ¿no? Cuáles son las zonas que van a estar cortadas, qué calles no se van a poder transitar, para que dentro de la medida de lo posible, pues que todos podamos estar ese día en Calafell, pero bueno, ya sabemos que está el Tour y lo tendremos presente y mucha información para que todo el mundo, pues eso, esté al caso.
0: Acollir el pas del Tour de França és un fet excepcional. Què significa per Calafell formar part d'un esdeveniment esportiu seguit per milions de persones arreu del món?
2: Pues sí, es un hecho excepcional. Bueno, se puede decir, ¿no?, que es un hecho histórico y seguro que no se repite en muchos años. Y bueno, es para disfrutarlo y vivirlo pues lo mejor posible, que pase el Tour de Francia por aquí, por nuestro municipio, es una gran noticia. Bueno, al final todo deporte es importante, pero estamos en un acontecimiento, pues eso, histórico. Así que, bueno, con ganas de que pase y sobre todo eso, que funcione todo bien y que todo el trabajo que hay detrás, pues se note, ¿no? I que vaya todo lo mejor possible.
0: Quina ha estat la part més complexa de la preparació d'aquesta jornada i quins reptes us heu trobat durant aquestes últimes setmanes?
2: La parte más difícil, bueno, encontrar la manera, ese protocolo que menos afecte al municipio. Pues imagínate, hay que tener en cuenta Calafell, domingo 5 de julio, pues estamos ya con muchísimo turismo y claro, sumamos este acontecimiento en estas fechas, pues se complica bastante. El organizar todo ese día, todo el recorrido y que todo funcione. Però, bueno, estoy segura que seguro que va a ir bien.
0: Fa poc es va reprendre la festivitat de la Festa de la Bicicleta. S'ha treballat conjuntament amb entitats esportives, comerços o associacions del municipi per implicar la ciutadania en aquest esdeveniment. De quina manera ho heu fet?
2: Pues sí, no hace mucho, el 31 de mayo, si lo digo bien, se celebró la Fiesta de la Bicicleta, que también colaboró el Tour de Francia en esta fiesta y la Diputación de Tarragona conjuntamente. Y con alguna entidad más del municipio, pues eso, con tal de introducir a la ciudadanía en este deporte. Y bueno, por otro lado, se ha hecho la campaña de voluntariado para que todos los habitantes del municipio se pudieran apuntar y bueno, y participar en este tour para poder participar dentro del propio evento.
0: I ja per acabar, parlant amb la Júlia, el Tour de França és una gran festa de l'esport. Es creu que el seu pas per Calafell pot servir per fomentar la pràctica esportiva entre els més joves i donar visibilitat al ciclisme al municipi?
2: Sí, sí, por supuesto. A ver, el hecho de que pase este evento de este calibre siempre va a ayudar a promover la práctica deportiva y inevitablemente pues al final es algo que también llega a los más peques, ¿no? Todo deporte al final, si desde bien pequeño tú lo vas, pues eso, lo vas viendo, lo vas practicando, siempre es un bien. Así que estoy segura que más de un peque seguro que decide coger la bici después de ver este Tour de Francia, pasar por aquí, por Calafell.
0: Com dèiem, el pas del Tour de França pel nostre municipi és un fet completament excepcional. És per això que a les properes hores anirem ampliant més informació en relació a aquest gran esdeveniment perquè tot es pugui resoldre amb total normalitat.
1: Calafell Ràdio. Al temps.
0: I parlarem del temps molt breument perquè les temperatures continuaran a l'alça com aquests últims dies amb un ambient plenament estiuenc. Així que si voleu platja, és un gran dia per anar-hi. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies per haver-nos acompanyat i una salutació ben gran de part del David Burillo, qui us ha acompanyat. Gràcies per tot i ens tornem a veure demà mateix. Que vagi molt bé.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Calafell Ràdio 107.9 FM, també a través de la nostra habitual emissió online. A punt 8:45 del matí, som a dijous, dia 2 de juliol de 2026. Continua la informació aquí a l'emissora municipal de Calafell fins les 9 del matí, després del bloc informatiu amb el David Burillo. Reprenem l'actualitat amb diferents titulars del dia, però abans de tot amb el temps, amb la previsió meteorològica i amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar, amb algun nuvolat a primera del matí, però que aviat acabarà esvaint-se, deixant un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que ha baixat una miqueta de nit, s'ha situat en els 22 graus, s'ha dormit relativament bé, mentre que la màxima avui doncs es mantindrà com la d'ahir i voltarà els 31 graus, amb una humitat moderada, tot i que amb una sensació de xafogor no massa intensa. Bé, un feble de mestral fins a mig matí i marinades canviants a la tarda, entre migjorn, xaloc, garbí, i fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem pocs canvis, un temps semblant, amb sol i cel clar, amb algun nuvolat a la primera del matí i cel ben clar la resta del dia, amb una temperatura que encara baixarà una miqueta més aquesta propera nit i estarà entre 21 i 22, no mínima, mentre que demà la màxima pujarà una mica més i s'acostarà als 32, amb una humitat moderada i també amb poca xafogor. Ben feble enterrar a la primera hora i marinades de migjorn la resta del dia, amb algun cop moderat a primera hora de la tarda i fent a la mar hi hagi marejol més considerable, mar més, una miqueta més moguda de cada de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs dia esplèndid, un dia més de ple estiu. Aquesta jornada, aquest dijous, dia 2 de juliol, ara mateix aquí a la zona de la platja de Masvel, a prop de l'estany de Calafell, ara mateix la temperatura que es registra és de 24 graus centígrads. 8:32 i fins les 9 del matí, repassant l'actualitat en titulars en diferents àmbits. El primer que fem és donar un cop d'ull a les portades dels diferents diaris. I començarem a la portada del diari Ara. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE, avisa Feijó que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. I Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. Fotografia central a la portada del diari Ara pel president estatunidenc. En el primer any després de tornar al càrrec, Donald Trump ha ingressat uns 1.400 milions de dòlars provenents dels negocis de criptomonedes que s'han beneficiat directament de les seves accions com a president. Mai s'havia donat un cas així en els Estats Units. I la policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid. També ens parlen titulars, el diari Ara, de la conciliació. És el factor prioritari a l'hora de triar feina. I el bus amb temporers s'accidenta al centre de Lleida. Anem per més titulars. Anem a la portada del Punt Avui. Parla de cobertura pròpia. Un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. I també a l'apartat esportiu ens parlen de Joan Laporta, que pren possessió de la presidència amb molta empenta. Promet lideratge ferm i admet que el Barça ha fet oferta a Julián Álvarez. Anem, en aquest cas, a la portada del Periódico de Catalunya. Dues fotografies a la portada d'aquest diari. En primer lloc, parlen de Barcelona. Ja respira aire de Tor amb una fotografia de diferents ciclistes a les portes de la Sagrada Família. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. I partides europees bloquejades des de fa un any. Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost del dièsel i reduir la temporalitat dels interins. Imatge en portada, una segona imatge, com dèiem, en aquest cas d'un concert de Taburete, en un moment de la seva actuació ahir en el festival Les Nits d'Occident, als Jardins de Pedralbes. Taburete mostra la maduresa pop en l'obertura de Les Nits d'Occident. I sobre el vincle emocional, titulen que les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros l'any en les mascotes. També parlant de diàleg social, el govern vol forçar les empreses a definir el criteri dels ascensos. I a Móra la Nova, el govern cedirà terrenys a Tarragona per construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. I acabarem a la portada de La Vanguardia. Parlen de la regularització que desborda les previsions i força un pla de xoc. Seran més a tràmit, més de 500.000 d'expedients de migrants i la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. I fotografia central, amb aquest bus accidentat, brutal accident d'un autobús a Lleida. La ciutat de Lleida va viure ahir el seu accident més greu, en xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides, 4 d'elles en estat crític, com a conseqüència de l'impacte, les causes del qual s'estan investigant. La xofera feia 3 dies que era a l'empresa i conduïa amb un instructor al costat que ha perdut una cama. També ens parlen en portada de La Vanguardia en titulars l'aliança política i empresarial pot aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra. I parlant de la fortuna de Trump, que creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca. Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident recepta forjar una majoria nacional a batre Sánchez. I el Tour s'exhibeix a Barcelona abans de posar-se a rodar. I en el debat climàtic, l'ús d'aire condicionat, aliat contra la calor o un problema? Són titulars que trobem avui a les portades dels diferents diaris. Hem arribat a les 8:37, anem per més qüestions, en titulars entrem en plana política. Fins les 9 del matí, en directe a Calafell Ràdio, repassant l'actualitat de les últimes hores, en titulars. I el PP vol que s'investigui la directora de la Guàrdia Civil per presumpta col·laboració amb les clavegueres del PSOE. La petició abasta també l'exdirector del cos, Leonardo Marcos, i el director adjunt operatiu, Manuel Llamas. I Junts per Sabadell expulsa Lluís Matas i Calla Bota per no entregar els actes de regidors. El primer se'l veta per un període de 4 anys i a la segona per un any. I el Parlament insta el govern a revisar l'impacte d'estabilització del personal interí de justícia. També reclama que el català, l'antiguitat i l'arrelament tinguin un pes determinant en els processos del personal. També de la plana política, el Parlament urgeix al govern elaborar una estratègia catalana contra les onades de calor. També demana un cens d'habitatges sobreescalfats o energèticament ineficients. I Barcelona instal·larà 35 fonts mòbils als espais per on passarà el Tour de França per combatre la calor. El consistori recorda que hi ha una xarxa de 500 refugis climàtics a la ciutat. Peinado pregunta a les Farc si ha de permetre a Begoña Gómez viatjar a Turquia i Anglaterra. L'acusació popular, dirigida per Azteuir, s'oposa totalment a la petició de la dona de Sánchez. El Parlament dona 6 mesos al govern perquè fixi el calendari del campus de salut de Girona. Una moció d'Esquerra Republicana exigeix que abans d'acabar l'any s'avanci en l'equiparació laboral i salarial. La Junta de Portaveus ajorna fins al mes d'octubre el debat monogràfic al Parlament sobre educació impulsat per Junts. També es posposa, per a més endavant, la compareixença de la síndica de Greuges al ple. Ordeig afirma que el país està més ben preparat per afrontar incendis com el de la Segarra d'ara fa un any. El conseller diu que cal treballar per flexibilitzar i, sobretot, compensar les restriccions a les CEPA. El Tribunal Suprem obre una causa al vice Pérez per un presumpte delicte de desordre públic. El Tribunal creu que l'eurodiputat va instar a desordres agreujats en les manifestacions agrícoles del mes de febrer de 2024. I el Parlament demana accions efectives i urgents de suport a la població veneçolana afectada pels terratrèmols. La cambra insta el govern a tenir un pla per quan el moment més dur de la crisi s'hagi estat superat. I el Parlament exigeix a l'Estat el traspàs de la titularitat dels immobles sanitaris situats a Catalunya. La moció impulsada per Esquerra Republicana assenyala l'anomalia tenint en compte que fa més de 40 anys que la Generalitat els gestiona. El jutge Pedraz cita a declarar com a testimoni en el cas Leire l'exnúmero 2 de García Ortiz, Diego Villafañe. L'interrogarà després que la Fiscalia confirmés dues reunions entre Villafañe, l'advocat Jacobo Tejielo i Leire Díez. Seguim de la plana política amb més titulars. Càrrecs de la Policia Nacional i Guàrdia Civil diuen que la coordinació amb Salut per les vacunes de Covid va ser fluida. Els dos coordinadors asseguren el judici contra els exconsellers que van canviar el cens diversos cops. I el Parlament aprova per unanimitat enviar al Congrés la reforma de la llei L per eliminar copagaments. La iniciativa de Junts i Esquerra, Comuns i la CUP reclama garantir cures 24 hores i comptabilitzar prestacions. I Lara Hernández dimiteix de tots els seus càrrecs a Sumar. La fins ara coordinadora general del partit denuncia una campanya de desprestigi contra ella. Nou 42 minuts, deixem la política, anem a la plana econòmica. Creix un 7% el lloguer de caravanes i autocaravanes durant els dies del Tour de França. Fins a mitjans de juliol no tenim cap vehicle disponible, afirma Joan Anglí, director d'Autocaravanes del Vallès. Pastors que encara fan la transhumància lamenten el mal estat d'alguns trams de Cabanera. Cada vegada són menys els ramaders que pugen al bestiar a peu de les muntanyes per passar l'estiu. El Tour de França provocarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat amb talls de carreteres a una seixantena de municipis. Les restriccions començaran aquest dijous a Barcelona i acabaran dilluns amb l'etapa entre Granollers i Els Angles. Fiscalia demana un any i mig de presó i 4 d'inhabilitació per l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, pel cas de les dietes. També reclama una indemnització dels prop de 24.000 euros cobrats, suposadament a diferents administracions. Sony anuncia que deixarà de distribuir els jocs de PlayStation en disc físic a partir del gener de 2028. La companyia japonesa ho atribueix a canvis en les preferències dels consumidors. El Parlament reclama avançar perquè la Generalitat recuperi la plena competència executiva per al zero. La cambra demana negociar amb el govern espanyol el traspàs complet de les competències d'inspecció. També de la plana econòmica, la gigafactoria de Móra la Nova podria estar operativa per finals del 2028. Els alcaldes del territori donen la benvinguda al projecte i remarquen que no consumirà aigua. El Banc Central Europeu creu que els riscos per la inflació i el creixement són més equilibrats que fa unes setmanes. Lagarde afirma que van pujar els tipus d'interès perquè estimaven una inflació superior al 2% fins al 2027. I el Banc d'Espanya confirma que l'Euribor va fregar el 2,8% al mes de juny, al 0,717 punts més que l'any passat. El principal índex de referència de les hipoteques cau lleugerament respecte al mes de maig i trenca amb 3 mesos de pujades. També de la plana econòmica, els pescadors catalans titllen d'inacceptable la proposta de Brussel·les per reduir el fons pesquer. Critiquen la reducció del 66% del pressupost i reclamen una reunió amb el comissari europeu de pesca. La directora general de l'Agència Tributària deixarà el seu càrrec pròximament després de sol·licitar un relleu. El PP atribueix el canvi a la citació de Soledad Fernández a la comissió de la CEPI al Senat per les joies de Zapatero. Tatxo Benet es desvincula definitivament de Mediapro després de 3 dècades. El cofundador del grup ven el 5% de participacions al principal accionista del grup, Softwind. La conciliació familiar és el criteri principal per escollir una feina per sobre dels salaris segons Foment del Treball. 6 de cada 10 treballadors creuen que no existeixen mesures suficients per compaginar vida laboral i personal. El BBVA redueix a l'1,96% la seva participació a Telefònica. El percentatge contrasta amb el 5% del juny segons la informació remesa. Les reserves als hotels de Barcelona augmenten per l'estiu, malgrat el lleuger retrocés a escala estatal. La patronal hotelera preveu que la facturació al sector de Catalunya creixi un 7% a la tardor, menys que a l'estat. I s'inicia la requalificació dels terrenys per ampliar el campus de Bellvitge en 75.000 metres quadrats. El ple municipal aprova inicialment els estatuts de l'associació Biocluster d'Innovació i Salut. I l'Aran acull una prova pilot amb drons per millorar la seguretat en les curses de muntanya. S'han fet demostracions de transport de càrrega en entorns de difícil accés i de cultura immersiva. Passen 2 minuts al punt de 3:15 del matí. En titulars, repassant l'actualitat de les últimes hores en diferents àmbits, deixem l'economia, anem a la plana social. Fins les 9 del matí, repassant aquests titulars a través de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. I com dèiem, entrem a la plana social. Titular que arribava ara fa 10 minuts. Tallada l'AP-7 a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió i un turisme. La recuperació de la via pot durar hores després que el vehicle pesant hagi bolcat i l'escampat i hagi escampat la càrrega a la calçada. Identifiquen un mecanisme que manté en estat d'esfera les cèl·lules amb mutacions abans que es formi el tumor. Investigadors de Idivell descriuen la latència com una bomba de rellotgeria que s'activa quan l'entorn és favorable. I la temperatura mitjana del mar de Barcelona, el juny frega per primer cop els 24 graus centígrads amb pics de 28. Tarragona, el Delta de l'Ebre, Begur, viuen el 3 juny amb l'aigua més càlida des que hi ha registres. La conductora del bus accidentat a Lleida dona negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. Les 5 persones que han estat operades, a una de les quals s'ha hagut d'amputar la cama, evolucionen favorablement. Manté defensa que va complir amb totes les feines per Innova. Estic altament satisfet dels beneficis pels ciutadans. L'acusat assegura que informava Prat dels treballs i que va entregar informes i documentació que els acreditaven. Troben morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. El cos s'ha localitzat a primera hora del matí al Parc Agrari del Baix Llobregat. Notícia d'ahir a la tarda, per la qual cosa aquest mort va aparèixer ahir dimecres pel matí. Fiscalia rebaixa fins a 6 a 9 mesos de presó a Prat i Batesteza i retira el tràfic d'influències del cas Innova. El fiscal també redueix les peticions de la resta d'acusats i demana 3 anys i 5 mesos de presó a Pérez i Manté. La Generalitat i la Fundació Endesa col·laboraran en la conservació de tres espècies d'aus amenaçades a Aigüestortes. Signen un conveni per identificar les zones clau de supervivència del gall fer, la perdiu blanca i el mussol pirinenc. També de la plana social, mor una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a Sant Sadurní d'Anoia. Centenars de persones han mort a les carreteres interurbanes catalanes el que portem d'any. Els Mossos d'Esquadra detenen una treballadora d'una residència de Tàrrega per furtar joies i diners a 5 usuaris. La dona, de 23 anys, l'havien contractat feia pocs dies per cobrir unes baixes temporals en el centre de gent gran. I també ha estat detingut un home per robar una vintena de cabres d'una granja de Bellpuig. El presumpte autor té antecedents i va sostreure els animals al llarg de 6 mesos. Sanitat proposa limitar la jornada ordinària als MIR a 35 hores setmanals i les guàrdies a un màxim de 17. La reforma de la relació laboral als residents també preveu una millora de les retribucions. Barcelona inaugura l'oficina permanent i el centre de premsa del Gran Depart del Tour de França 2026. La cursa començarà dissabte amb un contrarrellotge per equips i farà que la ciutat sigui un epicentre mundial del ciclisme. I homenatjaran a Caralps aquells que van participar en el segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria als anys 60. L'acte serà el 9 de juliol i comptarà amb alguns dels protagonistes. 9 minuts, ja arribem a les 9 del matí. Anem per més titulars, entrem en la plana cultural.

La italiana Carmín Lieto obre el concurs de focs artificials de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. A partir d'aquest dijous hi haurà restriccions d'aparcament a molts carrers del centre de la ciutat a causa del torn. El rodatge de Tomb Raider a Girona deixa gairebé 1,5 milions d'euros a la ciutat. L'equip ha fet diverses estades entre el gener i el mes de juny en hotels. Mor amb 58 anys l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona. El barceloní va ser fundador de la banda i artífex de la reunió a finals de la primera dècada del segle XXI. Denuncien davant l'inspecció de treball a l'empresa Atico, que ha acomiadat una treballadora per parlar en català. L'ús de la llengua s'inclou com a motiu en la carta d'acomiadament, segons la denúncia. Sopa de cabra, la fúmiga, la Ludwig van, 31 fam, alosa i fades, entre els reclams de la 23a edició de l'acústica. Artistes com Gemma Huguet, Joan Reig o Borja Penalba reinterpretaran el famós concert de Lluís Llach al gener del 1976. El MNAC espera l'autorització del govern d'Aragó per iniciar el 6 de juliol el desmuntatge de les obres profanes. L'executiu aragonès exigeix al museu que informi del trasllat de les pintures profanes i del seu estat. Iñaki Sandoval, nou director general de la Fundació Conservatori Liceu. El pianista agafarà el relleu de Maria Serrat a partir del gener de 2027. I el MNAC demana suspendre el termini per lliurar els murals de Xixena per falta d'informació en l'avaluació de riscos. El museu requereix al govern d'Aragó que informi sobre la descàrrega, el desembalatge i la reinstal·lació de les obres. 8:53, anem pels esports. Bèlgica culmina una remuntada impossible i elimina el Senegal a la pròrroga amb un resultat final de 3-2. En un partit accidentat, l'àrbitre Saïd Martínez s'ha vist obligat a suspendre temporalment el joc fins que els serveis de seguretat han atrapat un espontani. També del Mundial, Anglaterra sobreviu gràcies a la societat Gordon Kane. Amb un resultat 2-1, els 3-1 han capgirat el partit, que tenien molt complicat contra el Congo gràcies a les dues assistències d'Anthony Gordon amb un materialitzat Harry Kane. L'Equador destapa el problema invisible del Mundial amb una protesta formal a la FIFA. La Tri va presentar una queixa abans de disputar els setzens de final contra Mèxic, partit que va acabar perdent per 2-0. En el Barça, Laporta marca el ritme per Julián Álvarez. No estarem expenses del que ens pugui dir l'Atlètic. Respon sobre embuts la pregunta de l'interès del Barça pel jugador argentí. I així queda el quadre del Mundial 2026, primers vuitens definits i un Vinícius Haaland a l'horitzó. El Mundial 2026 s'acosta als vuitens de final amb un quadre cada cop més definit amb les classificacions de Mèxic, el Brasil, França, Noruega i el Marroc. Mercat de fitxatges, Florentino i el fitxatge més car de la història. El Real Madrid és un dels equips que més s'està reforçant de cara a la temporada vinent. Després d'una nova temporada sense títols, els blancs han fitxat Cucurella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries. A aquesta llista, Florentino Pérez hi vol sumar un dels millors jugadors del moment. Segons l'esport, el fitxatge galàctic del Real Madrid és Michael Olís. En futbol, l'Europa posa el seu futur en mans dels socis. Seguir a primera Reial Federació Espanyola de Futbol o renunciar-hi per jugar a casa. El club farà una consulta als socis sobre el seu futur i no descarta renunciar a la primera federació per seguir el nou Sardenya. En el Barça, Joan Laporta pren possessió i desgrana els grans objectius del nou mandat en un acte institucional que ha tingut lloc a l'Auditori 1899. I Laporta marca el ritme per Julián Álvarez. No estarem expenses del que pugui dir l'Atlètic. El Madrid es desmarca de l'acord amb la Lliga F, amb Gasol, i el Barça valorarà si s'adhereix. El Barça vota a favor de l'acord, però això no implica l'adhesió del club a aquest pacte, que se sotmetrà a una valoració posterior sobre què implica l'operació.
en el Barça, les condicions de la renovació d'Andreas Christensen amb el Barça. El futbolista danès seguirà vinculat al club blaugrana durant dues temporades més, fins al 30 de juny de 2028. I fins aquí, els titulars dels esports.

I arribarem a les 9 en punt del matí amb l'efemèride musical d'aquest 2 de juliol. Perquè un dia com avui, el 2 de juliol del 1952, va néixer a Califòrnia el músic nord-americà Johnny Cola, guitarrista, saxofonista i un dels membres fundadors de Huey Lewis and the News. Doncs ens quedarem amb la música, amb una de les cançons més destacades d'aquesta banda, Huey Lewis and the News, amb la cançó The Power of Love, fins les 9 del matí. Salutacions del Ferran Boquer. Ens retrobem a partir de les 11 al Magazín d'Estiu, l'Obert per Vacances, amb molts continguts per acompanyar-vos també en aquest mes de juliol. Doncs amb Huey Lewis and the News us deixem fins les 9 del matí. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: clar.
1: Ara, tu has de currar, esclar.
2: Sí, sí.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, comencem una nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest dijous ja, dia 2 de juliol de 2026, en directe des de l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, com sempre a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Aquí estarem acompanyant-vos amb molts continguts per passar el millor estiu possible tots els matins, de dilluns a dissabte, entre les 11 i la 1. Salutacions del Ferran Boquer, també dels companys, dels col·laboradors que fem possible l'Obert per Vacances. I si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per escoltar, per gaudir, per acompanyar-vos, per informar-vos també. 2 de juliol i engeguem, com sempre, amb el sumari. Després tindrem les celebracions del dia, també les efemèrides musicals, la previsió del temps i la connexió amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell per conèixer com es presenta aquesta jornada de platja. A l'entrevista d'avui tindrem a partir de les 11:20 l'Agustín Ortiz, el responsable del Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell. Tot seguit tindrem les històries de la música, tram final del repàs a les millors 500 cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone. També ens acompanyarà aquest estiu, aquest juliol, a l'Obert per Vacances, l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. Avui un nou espai, un nou col·laborador, tindrem cuina. Espais de cuina, propostes gastronòmiques, molt refrescants, serà amb el Josep Martí. Ens acompanyarà el dimarts i els dijous a partir de les 12 del migdia. Avui l'escenarem aquí, en aquest espai, a l'Obert per Vacances. I també les entrevistes de l'Emergents, el programa musical del David Burillo. D'aquesta temporada recuperem algunes de les entrevistes d'aquesta temporada avui amb la Maria Castell. Valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del semàfor de l'estiu. I abans d'arribar a la una, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. L'Obert per Vacances des d'ara mateix i fins la una.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
0: Doncs sempre comencem el programa amb el que celebra en aquesta jornada. Avui som a dijous, dia 2 de juliol de 2025.
1: Què se celebra avui?
0: Doncs avui celebrem moltes coses. Sí, sí, aquí sempre tenim moltes coses per celebrar. Permeteu-me que agafi el guió, que jo despistat, centrat en altres coses, el tenia a l'altra punta de la taula. Doncs avui es celebra el Dia Internacional dels Periodistes Esportius. Feliç dia a tots vosaltres. Avui se celebra aquesta jornada, el Dia Internacional dels Periodistes Esportius, jornada que reconeix la feina dels professionals que ens expliquen tot el que passa dins i fora dels terrenys de joc. La commemoració coincideix amb la fundació el 2 de juliol del 1924 de l'Associació Internacional de la Premsa Esportiva, l'AIPS, creada durant els Jocs Olímpics de París des d'aquell any. No, millor dit, des del 1994, aquesta data serveix per retre homenatge a periodistes, locutors, fotògrafs, professionals del mitjà, que amb rigor i passió ens acosten les grans gestes esportives i també les històries humanes que hi ha al darrere. Perquè l'esport no només es viu en els estadis o davant de la televisió, també es viu a través de les veus, de les paraules dels que narren cada dia l'esport. Per això avui és un bon moment per reconèixer la seva feina i per felicitar tots els periodistes esportius avui, la seva jornada, Dia Internacional dels Periodistes Esportius. I avui també és el Dia Mundial dels Òmnis. Una jornada que celebra aquest Dia Mundial, una jornada dedicada als objectes voladors no identificats i a despertar l'interès per un dels grans misteris de la humanitat. Estem sols a l'univers? La data no és casual, recorda el conegut incident de Roswell als Estats Units l'any 1947, quan la caiguda d'un objecte misteriós va originar dècades d'especulacions. Tot i que les autoritats nord-americanes van assegurar que es tractava d'un globus d'investigació, el que es continua alimentant teories, llibres, documentals i debats. Més enllà de les històries sobre extraterrestres, aquest dia també convida a parlar de ciència, d'exploració espacial i dels anomenats fenòmens aeris no identificats que encara avui són objecte d'estudis de diversos organismes. Tant si sou escèptics com si us agrada mirar el cel buscant respostes, avui és una bona excusa per deixar volar la imaginació. Avui és el Dia Mundial dels OVNIs, aquests objectes volants no identificats. Doncs vinga, aquestes són les celebracions d'aquest dijous, dia 2 de juliol. Tenim també efemèrides musicals. Que va la Guadarria. tía de tu fuente. Aquest és Camarón de la Isla. Avui, 2 de juliol, comencem recordant una gran pèrdua per la música, perquè l'any 1992, un dia com avui, 2 de juliol, moria una de les figures més importants de la història del flamenc. Amb la seva veu única i discos com La leyenda del tiempo, va revolucionar el gènere i encara avui continua sent una referència imprescindible. Avui recordem a Camarón de la Isla.

També avui recordarem un altre artista que ja va morir. És la Jenny Rivera. Va néixer un dia com avui, un 2 de juliol del 1969. Coneguda com la diva de la banda, va ser una de les artistes més influents de la música regional mexicana i va vendre milions de discos abans de la seva prematura mort l'any 2012. Avui recordem a Jenny Rivera.

0: muero.
1: Més efemèdies musicals. Entre els aniversaris d'avui, el 1952 va néixer Johnny Cola, guitarrista i saxofonista de Huey Lewis and the News, una de les bandes pop-rock més populars dels anys 80, amb èxits com aquest, The Power.

avui aquest saxofonista, aquest guitarrista de Huey Lewis and the News, Johnny Cola, fa 74 anys. També ha estat aniversari Burna Boy. Va néixer un dia com avui, del 1991, a Nigèria. Guanyador d'un premi Grammy, és una de les grans figures de l'afrofusió actual i ha situat l'afrobeat entre els estils més escoltats al panorama internacional. A més, ara que està en vigència això del Mundial, és al costat de Shakira, Burna Boy, que li posa música al Mundial 2026 de futbol amb la cançó Die Die.

Avui Burnaboy celebra 35 anys. I vinga, anem per les últimes... o l'última de les efemèrides musicals. Acabem amb el protagonista que ens porta directament a la música, el que va néixer el 2 de juliol de 1974, avui fa 52 anys, Rocky Gray, baterista, que va formar part d'Evanescence en l'etapa de més èxit del grup, participant en la gira mundial de l'àlbum The Open Door, una banda que va marcar tota una generació amb la seva barreja de rock alternatiu i metal. Doncs vinga, tanquem aquestes efemèrides musicals amb la música, amb la cançó de Evanescence. Jo diria que és la gran cançó de la banda. N'hi ha d'altres, però aquesta m'encanta. És el Bring Me to Life, cançó de l'any 2000, un dels himnes d'aquesta dècada de la música rock dels anys 2000. Amb Evanescence comencem el l'Obert per Vacances. Sí, sí, l'Obert per Vacances d'aquest dijous. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon dia i bona hora.

0: obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: En segons, arribem a un quart de 12 del matí. Doncs vinga, anem per les connexions habituals, anem pel temps, per la connexió amb el meteoròleg Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs vinga, un dia esplèndid, novament. Tornarem a passar calor avui, Josep.
2: Sí, tornarem a passar calor. Vaja. Avui, demà, diumenge, i a partir de dissabte i diumenge encara més.
1: Més.
2: Les perspectives són de Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la segona quinzena de juny que hem tingut i Déu-n'hi-do la primera quinzena de juliol que ens espera. I tot sense pluja i, a més, fins i tot amb molt de sol i amb poca xafogor. La humitat no és massa alta i això almenys s'agraeix una mica. Avui hem d'esperar que tinguem sol i cel clar pràcticament tot el dia. Hem tingut algun nuvolet prim d'aquells que t'has de fixar molt per veure'l a primera hora del matí, però pràcticament ha desaparegut. Potser a mitja tarda veiem algun núvol d'evolució a l'interior molt llunyà i poca cosa més. I amb unes temperatures que avui, aquesta nit, han baixat una miqueta de nit, s'ha dormit relativament bé, 22 graus de mínima, ara en tenim 29,5, no hem arribat als 30, però avui tornarem a sobrepassar els 30, cosa que no deixem de fer cap dia des del 20 de juny. I avui la màxima estarà entre 31 i 32, molt semblant a la d'ahir, amb una humitat així, o sigui, com dèiem, força baixa. Hem d'esperar que el vent, que ha tingut una miqueta de mestral al matí, ara girarà cap a marinades, que seran una miqueta variables, més aviat en domini del migjorn o del garbí, i fent que la mar hi hagi una miqueta de marejada al matí i una mica més considerable a la tarda. Per demà, a divendres, esperem pràcticament un temps idèntic, amb sol i cel clar la major part del dia. Sí que hi pot haver algun núvol a la primera del matí i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit encara podria recular unes dècimes de nit i estar al voltant dels 21 o 22 de mínima, mentre que demà la màxima tornarà a ser de ple estiu i tornarà a estar al voltant

0: voltant dels 31 graus, o fins i tot una miqueta per sobre, amb una humitat moderada, i xafogó també força a ratlla. Ben feble amb terral a primera hora i també al final del dia, i marinades de migjorn, sobretot al centre del dia, més moderades a primera hora de la tarda, i això farà que la mar hi hagi marejol, i més destacable amb una mar una miqueta més moguda de cara a la tarda. De cara a dissabte tot continua igual, i diumenge la pujada de temperatures es nota una miqueta més alta. I després mantindrem també la setmana vinent les temperatures que mitja setmana podran pujar de nit, i la xafogó serà més intensa a partir de la setmana vinent, a la vegada que tornarem a tenir temperatures per sobre dels 33 graus a mitjans de setmana vinent.
1: Mare meva, quina previsió ens fas.
0: Sí.
1: Oh, doncs res.
0: Sí, és d'aquells dies, d'aquelles situacions estancades, molt típica d'estiu, amb un pantà baromètric, amb poca diferència de pressió. Només hi ha aquestes petites brises marinades que suavitzen una mica i no es veuen canvis de temps a la vista. Veurem això a la segona quinzena de juliol o sobretot de cara a l'agost, si aquest calor acumulat, latent i gairebé insuportable, pot provocar que pugui haver alguna tronada de cara a l'agost i que suavitzi puntualment la temperatura. Però amb els mapes a mig termini, a 15 dies, res de pluja i seguirem tots els dies amb molta calor, amb la diferència que la calor nocturna apretarà més la setmana vinent del que ho estàs fent fins ara.
1: Vaja, com ens deixes, eh? Doncs ànims, paciència i a sí. Protegir-se de la calor, sobretot,
0: bueno,
1: eh?
0: Més val saber-ho i així sí? Intenta buscar algun pedaç per fer-ho més suportable, a base d'aire, sombres,
1: sí.
0: I aigua, sobretot remullar-nos, que és el que més ajuda.
1: Exacte.
0: Tot i que cada vegada el mar està més calent i al final
1: també
0: tampoc acabarà refrescant ni banyar-nos a la platja.
1: Exacte. Gràcies, Josep. Tornem a parlar demà, divendres, amb la previsió del cap de setmana, que ja ens l'has avançada, calor i més calor. Gràcies, Josep.
0: A vosaltres. Fins demà.
1: Adéu-siau. Fins demà. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balbei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: I seguint la línia del que portàvem fent des del passat mes de setembre, en el Calafell Matí, també aquest mes de juliol, a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. En aquest magazín d'estiu tenim l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, les històries de la música. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tothom.
2: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
2: Doncs la mar de bé.
1: Sí, sí, aquí tornem a estar, contents.
2: Aprofitant aquestes seccions que ens heu permès dintre del Obert per Vacances,
1: sí,
2: per completar la llista. Què estem fent aquests dies,
1: exacte,
2: Javier?
1: Exacte, doncs mira, ara continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Això segons l'edició del 2004 de la revista Rolling Stone.
2: I, com sempre, ho farem en ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 60, on vam trobar-nos amb Al Green i el seu tema Let's Stay Together. Avui continuarem en el lloc 59, on hi ha un dels èxits de l'home que, segons els crítics, va ser un dels principals contribuïdors a la música de la segona meitat del segle XX, Bob Dylan.

Times They Are Changing, a la posició 59. Ens mostra el Dylan més típic i tòpic acompanyant-se amb uns simples acords de guitarra sense grans pretensions rítmiques i afegint-hi només l'harmònica que ell mateix tocava gràcies a un suport que portava al voltant del coll, completant d'aquesta manera la imatge més tòpica, com dèiem, del rei del folk.

0: I ara, en el lloc 58, tenim l'èxit de Michael Jackson, Billie Jean. Segons el mateix Michael Jackson, la tal Billie Jean no existia en si mateixa, sinó que representava, sota aquest nom fictici, a qualsevol d'aquelles noietes que quan ell, Michael Jackson, formava part del grup familiar, els Jackson 5, es trobaven al sortir dels concerts.
1: Sí, aquelles noies que volien lligar amb qualsevol d'ells i que sempre, segons el Michael Jackson, és clar, posteriorment anaven reclamant que el seu fill era d'algun d'ells.
0: Ai, amigo.
1: Sí, sí, la tornada diu textualment: Billie Jean no és la meva amant. És només una noia que diu que jo sóc el pare, però que el nen no és fill meu.
0: Correcte.
1: Què us pensàveu? Que era una cançó d'amor?
0: Sí, ho semblava.
1: Doncs no, no ho era.
0: Mira...

0: Aquests són Procol Harum, interpretant un dels seus temes més coneguts, Light a Shade of Pale, amb què van ocupar la plaça número 57.
1: En aquest tema és de destacar la presència de l'orgue al llarg de tota la peça, un orgue el so del qual podríem qualificar de clàssic i fins i tot, segons alguns crítics, que pot recordar inclús a Johann Sebastian Bach.
0: Mira.

0: Estem escoltant Long Tall Sally, de Little Richard, situada a la posició 56. Aquesta cançó és un molt bon exemple de l'energia de les primeres mostres del rock and roll, que a mitjans dels 50 s'escoltava a les ràdios sempre, amb l'exigència que les cançons no tinguessin una durada molt poc superior als 2 minuts.
1: La lletra d'aquesta cançó parla d'infidelitats familiars i és curiós que la censura de l'època la deixés publicar sense retalls.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs bé, l'atzar va provocar que just la següent cançó a la llista de les 500 sí que tingués problemes en la censura nord-americana, és clar. Escoltem-la i veurem.

0: Doncs efectivament, la següent a la llista, amb el número 55, va ser Louie Louie, de The Kingsmen. Una cançó, però, que no és seva, sinó que es tracta d'una versió d'un tema original de Chuck Berry, qui en va vendre els drets i que els va vendre per $750, una quantitat insignificant, podríem dir, comparada amb l'èxit que finalment va tenir la cançó.
1: Sí, és cert, però és que en Chuck Berry, quan la va vendre, no sabia l'èxit que versions com la de Kingsmen assolirien.
0: Sí, esclar.
1: I a més, ell estava a punt de casar-se i necessitava diners.
0: Ah, carai.
1: Però mira, va, tornem al tema de la lletra i també de la censura, que
0: sí,
1: és el
0: sí,
1: que ens interessa.
0: Veritat, tens raó. Doncs bé, mentre que el tema anterior, que parlava d'infidelitats conjugals, no va tenir cap problema amb la censura, Louie Louie sí que en va tenir. En part, degut a que la lletra era força incomprensible. I degut a això, l'FBI, que sempre està vigilant, la va sotmetre a investigació durant 2 anys, sense arribar a trobar res que justifiqués la seva prohibició. I finalment, van haver-ho de deixar estar.

I en el lloc 54 tenim a Percy Sledge amb la balada When a Man Loves a Woman. La interpretació de Percy Sledge és considerada una de les més emotives i autèntiques de la història de la música soul.

0: l'extrem gairebé oposat de l'espectre musical trobem en el lloc 53 a The Sex Pistols amb Anarchy in the UK, un tema fundacional del punk britànic.
1: The Sex Pistols van tenir una vida efímera de l'any 1975 al gener del 1978, uns 2 anys i mig aproximadament. I en aquest curt període de temps només van publicar un únic àlbum d'estudi i també alguns singles.
0: Correcte, i malgrat això, la seva influència musical i estètica va ser de gran impacte i una de les proves és que en tan poc temps aconseguissin situar 2 temes seus entre les 500 millors. Una va ser God Save the Queen, que vam trobar-nos en la posició 173, ja fa uns quants capítols, i l'altra aquesta, Anarchy in the UK, que hem estat escoltant fins ara.

0: En el lloc 52 estem escoltant When Doves Cry, quan els coloms ploren, de Prince, un tema que es va passar 5 setmanes consecutives encapçalant el Billboard a l'any 1984.
1: Aquest va ser el primer single extret de l'àlbum Purple Rain, que recollia la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol que el mateix Prince protagonitzava.
0: Tota la pel·lícula té connotacions autobiogràfiques i en la lletra d'aquesta cançó, per exemple, Prince fa referència als seus pares i la mala relació existent entre ells.

0: Som a la posició 51, just a punt d'entrar en la zona de les 50 millors. I és aquí, en el lloc 51, on trobem el primer representant del hip-hop. És The Message, de Grandmaster Flash and the Furious Five.
1: Aquest va ser, en el seu moment, el primer rap que es va apartar de la línia alegre i festiva que el hip-hop tenia fins aquell moment. Trencant aquella tendència, The Message presenta una lletra de denúncia i reivindicació que va assentar les bases perquè posteriors artistes seguissin el mateix camí.

0: La cançó que va ocupar el lloc 50, sent la que obre el 10% de dalt de tot de les millors situades entre les 500, va ser aquesta, The Tracks of My Tears, una producció Motown interpretada per Smokey Robinson.
1: Smokey Robinson va ser un dels principals intèrprets i compositors de la primera època de la Motown i, per tant, un dels pares del anomenat So Detroit.

0: big feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Ara estem escoltant Hotel California, de la banda californiana The Eagles, ocupant la plaça 49.
1: Un dels aspectes que és de destacar d'aquesta peça és el famós solo de guitarra, que està executat no per un, sinó per dos guitarristes solistes simultàniament. Escoltem-ne una part.

0: Els dos solistes són Don Felder, qui era l'autor de la base musical de la cançó, i en Joe Walsh, qui gràcies a la distorsió de la seva guitarra va aportar un to més aspre i agressiu.
1: La part final d'aquest llarg solo és un diàleg entre les dues guitarres, en Felder i Walsh, intercanviant frases melòdiques, cosa que dona com a resultat un dels solos de guitarra més icònics de la història del rock.
0: I parlant de guitarristes, què et sembla si escoltem aquest inici?
1: Som-hi!

0: I arribem al lloc 48, ocupat per un dels membres més il·lustres del Club dels 27, Jimi Hendrix, a qui escoltem en el tema All Along the Watchtower.
1: Jimi Hendrix va morir a la fatídica edat que dona nom al Club dels 27, ofegat pels seus propis vòmits mentre dormia després d'haver consumit nombroses pastilles per dormir, en el que es va considerar com a un suïcidi.

0: Avui acabarem el capítol en el lloc 47, que amb tots els honors van ocupar Simon & Garfunkel amb Bridge Over Troubled Water, un tema extret de l'àlbum del mateix títol.
1: Doncs amb aquesta balada tranquil·la i mítica us deixem, amics, fins la setmana que ve, que reprendrem aquesta llista de les 500 millors.
0: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
0: 12 del migdia, ara mateix, amb 10 minuts. Doncs aquesta que hem inaugurat aquesta setmana és ja, no sé si la 8a temporada que jo estic al capdavant de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. I cada estiu, aquest mes de juliol, hem tingut sempre un espai de cuina. Sempre al capdavant s'ha trobat la Mari Herrera del petit bistro de Segur de Calafell. Però clar, aquesta temporada, la que hem deixat enrere, la temporada regular de la ràdio, a la Mari l'hem tinguda cada dimecres. I ens va demanar, home, a veure, deixeu-me descansar, deixeu-me recuperar forces. I és per això que un dia d'aquesta temporada regular ens va portar aquí un altre cuiner, que és el Josep Antoni Martí, el que a partir d'avui es farà càrrec d'aquest espai gastronòmic de l'estiu, de l'Obert per Vacances. Josep Antoni, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Mira, que t'obro micròfons perquè et tinc en el 3 i t'havia pujat el 2.
2: Ah, bueno.
0: Ara sí que t'escoltem.
2: M'has baixat.
0: Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé. Bueno, ara fresquíssim aquí amb aquest estudi, que és una meravella, la veritat.
0: És una meravella, estem de fàbula aquí. I així passarem aquest estiu aquí cada dia entre les 11 i la 1.
2: Jo, per recordar als oients, doncs és un programa que fa molts anys abans de la pandèmia ja ho fèiem aquí a Ràdio Calafell.
0: Tu ja havies fet ràdio aquí a Calafell Ràdio, eh?
2: Fèiem un programa de cuina que no sé si us recordeu, que es deia Tres Entrefogons.
0: Ha de fer molts anys, això, perquè, a veure, sí, jo estic a la casa, aquí treballant, des del 2018.
2: Abans de la pandèmia va ser això.
0: Pensa que els anys passen molt ràpid.
2: Sí, volant.

0: Jo el vaig conèixer ja a Plitec, no? I, bueno, com que a mi m'agrada molt interactuar amb tot el que pugui, si és, ell estava sol allà per donar les classes, però a mi m'agradava interactuar amb ell, de vols que pic la seva, vols que feix això, ajudar-lo. I vam agafar una compenetració molt maca i llavors em va dir un dia, vols venir a la ràdio a xerrar amb mi? I jo dic, bueno, no ho he fet mai.
1: En però quina ràdio va ser aquesta, llavors?
0: Això va a Ràdio Calafell.
1: A Calafell Ràdio, eh? No li canviem el nom.
0: No, no li canviem... Ràdio Calafell.
1: No, no és Ràdio Calafell. Ai, és Calafell Ràdio, per això em refereixo. Vale, no li canviem el nom.
0: Bueno, no li canviarem, doncs. I llavors van començar amb ell. Llavors aquí es va apuntar també després el Jordi Guillem. No sé si
1: sí, home, per favor.
0: Qui és, clar, Guillem,
1: sabem qui és el Jordi Guillem.
0: Segon campió mundial de gelateria, amb un que està allà al Roc de Sant Cayetà, també. I, bueno, després va invitar la Mari a venir. La Mari, gustosament, ja saps que s'apunta a un bombarder.
1: A lo que sigui.
0: I vam estar tots tres i vam començar a fer ràdio. Llavors, quan es va acabar això, doncs vam anar... Perquè això va anar amb el... No sé si em sembla que el Jordi Guillem... No, el Jordi Guillem, no. Aquest dels búhos, com es diu?
1: El Guillem Soler.
0: Ah, Guillem Soler, correcte, sí. Gràcies. Vam anar allà al Vendrell. No me recordo el per què. I vam començar a fer ràdio allà.
1: Ah, hi ha Ràdio Televisió al Vendrell.
0: Ràdio Televisió amb el Guillem, no? I allà també en fèiem, vam començar a fer plats... o sigui, cuina per sortir a la tele, perquè volíem fer cuina per sortir, al igual que aquests programes que fan a TV3 i coses d'aquestes.
1: Sí, sí, sí, un espai de cuina que té les teles.
0: Però els subvencionaments d'això van acabar, va tenir que tancar a Plitec i ja van quedar penjats. Però bueno, i després va venir la pandèmia i ho van deixar. Dir tot això, jo sé que vaig estar molts anys en un restaurant que segurament a més d'un li he fet el menjar, que és el Priorat de Banyeres, va estar 22 anys a cap de cuina, bodas, bautizos, comuniones, la BBC, sí, com es diu, no?
1: Sí.
0: I llavors va estar aquí a l'estil d'aquí de Vendrell, també, bueno, en molts puestos, no? I això de la ràdio, doncs, ho tenia una mica, una espina una mica de clavada. Dic, aviam si m'agradaria tornar, ara que només em queda, ara estic de baixa, i ara em queda només un any per jubilar-me, doncs volia agafar una miqueta el tema aquest de la ràdio, perquè m'encantava, la veritat, no? De fet, dintre del programa, doncs, com que érem tres, doncs hi havia puesto per tots i treia algun acudit, alguna cosa, ho feien molt ameno, no? El programa, la veritat. I ara, doncs, sóc aquí.
1: Doncs vinga, ben retrobat a la ràdio.
0: Per començar i fer-ne, si ens dona temps, un parell de plats.
1: Doncs mira, tenim una estoneta per parlar d'això, d'aquests plats, que entenc que ens portaràs aquí tots els dimarts, tots els dijous, a partir de les 12, 12:10, però plats d'estiu, no?, per gaudir...
0: Plat
1: doncs,
0: d'estiu, i a més, també, a part de plat d'estiu, a mi m'agrada introduir sempre marques d'arrossos, marques de sofregits...
1: Què vols dir amb marques?
0: Una marca vol dir la marca d'un arròs negre, doncs és el xipiró, la ceba, el pebrot, tot això, és el sofregit aquest que queda caramelitzat, que sempre m'ha agradat a mi explicar a la gent doncs, que si gastes foc per un sofregit d'un arròs un dia, doncs, el que van comentar l'altre dia, que tu també ho fas, ja ho sé, fer-ne marca passatge, que també es diu passatge. La marca és quan ja està tot terminat amb el passatge i els ingredients, que és la sípia, el xipiró, de lo que vulguis fer aquest arròs, no? Si és un arròs de costella amb ceps, doncs la marca és la costella, el cep, i el passatge és el sofregit, diguéssim, no? Una mica liada.
1: Home, jo per marca i per passatge, la veritat, jo que...
0: Són termes culinaris.
1: Doncs els hem de traslladar aquí a l'audiència perquè ens entengui, perquè si no, amb això del passatge i la marca
0: ja
1: ens perdrem.
0: Sí,
1: en qualsevol cas, el que sempre donarem, a part de les receptes, són aquests truquillos,
0: Això mateix.
1: Aquests truquillos, que de veritat no està acceptat per la llengua catalana, però li direm així, els truquillos, que queda més d'estar per casa.
0: Els truquets de la cuina. Doncs, també...
1: Però comencem. Vinga,
0: comencem.
1: Va.
0: Comencem
1: amb la primera de les receptes.
0: Anem a parlar d'un ceviche.
1: Un ceviche?
0: Un ceviche és un plat típic peruà. No? I he portat també una miqueta la història de continuació de la Mari, de plats típics de cada puesto o sí. D'allò. Això em va encantar, aquesta forma, aquesta...
1: Sí, bueno, a través de les rutes que fèiem, doncs, ja vam descobrir.

0: Volgo començar amb un ceviche que és un plato típico peruano. Que a més aquest ceviche sempre em porta lo que és la llet de tigre. La llet de tigre, perquè sapigueu, no és una llet de justament de la família de la tigressa, de momentar la seva canalla,
1: no. Sí,
0: és,
1: no?
0: És una llet de tigre que és un suc que és el resultat d'una marinada de ceviche peruà. És una preparació líquida de color blanquinós caracteritzada per la seva intensitat que combina amb sabors àcids, salats i picants. Es coneixen com una beguda també reconstituent, coneguda popularment per les seves propietats afrodisíaques i pel remei de la ressaca. O sigui, que els peruans quan...
1: Tot això quan... serveix, però també per fer un ceviche.
0: Correcte. Per fer un ceviche, què necessitem? Doncs per més o menys a unes 6 persones necessitem un llobarro de 400 grams. Pot ser llobarro, en aquest cas, pot ser lluç, pot ser corvina. A mi els de corvina m'encanten. Però també pot ser de peixos blaus, com la tonyina. Quin més podem parlar de peixos blaus? Bueno, ara mateix no em ve al cap, però ja segurament em vindrà. Necessitarem també 3 aguacats, un cogombre, un manac de menta o hierbabuena. Hierbabuena, no sé com es diu en català. Hierbabona.
1: Tampoc no es diu abocats.
0: És veritat. Abocats, sí.
1: Aguacats has dit, no, però bueno, és igual.
0: Abocats. Ja m'ho has dit abans. Un manac de menta o de hierbabuena, suc de 2 llimona o una o llima gran, 4 cullerades de iogurt soperes, pudença de cabra al gust o de grec, sense el germen i una meitat de ceba morada i un tros d'àpid sense les corretges, que l'han de pelar, vull dir, i un tros de jengibre. El jengibre teniu en compte que és molt fort, sempre... Aneu practicant, no? De tirar poc, provar. De totes maneres, quan porta ja un temps ja marinant això, tots els ingredients s'afluixen de gust, no? Sal, pebre, tros de jillimona. Jillimona és un picant, un bitxo, que s'utilitza molt aquí
1: al Perú, a la cuina peruana.
0: O un xili. O podeu, si no voleu tant de picant, perquè són paraules majors, que són picants,
1: home,
0: perquè a ells s'hi agrada moltíssim.
1: Mira que no m'agrada a mi el picant, i jo dic, sembla que de ceviche no el provaré per si de cas, eh?
0: En aquest cas, o li poseu o no li poseu, o també li podeu posar una guindilla d'aquestes que venen amb vinagre, que tenen una pica una miqueta, i a més afavoreix, perquè el vinagre també és un àcid que també els hi va bé a tot això, no? Doncs comencem. El llobarro, el que és el peix, a mi m'agrada congelar una mica, que agafi força, val? I això ho farem a l'últim moment. Prepararem els aguacats, el cogombre, tot el que hem dit aquí, ho posarem en un bol, i per últim hi posarem el peix tallat a la mida que vulgueu. Tallat a daus, sense espina, evidentment, sense la pell, tot això, que quedi ben guapo, i ho remenarem tot això. Ja ho tenim per una banda. Que li voleu fer això de la llet de tigre? Ho podeu fer, però amb aquests ingredients que hem posat aquí ja...
1: Jo crec que ho tenim
0: justament,
1: suficient, marinat...
0: Ja està bé. Però a mi m'agrada dir també el procés aquest de la llet de tigre, perquè també ho sapigueu fer. Ja sé que ara és impossible, bueno, aquests programes suposo que estan quedant gravats, si ho podeu sentir quan vulgueu.
1: Sí, tenim Ràdio La Carta des de Calafell.tv i allà es pot recuperar sempre, eh?
0: I com ho faria? Mira, necessitaríem 100 grams de lluç, de corvina o de lubina, com en aquest cas, no? Sense espina ni pell, clar. 100 grams de fumet de brou, un fumet de brou molt simple, amb les espines mateix del peix, un brou curt, que se n'en diu, només bullint quart d'hora. Penseu que tota les sopes, totes les espines, tot això de quan feu sopa de gambes amb els caps, un fumet, diguéssim que això no pot bullir massa, ni tampoc molt fort. Ha de ser sempre quart d'hora, 20 minuts, màxim, perquè si no comença a treure gustos raros de dintre les espines, és això. Penseu-ho sempre en tots aquests fumets, brous de peix, sempre la cocció curta, això. Li posarem també un raig de vi blanc, vale? 150 grams de suc de llimona, 50 grams de ceba morada, un ramillet de cilantre, colandre, fresc, sal, uns 10 grams...
1: Són els ingredients que has dit abans, aquests?
0: No, aquests ingredients són... Bueno, sí, més o més. Sí. Això és per a fer la llet de tigre o... Ah, no. Usada marinada... Sí, m'he equivocat. Com que tinc aquí apuntat... Però, bueno, més o menys ve a ser el mateix. 100 grams de fumet de caldo, que jo hem dit abans, 150 grams de llimona o lima, 50 grams de ceba morada, una ramilleta de cilantro. Ve a ser bo i quasi el mateix que li hem posat al ceviche. Primer, la ramilleta de cilantro, els 10 grams de pebre negre... Però això l'has de triturar. Aquí hem de fer una salsa, un suc, que depenent la claresa que vulgueu, l'espècimen que vulgueu, doncs hi podeu tirar més brou de peix, del fumet que hem comentat, o aigua, si no en teniu d'això, no? Però la gràcia és que aneu triturant i aneu tirant els líquids perquè quedi l'espessor que us agradi a vosaltres, val? Perquè això podem fer-ne, doncs, una beguda o simplement la salsa per... guarnir el ceviche que hem dit al començament. Ben triturat, si en teniu la Thermomix, una passada, aquesta, la màquina aquesta, si no, ho tritureu bé...
1: Amb el Thermomix aquest de tota la vida.
0: De tota la vida, i ho passeu per un colador. Un colador ben fi, un parell de vegades. Perquè Llavors ja en tenim aquesta salsa feta. Aquesta salsa se la podem agregar una miqueta al ceviche de que hem dit al començament, o fer-ne aquestes begudes fredes, tant d'afrodisiac com per les ressaques.
1: Això seria això. El que deies, la llet de tigre.
0: La llet de tigre,
1: tot això correcte. Que has dit últim.
0: Sí, que és molt semblant a la guarnició que li hem posat, de fet...
1: Però em sembla a mi que ens quedarem amb la recepta original, en la que deies tu que havíem posat al ceviche a marinar.
0: L'emplatat.
1: Vinga, anem, perquè passa el temps.
0: A mi m'agrada molt, perquè, bueno, sí? L'emplatat és simplement... com que aquí no li posarem gaires de suc, val? Aquest emplatat podem agafar un cilindre o un plat fondo on te vulguem emplatar. A mi m'agrada l'emplatat del cilindre, omplir el cilindre d'això, guardar una miqueta de ceba de julien d'aquella morada que hem fet al començament, una miqueta d'ous d'aguacate també, i una miqueta de cilantre o de menta, això a sobre, abans de treure el cilindre. I al voltant del cilindre, unes fulles de cogollos, unes fulles d'endívia, una miqueta de xerris per decorar, no? I una vegada ja ho tenim, això ho veig quasi al punt de servir, que ho tindrem això dintre de la nevera, perquè això és un plat que ha d'estar molt, molt, molt fresc, no? Una vegada que abans de servir-lo, hi tenim el cilindre i ocuparem amb una miqueta, un raig d'oli d'oliva. I a mi m'agrada posar-li també un caviar, per exemple, un caviar de truita, un caviar de salmó o d'arengue, en aquest cas, no? Que va ser, vull, quasi el més econòmic, però és molt resultant. D'arengue és un caviar negre i el de truita, el de salmó, són el mateix color, vull, quasi. Però això, en boca, quan trenques aquestes hueves, doncs, són molt agradables. Doncs aquí tenim el plat acabat.
1: El ceviche de llobarro.
0: Això mateix.
1: Que jo no n'he menjat mai, que jo recordi.
0: No n'he menjat mai ceviche?
1: No, m'encanta. No, la veritat és que ja em sembla que l'elaboració així d'estar per casa, doncs...
0: I no patiu, perquè sí, estem parlant d'un peix cru, però no, realment no és cru. Hi ha dues formes de cocció. Una en calent, embullit, i una altra en fred, que amb els cítrics, amb els àcids, fan la cocció d'aquest peix. I ja ho tindríem aquí.
1: Tindríem aquest ceviche. Ens queden 3 minutets, perquè això passa molt ràpid. És que ens hem d'una miqueta adaptar que el temps el que tenim, perquè volem preparar també una sopa freda.
0: Això, aquesta va ràpid.
1: Aquesta va ràpid.
0: Aquesta molt ràpid. Sopa freda, aguacate, cogombra i poma.
1: Vinga.
0: Dos...
1: Anem pels ingredients. Vinga, anem per pas perquè quedi ben clar. Quins són els ingredients que necessitem per preparar aquesta sopa freda?
0: Val, dos aguacates,
1: Dos advocats.
0: Advocats.
1: Sí, avui tenim aquesta paraula que porta...
0: Dos advocats. Tres cogombres.
1: Tres cogombres. Anem pas per pas.
0: Mitja ceba morada. Un manac de hierbabuena, també, o cilantra, també li queda bé. La poma, una poma pelada i tallada també a trossos grossos, perquè això ho triturarem. El suc de dues llimones. Una mica de brou, de pollastre o de verdures, en el seu cas, que no tingueu, li podeu afegir aigua. Però l'oïdient és una miqueta de brou, que avui en dia en els supermercats en trobes tant de verdures com de pollastre.
1: Sí, sempre hi ha brou preparat.
0: Sal i pebre al gust. I farem dos ous cuits.
1: Dos ous cuits.
0: Val, tot això anirà triturat, però també ho parlaré ara de com coure els ous. El sou és una forma molt senzilla, però que de vegades dona molta fenya. L'aigua, sempre bullint aigua amb un xorrito de vinagre i un bon grapat de sal. Ous. Els ous els heu de punxar amb un alfiler o li doneu un copet molt fluixet perquè es trenqui una miqueta la crosta. Muy poc. Quan estan bullint, el llencem a l'aigua i contén 9 minuts. 9 minuts, depenent, o 10 de minuts, depenent la grandària de l'ou. Hi ha l'L, l'M i l'XL, no? L'XL, 10 minuts, en aquest cas. Una vegada d'això, tenim aigua freda, traiem els ous, els passem a aigua freda, 4 minuts, els traiem i veureu que
1: es desmunta la closca sola.
0: Es desmunta sola perquè s'encogeix per dintre, també l'entra tota la temperatura a dintre també, i ja veureu que es pelen de seguida. Això ho partim per la meitat i traiem el rovell i ho traiem a part. Que aquest rovell ho necessitarem per guarnir després. Posarem la clara a dintre de tots aquests ingredients que hem dit del bol, i això ben triturat també, i tenen la Thermomix una passada. I si no, això ja no cal passar pel xino, i de ben triturat. Això, doncs ja està, ho escudellem. I de guarnició, doncs, de guarnició li podem fer uns ous de formatge feta, a mi m'agrada molt, ben petitons, fulles de hierbabuena o de menta, o unes avellanes torrades en sec. En sec, amb la paella ben calenta, torrada, i s'ha de refredar al marbre. I ja està. Per últim, tallar també aquesta clara que hem dit... el rovell. Ho ratllarem per sobre, quan ho tinguem en plata, amb un plat fondo, ho ratllarem per sobre, decorant una miqueta tots els ingredients que hem dit abans, i amb un cordó d'oli d'oliva. Si li voleu posar també una mica de cebollino, com es diu el cebollino en català?
1: I m'ho preguntes a mi, però si tu ets el cuiner, tu ets l'expert.
0: Però en català...
1: I jo què sé, com es diu el cebollino?
0: No saps com es diu el cebollino en català? Ah, que bueno. Però ja em vindrà al cap. Ara mateix no me n'han recordat.
1: Ho hem de deixar aquí, Josep.
0: Bueno, pues...
1: Josep Antoni, hem preparat aquest ceviche, hem preparat aquesta sopa freda. T'esperem el dimarts vinent aquí a la ràdio.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu, adéu. I no passem molta calor.
2: D'11 del matí a 1 del migdia

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
1: I 34 minuts, i aquesta temporada a l'Obert per Vacances estem recuperant les entrevistes que és des de l'Espai Emergents. El David Burillo ha fet cada dissabte per començar el matí aquests artistes, aquests músics, aquestes veus emergents del panorama musical català. I avui la protagonista és Maria Castell.
2: Això va de conèixer artistes emergents, i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Maria Castell, una cantautora granollerina amb una proposta molt interessant. Sentim-la amb la cançó Udol.

0: Maria Castell, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El teu disc Solstici té un gran missatge feminista i ecologista. Explica'ns una mica sobre el missatge que vols transmetre amb el teu projecte.
1: Doncs sí, el disc Solstici, com bé dius, és ecologista, doncs perquè per mi Solstici representa canvi i transformació d'un món que entenc doncs, que necessita una mirada esperançadora, perquè bé, com bé sabem tots i totes, hi ha un canvi climàtic i les cançons doncs, del disc justament doncs, volen reivindicar doncs això, l'ecologisme i sobretot també el feminisme, perquè en aquest disc doncs, totes les històries de les cançons les dones en són protagonistes o bé narradores. I parlaves de l'Udol, que és un cant doncs, per mi a la llibertat, al trobar doncs, un Udol propi, diguéssim, no? Que jo penso que cadascun té un de propi, i el poder doncs, també fer una crida que tothom doncs, pugui trobar la seva personalitat pròpia, no? Diguéssim.
0: I si ens fixem en el teu projecte, podem veure com els videoclips té un gran pes el ritme i la dansa tradicional. D'on neix aquesta estima per la dansa tradicional?
1: Doncs sí, jo des de ben petita vaig començar a ballar a l'esbar de Granollers. Jo em vaig formar fins als 18 anys en aquest esbar. I bé, en aquest disc em va sortir d'una manera molt natural que la dansa d'arrel, diguéssim, tradicional, també hi sigués present. Llavors, a través dels videoclips, jo vaig dir-ho a diferents esbars, a l'esbar de Granollers, a l'esbar de Sant Cugat i també a l'esbar de Rubí, a l'esbar d'en Cili de Rubí. I bé, vam incorporar la dansa també a les cançons a través de videoclips. I llavors també jo volia que aquesta dansa en els meus directes també hi pogués fer.
0: Val, ara parlarem una mica dels directes perquè a nivell musical vas treure el disc el 8 de març del 2024. Ara comences una gira, explica'ns una mica sobre aquesta gira, què trobarem, per exemple, i on et podem venir a veure.
1: Sí, mira, el 2024, com dius, vaig treure el disc, ara ja som 2026, no? Han passat 2 anys, però perquè també he vist que ha estat com molt natural el procés. Jo vaig començar a presentar Solstici en format més acústic, acompanyada d'una pianista també, i bé, i això ha anat creixent, i gràcies doncs, també a l'esbar d'ensai de Rubí hem pogut ara doncs, preparar un espectacle que estrenarem el 27 de febrer a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Granollers. És un espectacle que inclou això, doncs, dansa d'arrel moderna a través de ballarines de l'esbar de Rubí, també visuals i música en directe doncs, amb 3 músics que hi seran. Tots som dones d'escena, justament per això que us he dit, no? Per posar de manifest aquesta emergència climàtica, però d'una manera esperançadora. I bé, i a nivell de dates, després de Granollers serem el dia 6 de març a l'Auditori de Vives i Riell, a 8:45 del vespre, i també passarem el mes de novembre, el 14 de novembre serem a la Garriga i el 22 de novembre serem a Llinars del Vallès, a l'Auditori. Llavors aquest espectacle de moment doncs, tenim aquestes 4 dates per qui vulgui venir i ben oberts doncs, a trobar-ne de noves. No sé si Calafell, l'Auditori de Calafell, ens estan escoltant, però bé, ens agradaria molt poder-hi ser, també.
0: Aviam, a veure si hi ha sort. Maria, acabarem l'entrevista escoltant la teva cançó Aurèlia. Quin missatge amaga aquesta cançó?
1: Doncs bé, la cançó d'Aurèlia és una cançó doncs molt empoderadora, perquè bé, representa una història de l'Aurèlia, doncs és un personatge, perquè en aquest disc també volia que hi haguessin com una mica dones, però també són personatges fantàstics, i l'Aurèlia representa que arriba com una tempesta molt enfadada per explicar-nos això, doncs que el cel està molt contaminat, que bé, que els ocells ja no tenen espai per volar, no, d'alguna manera, i aquesta Aurèlia arriba doncs, molt enfadada per explicar-nos això, no? I bé, ja veureu que si veniu a l'espectacle escena, és una cançó molt potent, en què les ballarines utilitzen bastons i és la ràbia, no?, d'alguna manera, cap a aquest cel més ennegrit o més contaminat.
0: Que bé, quines ganes de veure-ho en directe. Doncs Maria Castell, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Arribem en punt, 3:15 del migdia.
1: Obert per vacances.
0: Vinga, tram final de l'Obert per vacances d'aquest dijous 2 de juliol. I també aquesta temporada, abans d'arribar al final, valorarem l'actualitat del dia, de les últimes hores, amb els tres colors del nostre semàfor de l'estiu. El color vermell per la notícia negativa, una de les negatives, que sempre, malauradament, en tenim moltes. La notícia de color groc, la que situem així entre el bé i el mal, el que ni fu ni fa. I la de color verd, la positiva, una de les notícies bones del dia, o almenys ho intentem, no sempre és així, eh? Vinga, anem per la notícia de color vermell. Amb aquest titular, 218 morts per la calor a Catalunya. I és que les altes temperatures continuen deixant un impacte molt greu a Catalunya. Segons les últimes dades de Vigilància de Salut Pública, aquest episodi de calor sostinguda ja s'associa a 218 morts, en la majoria de casos persones grans o amb patologies prèvies. Els experts expliquen que no es tracta només d'un pic puntual de calor, sinó d'una situació que s'allarga diversos dies seguits i que augmenta de manera directa la pressió sobre el sistema sanitari. Els hospitals i serveis d'emergència treballen amb protocols específics per onades de calor, però admeten que la recurrència d'aquests episodis fa cada vegada més difícil reduir-ne l'impacte. També es recorda la importància d'hidratar-se, d'evitar exposicions prolongades al sol i fer seguiment de les persones més vulnerables. Doncs aquesta és una situació que els especialistes en salut pública segueixen amb preocupació creixent per l'impacte directe i sostingut sobre la mortalitat estival. Doncs aquesta és la notícia dolenta, una de les dolentes en color vermell del nostre semàfor de l'estiu. I tenim la notícia del color groc, i és que el musclo de les Terres de l'Ebre doncs està en perill. Els investigadors del Delta de l'Ebre continuen analitzant l'evolució del musclo en un entorn que està canviant de manera progressiva, l'espècie clau per l'agricultura i també l'aquicultura. I l'equilibri ecològic de la zona està mostrant variacions en el seu creixement i la supervivència en funció de factors com la temperatura de l'aigua, la salinitat i la disponibilitat de l'aliment. Els estudis assenyalen que petits canvis en aquestes condicions poden tenir un efecte en cadena tant en la producció com en l'ecosistema marí del Delta. Això preocupa en el sector, que depèn d'un equilibri molt delicat i molt sensible als efectes del canvi climàtic i a la gestió de l'aigua. Doncs una situació que caldrà seguir de prop per veure si es consolida com a canvi de tendència o es manté dins de la variabilitat habitual del Delta de l'Ebre. Notícies del color groc del nostre semàfor. Anem a veure què ens explica la notícia, diguem, positiva del dia. És una notícia força cultural. En color verd parlem avui del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, perquè comença una nova edició del Festival Vida que torna a convertir Vilanova i la Geltrú en un dels punts centrals de la cultura musical de l'inici de l'estiu a Catalunya. El festival manté la seva aposta per un format molt característic, concerts en un entorn natural, aforaments controlats i una experiència que combina música, paisatge i activitats paral·leles més enllà dels escenaris principals. El cartell d'aquest any reforça especialment la presència d'escena catalana i estatal amb noms com Maria Jaume, la Ludwig Band, Triquell o Fades, que conviuen amb propostes de l'escena espanyola com Amaya, Guitarrica de la Fuente o Depresión Sonora. En una línia que el festival ha anat consolidant, que combina l'identitat local amb la projecció internacional. Més enllà dels concerts, el Vida, aquest festival, manté espais i activitats pensades per allargar l'experiència i per viure el festival d'una manera més pausada, sense massificacions i amb una forta connexió amb l'entorn del bosc on se celebra. Doncs aquestes són les nostres tres notícies en el nostre semàfor de l'estiu d'aquest dijous. En un moment, abans d'acabar el programa, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, abans, Lost Frequencies. Live It All és la nova cançó que acaben de publicar.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: 8 minuts, arribem a la una del migdia. Doncs vinga, anem a repassar l'agenda cultural, les activitats que s'han programat per aquesta setmana a Calafell i que de ben segur per molts i moltes de vosaltres doncs seran bones propostes per passar aquests dies d'estiu. Entrem al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, i en aquesta agenda trobem en primer lloc l'11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell, que es celebra des d'avui dijous i fins a aquest pròxim dissabte, entre el 2 i el 4 de juliol, en el pavelló Joan Ortoll de Calafell. Tant dijous i divendres, entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, amb aquests partits, i dissabte, entre les 9 i les 3 del migdia, i entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Tot això en el pavelló Joan Ortoll de Calafell, 11è torneig internacional Ciutat de Calafell d'hoquei veterans. Si us agrada l'hoquei, doncs és una molt bona proposta esportiva per gaudir de l'hoquei aquí al nostre municipi. I parlem ara de la visita guiada a la Casa Barral. Doncs aquesta, ara estic veient que ja s'ha celebrat, s'ha fet aquest migdia, per la qual cosa seria no gaire recomanable, doncs això, ara dir-vos que es farà aquesta visita guiada quan ja s'ha celebrat al llarg del matí. Però sí que parlem del taller Cianotípia, o el taller de cable, que es fan aquests dies en el Centre Cívic Cinema Iris. Parlem de... A veure, anem pas per pas. El taller de cables serà aquesta tarda a partir de les 5. Activitat gratuïta en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell. Són construccions amb peces de fusta per fomentar la creativitat, la concentració i el treball en equip. Són activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Places limitades, no cal inscripció prèvia. Els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. El taller de cable, com dèiem, aquesta tarda, dia 2 de juliol, a partir de les 5 en el Centre Cívic Montse Civit. I també, aquesta tarda, taller Fem Pa, a la Ciutadella Ibèrica, a partir de 6:45 de la tarda. El preu és de 5 euros, hi ha un preu reduït de 3,50 euros, i és una activitat per joves, nens, nenes, a partir de 7 anys. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83. 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquesta tarda, a partir de 6:45 de la tarda, a la Ciutadella Ibèrica, taller Fem Pa, a l'estil dels hiverns. I demà divendres, dia 3, tenim un taller de cuina a partir de les 11 del matí en el Centre Cívic Cinema Iris. Elaboració de receptes senzilles per desenvolupar habilitats culinàries, creativitat i treball en equip. Com dèiem, són activitats familiars gratuïtes per infants de 4 a 12 anys pensades per gaudir en família. No cal inscripció prèvia, però els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Així doncs, demà, recordeu, 11 del matí, taller de cuina en el Centre Cívic Cinema Iris, a les 11. I entre el 3 i el 5 de juliol, exposició fotogràfica més enllà del REM, Elles, en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21. Són fotografies de l'Encarni Gallardo i del Joan Casas. És un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bugadores i el seu procés vital. El REM les uneix, la vida les impulsa. S'inaugurarà demà divendres a partir de les 7 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris. I es podrà veure fins al 5 de juliol, fins diumenge. Doncs aquestes són les activitats. Permeteu-me que us recordi que demà divendres, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà una visita guiada al Castell de la Santa Creu de Calafell. El preu és l'entrada habitual, més 2 euros de suplement de guiatge. Visita l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el Castell de la Santa Creu. Es recomana fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83... o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Doncs aquestes són les activitats de l'agenda cultural.
0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Doncs vinga, anem tancant edició de l'Obert per vacances d'aquest dijous. Salutacions al Ferran Boquer, també dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà divendres, a les portes del cap de setmana, aquí estarem novament per acompanyar-vos al llarg de dues hores entre les 11 i la 1. Molts continguts, demà, molt culturals, per cert. Doncs vinga, marxem amb música, amb Shakira i Burna Boy, que per cert, avui està d'aniversari, avui és el seu aniversari, Burna Boy, que si no recordo malament, ho dic de memòria, avui fa 35 anys, i és un dels creadors, un dels responsables de la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026, la cançó Dale Dale, Dai Dai. Amb això marxem. Fins la una, moment que arriba una selecció de música en la nostra llengua, en català. Vinga, que acabeu de passar molt bon dijous. Adéu.

Summertime. Calafell Radio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: No, des d'allà.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb David Burillo.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 2 de juliol. Les platges de Calafell encaren la temporada d'estiu amb tots els serveis en funcionament i amb el repte de combatre l'incivisme. En breus ampliarem aquesta informació, però abans anem a repassar els titulars del dia. Emotiu comiat en Pep, en Josep Acero Llop, propietari del restaurant Cal Pep i fundador de la penya barcelonista de Calafell, que ens va deixar ahir mateix. Segona setmana d'una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Es busca una noia de 15 anys que va ser vista per última vegada el 29 de juny al local social del Priorat de la Bisbal. El Baix Penedès registra 18 nits tropicals durant el mes de juny. I l'Unió de Pagesos reclama una arrencada ordenada de vinyes per equilibrar el sector del vi. I el titular esportiu amb mi mateix. Ja només queden 3 dies pel gran esdeveniment esportiu ciclista de l'any, el pas del Tour de França pel nostre municipi. És per això que avui parlarem amb Júlia Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Calafell, per veure com s'han fet tots aquests preparatius.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Les platges de Calafell arrenquen la temporada d'estiu amb tots els serveis en funcionament i amb el repte de combatre l'incivisme. Les platges de Calafell ja funcionen a ple rendiment després de completar la posada en marxa dels serveis de temporada d'estiu. L'Ajuntament assegura que, més enllà d'alguna incidència puntual provocada pel vandalisme, les dutxes, les passeres, els lavabos, el socorrisme i la resta d'equipaments ja estan plenament operatius. El regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, explica que aquest any la calor s'ha avançat i això ha fet que molts usuaris reclamessin la instal·lació dels serveis abans de l'habitual. Tot i això, recorda que, tradicionalment, aquests equipaments sempre s'han posat en funcionament després de Sant Joan i que el consistori ja estudia avançar el calendari de cara a l'any vinent.
2: Últimament, ja fa un parell, tres d'anys que passa, la gent al maig, principis de maig, es queixa de que no hem ficat les passeres, de que les dutxes no funcionen, etc., no? Que els serveis de la platja no estan plenament operatius. I és cert, però és que mai s'havien encès les dutxes ni s'havien ficat les passeres abans de Sant Joan. Fa tanta calor, s'ha avançat tant a l'estiu, que ens trobem amb la tessitura que la gent vol anar a la platja i no es troben tots els serveis, no? Aleshores, nosaltres volíem remarcar això. Estem treballant per l'any que ve avançar la temporada de platges, però és que mai havia sigut... mai s'havien instal·lat les dutxes o havien posat en funcionament les dutxes, les passeres, etc., abans de Sant Joan, no?
0: El regidor destaca que la preparació de les platges és una feina que s'allarga durant mesos i que implica nombrosos serveis municipals. A més de la instal·lació dels equipaments, durant tot l'any es manté la neteja de la sorra, el manteniment dels accessos i la conservació de diferents espais. Precisament un dels principals problemes continua sent el vandalisme. Marcos lamenta que cada estiu es produeixin desperfectes en lavabos, dutxes i altres instal·lacions. Unes actuacions que no només tenen un cost econòmic elevat, sinó que també provoquen que alguns serveis quedin inutilitzats durant dies o setmanes mentre es tramiten les reparacions. Per això el regidor fa una crida a la implicació ciutadana. Considera que mantenir les platges en bon estat és responsabilitat compartida i demana als usuaris que actuïn amb civisme i que avisin sempre que detectin actituds incíviques.
2: Fa uns parell d'anys hi havia una persona, que la vam enganxar, que es dedicava a trencar els rentamans dels sí. lavabos per treure l'aixeta, per emportar-se l'aixeta. Clar, allò li donaven, jo vaig preguntar i...
3: Escolta, un euro?
2: Què donen? 25 cèntims.
3: 25 cèntims.
2: Un amic que treballa en el sector i clar, nosaltres reparar allò ens costava 700 o 800 euros, no?
3: Clar.
2: I, bueno, i això va estar passant un temps fins que finalment els vam enganxar, no? I això, a més, no és només el cost, que també és molt important, sinó l'administració no és ràpida, perquè per comprar qualsevol cosa hi ha un procediment administratiu, i clar, això vol dir deixar sense servei un temps considerable, no? I si això et passa a l'estiu, pots trobar que la meitat de l'estiu pues, alguna no funcioni per culpa del vandalisme, no? I això jo crec que és una xacra que tots hi hem de participar, eh? Quan veiem algú deixant coses fora del contenidor, trencant o fer un mal ús de les coses, no només hem de denunciar, sinó també ho hem de verbalitzar, ho hem de dir, eh?
0: Entre els serveis que el consistori considera més importants hi ha el bany assistit. El municipi disposa de 2 punts adaptats perquè les persones amb mobilitat reduïda o altres dificultats puguin accedir al mar amb autonomia i amb el suport de personal especialitzat. Segons Marcos, aquest servei s'ha anat millorant any rere any gràcies al contacte directe amb els mateixos usuaris que traslladen les seves necessitats i permeten introduir petites modificacions que faciliten l'accés a la platja i a l'aigua. Enguany, fins i tot, s'han ampliat els horaris per adaptar-se millor a la demanda. Pel que fa a la seguretat, el servei del socorrisme també ha modificat els horaris per adaptar-se als nous hàbits dels banyistes, que cada vegada allarguen més la seva estada a la platja durant la tarda. Tot i això, el regidor insisteix que la millor prevenció continua sent la responsabilitat individual i recorda que cal extremar la prudència quan hi ha mala mar o bandera groga o vermella. Un altre dels motius de satisfacció és el manteniment de les 6 banderes blaves que reconeixen la qualitat ambiental i dels serveis de Calafell. 4 corresponen a les platges, un al port i un altre al centre de recuperació d'animals marins. Marcos recorda que aquest distintiu és un reconeixement internacional molt valorat pels visitants i subratlla que, sobretot, certifica l'excel·lent qualitat de les aigües del bany.
2: Que és important tenir aquest certificat i que quan algú de fora, un estranger, visita les nostres platges, valora molt tenir aquest certificat, aquesta distinció, perquè té un reconeixement internacional. En bandera blava està a 152 països, vull dir, no és cap certificat menor, no?
0: El regidor també s'ha mullat en un tema que genera força debat. Defensa mantenir les platges lliures d'animals domèstics per preservar la qualitat ambiental i la sanitària de la sorra. Considera que les platges són ecosistemes naturals i que cal protegir i que qualsevol ús ha de ser compatible amb la seva conservació. Finalment, Marcos posa en valor la feina de totes les persones que treballen durant tot l'any perquè les platges presentin el millor aspecte possible, des dels equips de neteja fins als socorristes, al personal tècnic i als treballadors municipals. Assegura que darrere d'un bon estat del litoral hi ha un important esforç diari, sovint poc visible.
2: Que a l'Ajuntament de Calafell i a l'empresa municipal tenim un equip de gent molt compromesa amb que les platges estiguin bé, no? I tenim aquesta sort que tenim des dels treballadors, ja no només de l'empresa municipal, sinó el propi Agustí, els socorristes, tenim el personal de neteja de platges, amb l'Alfredo al capdavant, que és un crac. I Alfredo, bandera blava, ha convidat l'Alfredo a veure altres municipis per compartir experiències, precisament perquè es valora molt el tipus de gestió que es fa, no?
0: Així doncs, amb tot preparat, l'únic que queda és gaudir d'una platja privilegiada que, després de mesos de feina, ha quedat llesta per a tothom qui la vulgui gaudir. Sempre recordant que som nosaltres qui accedim a un espai natural únic i que la responsabilitat de preservar-lo i cuidar-lo és nostra.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I lamentem comunicar-los la mort d'en Pep, en Josep Acerolló, persona molt estimada al municipi, conegut per regentar el restaurant Cal Pep i per haver fundat la penya barcelonista de Calafell. Ens va deixar ahir, dia en què es va celebrar la seva vetlla i funeral. Des de Calafell Ràdio sentim profundament la seva pèrdua i volem transmetre els nostres més sentits condols a la seva família, amistats i a totes les persones que l'apreciaven. Descansi en pau, Pep.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I segona setmana d'una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Torna a estar dedicada a la caracterització social i funcional dels nuclis urbans de la Cusatània. El 22 de juny va començar una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Fins demà, 3 de juliol, es treballarà en la mateixa línia de recerca que l'any passat. La campanya torna a ser en el marc del projecte El canvi sociocultural a la Cusatània Oriental durant la prehistòria i l'època romana republicana. És un projecte subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat i que inclou excavacions a diferents jaciments arqueològics, entre ells la Ciutadella Ibèrica de Calafell. En els treballs hi participen 12 estudiants del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Faran les pràctiques de l'assignatura Treball de Camp. La direcció de les excavacions va a càrrec de Josep Pou, arqueòleg municipal, Jaume Noguera, professor de la UB, i Georgina Castells, arqueòloga de l'equip de Calafell Històric. Hem parlat amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que valora molt positivament aquestes tasques.
4: Bé, doncs portem ja uns dies en el que 12 alumnes de la Universitat de Barcelona, del Grau d'Arqueologia, doncs estan fent les pràctiques aquí amb el seu tutor, amb el Jaume Noguera, i també sota la supervisió dels arqueòlegs municipals que estan doncs, vigilant no? el que s'està fent de molt a prop aquí en el jaciment. Això forma part del conveni que tenim amb la Universitat de Barcelona. Aquestes pràctiques, a més, estan subvencionades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i també doncs, a l'Ajuntament de Calafell, que hi participem des de ja fa uns quants anys. No? Per nosaltres és un fet molt important. El fet de tenir doncs, un conveni amb la universitat doncs, remarca el pes i el protagonisme que té la Ciutadella Ibèrica de Calafell dintre del món ibèric. I per nosaltres doncs, és un orgull que continuem aquestes pràctiques que es venen realitzant durant molts anys i que puguem doncs, continuar investigant en aquest jaciment i trobant doncs, restes que ens permeten explicar millor el que va passar i el que va succeir aquí a la Ciutadella.
0: En els anys anteriors d'aquest projecte s'han fet diverses troballes, per exemple, restes del que seria un nou barri de la Ciutadella que s'estendria cap al mar i un camí que hi portaria. També elements d'estructures que podrien ser anteriors a la construcció de la fortificació. En definitiva, indicadors que confirmen l'ampliació del potencial de la Ciutadella i que aportarà nous coneixements sobre el jaciment.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: I parlem ara d'una notícia que ens té a tots en espera i pendents de les xarxes socials. Es busca una noia de 15 anys que va ser vista per última vegada el 29 de juny al local social del Priorat de la Bisbal. Des d'aquell moment no s'ha tingut cap notícia sobre el seu parador i, segons indiquen els familiars, la menor no ha tornat a casa. Davant d'aquesta situació s'ha iniciat una campanya de difusió a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria amb l'objectiu d'arribar al màxim nombre de persones possible. La família fa una crida a qualsevol persona que pugui haver vist a l'Aitana o que disposi d'alguna informació rellevant perquè es posi en contacte tan aviat com sigui possible. Fins i tot un detall que pugui semblar insignificant pot ajudar a reconstruir els últims moviments i facilitar-ne la localització. El cartell de cerca recorda que qualsevol informació pot ser clau i es demana la màxima col·laboració ciutadana compartint la imatge de la menor per incrementar-ne la difusió. Les primeres hores d'aquella desaparició són especialment importants, per la qual cosa les autoritats recomanen comunicar immediatament qualsevol possible pista. També es demana evitar la difusió de rumors o informacions no verificades que puguin dificultar la investigació. Si alguna persona avisa l'Aitana des de la tarda del 29 de juny o creu que pot aportar alguna dada útil, es demana que es contacti amb el número de telèfon 664 42 77 54. Tornem a repetir el telèfon 664 42 77 54 per si algú té alguna informació que pugui ajudar a trobar l'Aitana, la noia de 15 anys desapareguda dilluns 29 al Priorat de la Bisbal. En cas de disposar d'informació urgent, també és recomanable avisar immediatament als serveis d'emergència o als cossos policials perquè puguin actuar amb la màxima rapidesa. La família insisteix que la col·laboració ciutadana és fonamental i agraeix totes les mostres de suport rebudes. Compartir aquesta informació de manera responsable pot contribuir a localitzar la menor el més aviat possible.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I canviem de tema perquè el Baix Penedès ha tancat un mes de juny especialment calorós, amb temperatures molt elevades tant de dia com de nit. Les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que al llarg d'aquest darrer mes la comarca ha registrat fins a 18 nits tropicals. Això significa que durant gairebé una vintena de nits els termòmetres no han baixat dels 20 graus, una situació que ha dificultat el descans i que posa en manifest la persistència de la calor. Les temperatures temperatures màximes també han estat molt destacades. El valor més alt dels últims 30 dies s'ha registrat al Montmell, on termòmetres han arribat a superar els 39 graus, unes xifres que confirmen la intensitat de l'episodi de calor que ha marcat el mes de juny arreu de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I anem ara amb una notícia més d'àmbit general, perquè la Unió de Pagesos reclama que es faci un recompte de les vinyes arreu de Catalunya i que s'impulsi una arrencada social i ordenada del cultiu per donar sortida a l'estoc de raïm i salvar el sector. El sindicat alerta que la caiguda del consum de vi a nivell mundial, el canvi climàtic i la situació geopolítica han provocat un desequilibri important entre l'oferta i la demanda. En aquest sentit, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, David Cendra, assegura que l'única manera de salvar el sector és ajustant aquesta oferta i aquesta demanda, fet que implica, diu, retirar vinyes del mercat. Aquest dilluns, els agricultors han lliurat una carta a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, Falset, Valls, Gandesa i Tàrrega, per reclamar mesures urgents al departament. Aquesta acció és el primer pas d'una mobilització amb què volen denunciar la situació que viu el sector vinícola. Segons el sindicat, ja hi ha cellers del Priorat i de la Terra Alta que han comunicat que no compraran raïm aquesta campanya a causa dels elevats estocs. També alerten que la DO Cava absorbeixen gran part de la producció, però que enguany les vendes podrien caure fins als 190 milions d'ampolles, molt per sota de la mitjana històrica de 255 milions. Unió de Pagesos insisteix que es tracta d'una problemàtica estructural i no puntual i reclama que el Departament d'Agricultura identifiqui les hectàrees sense comprador i pregunti quins pagesos estarien disposats a arrencar vinya amb compensació econòmica, amb l'objectiu d'equilibrar el mercat. El sindicat també recorda que altres territoris, com la Rioja o França, ja estan aplicant mesures d'arrencada i defensa que Catalunya no es pot quedar enrere. A més, critiquen que molts vinicultors no saben si tindran compradors fins a pocs dies abans de la barema i reclamen contractes de més llarga durada. Finalment, la Unió de Pagesos insisteix que les mesures com la barema en verd o la destil·lació de crisis ja s'haurien d'haver aplicat i demanen que Catalunya traslladi al govern espanyol la necessitat d'activar l'arrencada de vinya sense esperar el 2028.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I parlem ara d'una altra notícia tràgica. Mor un home que dormia a la platja atropellat per un vehicle de neteja a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona investigarà els fets per evitar que es repeteixi cap accident similar. Un home que dormia a la platja de la Rabassada, a Tarragona, va ser atropellat accidentalment per un vehicle del Servei Municipal de Neteja al Litoral. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on va acabar morint 3 hores més tard. El succés va tenir lloc diumenge passat al voltant de les 6 del matí. Segons fonts de l'Ajuntament, l'home, una persona sense sostre, dormia a la sorra coberta amb una manta i el conductor del vehicle de neteja no el va veure. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i el consistori assegura que analitzarà el que va passar diumenge per prendre noves mesures de seguretat que evitin casos similars en el futur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I abans dels esports, tanquem l'informatiu amb una notícia d'àmbit general, perquè Educació publica les adjudicacions definitives dels docents per al curs vinent. Gairebé el 90% del funcionariat docent ha aconseguit accedir a la primera plaça que havia seleccionat com a primera opció. Els mestres i professors que encara no tenen una plaça fixa en un centre ja saben a quina escola o institut treballaran el curs vinent. El Departament d'Educació i Formació Professional ha fet públiques dimarts les adjudicacions definitives dels docents per al curs 2026-2027. Segons les dades provisionals de la Conselleria, el 87,88% dels funcionaris del sector treballaran a la destinació que han triat com a primera opció.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Doncs efectivament toca parlar del tema de conversa de gairebé tothom que és de Calafell, perquè Calafell es prepara per viure un dels esdeveniments esportius més importants i mediàtics del món. El pas del Tour de França pel municipi convertirà els seus carrers en l'escenari d'una cita seguida per milions de persones arreu del planeta. Més enllà de l'espectacle esportiu, l'arribada de la ronda francesa suposa un important repte organitzatiu i una oportunitat única per projectar la imatge de Calafell a nivell internacional. Per parlar de tots els preparatius, de l'impacte que tindrà aquest esdeveniment i de com es viurà aquesta jornada històrica al municipi, avui ens acompanya la Júlia Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Com s'ha preparat el municipi per acollir el pas d'un esdeveniment d'aquesta magnitud?
5: La preparació empezó ara como más un año, más o menos. Con la primera reunión que fue organizada por los directores del Tour de Francia para poner, bueno, en contexto todos los municipios de la magnitud que tenía la prueba, porque bueno, es un ratito corto, pero hay que trabajar y preparar mucho. Y a partir de ese día, pues hasta día de hoy, hemos tenido varias reuniones con la Diputación de Tarragona con tal de coordinar pues todo lo necesario, es pues ver cuál es el recorrido, toda la gente, el voluntariado que está ayudando también, el material que se necesita y toda la estructura que necesitamos para organizar este Tour de Francia que vamos a tener aquí el domingo 5 de julio, a ver cómo vamos trabajando en ello.
0: Quin dispositiu especial s'ha coordinat des de l'Ajuntament en matèria de mobilitat, seguretat i organització perquè la jornada es desenvolupi amb normalitat?
5: Pues mira, a nivel interno, aquí el trabajo desde el Ayuntamiento, claro, el departamento desde la Regiduría de Deportes, hemos tenido que ir pues conjunto con la policía, movilidad y protección civil, que al final recae más sobre ellos, que son los que tienen que gestionar todo el espacio para poder celebrarlo. Para montar pues eso, las partes más importantes del paso del Tour, que es el protocolo, el corte de las calles, los accesos para el día de la competición y para poder proporcionar al ciudadano las mayores facilidades posibles, porque hay que recordar que claro, ese día va a estar casi todo Calafell cortado y toda la gestión de cómo hay que trabajar ese día es complejo y al final, sobre todo lo que te digo, policía, toda la movilidad, protección civil son realmente quienes tienen el mayor trabajo en este caso.
0: Què recomanaríeu als veïns i veïnes i visitants que vulguin seguir el pas del Tour de França per Calafell? Hi haurà punts especials indicats per veure la cursa?
5: Bueno, a ver, recomendar, pues recomendamos a todos los vecinos, claro, en la medida de lo posible, si puede ser, pues que no se muevan del municipio. Claro, ir en coche en horarios puntuales va a ser complicado. Claro, la circulación va a ser casi nula. Hay restricciones y todo se va a comunicar, pues eso, por redes sociales. E intentaremos que todos los vecinos estén al corriente. Y saber bien, pues eso, ¿no? Cuáles son las zonas que van a estar cortadas, qué calles no se van a poder transitar, para que dentro de la medida de lo posible, pues que todos podamos estar ese día en Calafell, pero bueno, ya sabemos que está el Tour y lo tendremos presente y mucha información para que todo el mundo, pues eso, esté al caso.
0: Acollir el pas del Tour de França és un fet excepcional. Què significa per Calafell formar part d'un esdeveniment esportiu seguit per milions de persones arreu del món?
5: Pues sí, es un hecho excepcional. Bueno, se puede decir, ¿no?, que es un hecho histórico y seguro que no se repite en muchos años. Y bueno, es para disfrutarlo y vivirlo pues lo mejor posible. que pase el Tour de Francia por aquí, por nuestro municipio, es una gran noticia. Bueno, al final todo deporte es importante, pero estamos en un acontecimiento, pues eso, histórico. Así que, bueno, con ganas de que pase y sobre todo eso, que funcione todo bien y que todo el trabajo que hay detrás, pues se note, ¿no? I que vaya todo lo mejor possible.
0: Quina ha estat la part més complexa de la preparació d'aquesta jornada i quins reptes us heu trobat durant aquestes últimes setmanes?
5: La parte más difícil, bueno, encontrar la manera, ese protocolo que menos afecte al municipio. Pues imagínate, hay que tener en cuenta Calafell, domingo 5 de julio, pues estamos ya con muchísimo turismo y claro, sumamos este acontecimiento en estas fechas, pues se complica bastante. El organizar todo ese día, todo el recorrido y que todo funcione, però, bueno, estic segura que va a ir bien.
0: Fa poc es va reprendre la festivitat de la Festa de la Bicicleta. S'ha treballat conjuntament amb entitats esportives, comerços o associacions del municipi per implicar la ciutadania en aquest esdeveniment. De quina manera ho heu fet?
5: Pues sí, no hace mucho, el 31 de mayo, si lo digo bien, se celebró la Fiesta de la Bicicleta, que también colaboró el Tour de Francia en esta fiesta y la Diputación de Tarragona conjuntamente. Y con alguna entidad más del municipio, pues eso, con tal de introducir a la ciudadanía en este deporte. Y bueno, por otro lado, se ha hecho la campaña de voluntariado para que todos los habitantes del municipio se pudieran apuntar y bueno, y participar en este tour para poder participar dentro del propio evento.
0: I ja per acabar, parlant amb la Júlia, el Tour de França és una gran festa de l'esport. Es creu que el seu pas per Calafell pot servir per fomentar la pràctica esportiva entre els més joves i donar visibilitat al ciclisme al municipi?
5: Sí, sí, por supuesto. A ver, el hecho de que pase este evento de este calibre siempre va a ayudar a promover la práctica deportiva y inevitablemente pues al final es algo que también llega a los más peques, ¿no? Todo deporte al final, si desde bien pequeño tú lo vas, pues eso, lo vas viendo, lo vas practicando, siempre es un bien. Así que estoy segura que más de un peque seguro que decide coger la bici después de ver este Tour de Francia, pasar por aquí, por Calafell.
0: Com dèiem, el pas del Tour de França pel nostre municipi és un fet completament excepcional. És per això que a les properes hores anirem ampliant més informació en relació a aquest gran esdeveniment perquè tot es pugui resoldre amb total normalitat.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I parlarem del temps molt breument perquè les temperatures continuaran a l'alça com aquests últims dies amb un ambient plenament estiuenc. Així que si voleu platja, és un gran dia per anar-hi. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat i una salutació ben gran de part del David Burillo, qui us ha acompanyat. Gràcies per tot i ens tornem a veure demà mateix. Que vagi molt bé.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Aprovats els pressupostos de la Generalitat pel 2026. Els primers pressupostos dels últims 3 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El president Salvador Illa agafa aire per acabar la legislatura gràcies als vots d'Esquerra Republicana i dels Comuns que han votat a favor dels números. Els pressupostos garanteixen a la Generalitat un 22% més de recursos que els del 2023, els últims aprovats i amb què ha hagut de governar fins ara Natàlia Ramon.
2: En total són gairebé 50.000 milions d'euros els que tindrà el govern per gestionar el país i probablement seran els últims pressupostos aprovats perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i el 2028 eleccions catalanes.
0: Raúl Flores.
3: El president Illa ja té els comptes al sac, però Esquerra i els Comuns l'avís encara toca complir, mentre Junts li retreu manca d'ambició i li demana un canvi de rumb. Amb tot, Illa guanya força per la segona meitat de la legislatura i es compromet ara a desplegar tots els comptes.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
0: Mentrestant ja tenim la xifra. Més de 250.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya, que es converteix així en la comunitat autònoma on més persones han demanat estabilitzar la seva situació. Són les xifres que avui ha fet públiques el govern espanyol després que es tanqués el procés de sol·licituds. A l'Estat són gairebé 1.200.000 persones.
2: Per procedència, la majoria dels ciutadans són de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud. Els més nombrosos són els colombians. Un 80% tenen menys de 45 anys i la majoria són homes, un 57%.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El govern espanyol ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per resoldre com més aviat millors expedients. Ja s'han admès més de la meitat, el que dona dret a un permís temporal de treball i residència, i 11.000 s'han resolt favorablement. Les xifres finals superen de llarg les previsions del govern espanyol i això, segons la ministra d'Immigracions, Elma Saiz, demostra l'èxit del procés.
6: Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
0: Mentrestant, l'anomenat cas Leire es va fent més gran i cada vegada implica més alts càrrecs de l'Estat. El jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil i també el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Madrid, Tania Tàpia.
7: Santiago Pedraz cita Mercedes González, escàrrec polític, i Manuel Llamas, màxim responsable operatiu, el 16 de juliol. Vol esbrinar si actuaven al mandat de Leire Díez, si van fer gestions perquè gens que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez es posessin de perfil. El PP reclama ja dimissions, també la de Marlaska, però la Moncloa demana calma i els manté el suport. Ángel Víctor Torres, ministre.
8: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents, tots ells a l'AP7 i tots amb camions implicats. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya de nord a sud per la costa han reobert el debat sobre com gestionar aquesta via tan utilitzada.
2: El debat sobre si cal tornar a pagar peatge o sobre si els camions no han de poder avançar sorgeix sovint, però els transportistes no volen sentir a parlar d'aquestes possibles mesures.
9: No podem acceptar que hi hagin limitacions i restriccions a l'hora d'avançar. Com a sector estem totalment en contra.
0: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. El Vida, de Vilanova i la Geltrú, obre aquesta nit amb el Petit de Caleril, que ha preparat un concert únic, una processó on també actuaran Ferran Palau o la Ludwig Band i on hi haurà també actuacions de cultura popular. Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arriben als esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Tour de França arriba per fi a Barcelona.
10: Aquesta tarda serà el primer gran acte del Gran Depart del Tour a Barcelona amb la presentació dels equips als voltants de la Sagrada Família. Ho viurem a Catalunya Ràdio amb un tot cost especial. I el Mundial de Futbol, la selecció espanyola, juga avui el 700 de final contra Àustria amb el focus sobre Lamine Yamal, que ja està disponible per jugar al partit sencer. I aquesta matinada s'han classificat pels vuitens Estats Units, Bèlgica i Anglaterra.
0: Ja diem que ha estat un matí molt complicat a l'AP7. Quina és la situació ara mateix a la xarxa viària? Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs pendents d'aquest accident a la Pobla de Montornès, el més greu que ha afectat l'AP7 en sentit sud, on, atenció, perquè a l'última hora és que s'acaba d'obrir un carril després de gairebé 8 hores de tall. La resta de carrils segueixen tancats perquè cal netejar la via, que ha quedat molt afectada per la pèrdua de la càrrega del camió accidentat. Recordem-ho, transportava ampolles de cervesa. Tot i que s'ha obert aquest carril, encara queden cues quilomètriques a l'AP7 de 8 quilòmetres de retencions des de Banyeres en sentit sud, també a la Nacional 340, cua d'11 quilòmetres del Vendrell, direcció Creixell.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb calor, però menys de la que feia ahir o aquests últims dies, no?
13: Sí, és el tocar fons, entre cometes, de la calor en les últimes hores, diem entre cometes, perquè evidentment hi ha zones ara mateix que intenten acostar-se als 35. Per tant, bé, és un tocar fons relatiu, però s'ha notat una miqueta. Ara bé, venen dies, tant aquesta tarda com els propers, de sol a tot arreu, de justícia, i temperatures que aniran pujant. El dissabte ja en sumarem els 40 en alguns punts de Ponent, i el Servei Meteorològic de Catalunya de moment ha fet un preavís entre diumenge i dimecres per una nova onada de calor, sobretot en comarques interiors, però caldrà anar valorant la seva intensitat, duració, etc., a mesura que s'acosti als dies anunciats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa guanya oxigen amb l'aprovació dels seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. Són també els primers comptes aprovats des de l'any 2023 i donen força al govern per afrontar la segona meitat del seu mandat. Illa ha rebut el suport d'Esquerra i dels Comuns, però li han advertit que ara cal complir els compromisos pactats. L'oposició, en bloc, hi ha votat en contra i ha criticat manca d'ambició de l'executiu. Anem al Parlament, Raül Flores, bon dia. A veure si tenim aquesta comunicació amb el Raül Flores. Raül, bon dia. Bé, doncs sembla que no tenim aquesta comunicació al Parlament de Catalunya. Hi ha un
14: 22% més d'ingressos que l'any 2023, l'any dels últims pressupostos aprovats, i amb 3 de cada 4 euros que aniran a polítiques socials. Més diners per les arques de la Generalitat, però també més múscul per Salvador Illa i pel seu govern en minoria, just a la meitat del mandat i just quan el PSOE està amb l'aigua al coll, Illa ja mira els propers 2 anys de la legislatura.
15: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat. I el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
14: Els socis han fet suar el president Illa en aquesta negociació fins al punt que el govern va retirar els primers comptes aquesta primavera, però avui no hi ha hagut sorpreses i han tancat files en l'executiu. Això sí, amb avisos de la republicana Esther Capella i també de la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
16: El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
17: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes. Habitatge, rodalies i serveis públics.
0: L'oposició, en canvi, Raül, ha carregat contra els comptes. Amb quins arguments?
14: Doncs per Junts hi ha falta d'ambició nacional i el diputat Antoni Castellà ha exigit un canvi de rumb.
18: Si vostès rectifiquen i fan el canvi de rumb, ens hi trobarem. Si no, tots tranquils, que Junts per Catalunya estarà en disposició a la propera legislatura de rellevar-los en el govern i liderar el procés que necessita aquest país.
14: I des del PP, Juan Fernández...
19: No són els pressupostos que necessita Catalunya. Són els pressupostos que necessita Salvador Illa per continuar governant i Pedro Sánchez per continuar resistint.
14: Vox també ha advertit que són uns mals comptes i la CUP ha reclamat més ambició.
0: Més coses. El procés de regularització d'immigrants s'ha tancat a Catalunya amb gairebé 260.000 sol·licituds. És la comunitat que més peticions ha registrat al davant de Madrid i del País Valencià. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Anem a Madrid. Dani Saindeaja, bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
0: Avui, Dani, el govern espanyol ha donat els detalls d'aquest procés. Quin és el perfil de les persones que s'hi han acollit?
5: Doncs que hi ha més homes que dones i 8 de cada 10 són menors de 45 anys. La majoria, el 67%, són llatinoamericans, sobretot colombians i veneçolans, però també destaquen els marroquins. En concret, 1.127.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Espanya, 257.000 ho han fet a Catalunya, 202.000 a Madrid o 167.000 al País Valencià. Les xifres finals dupliquen les previsions del govern espanyol, principalment, expliquen des del Ministeri de Migracions, per la dificultat de saber quantes persones hi havia en situació irregular.
0: I ara, Dani, en quina situació es troba tot aquest procés?
5: Doncs, acabada la fase de sol·licituds, l'administració està resolent expedients i per això s'ha reforçat les oficines d'estrangeria. Ja s'han admès 600.000 expedients, la meitat del total, i només se n'han resolt 11.000, tots a favor. Cal comprovar que tots els papers estan en regla i, com en el cas dels antecedents penals, esperar el vistiplau dels països d'origen. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, assegura que tothom rebrà una resposta.
20: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
5: L'admissió a tràmit dona dret a tenir un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i els serveis. Borja Suárez, secretari d'Estat de Seguretat Social.
21: Todo este proceso de regularización va a suponer, como supuso en su momento en el proceso de regularización del año 2005, una inyección de nuevos empleos y, desde ese punto de vista, un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo con la proyección que esto tiene en nuestro sistema de seguridad social.
5: I si el Tribunal Suprem acaba aturant temporalment el procés a l'espera de saber si xoca amb el dret europeu, les persones que ja tenen el permís temporal no es veurien afectades.
0: Però tot i aquestes dades d'afiliació, les entitats socials alerten que hi ha empreses que tenen por de contractar immigrants que estan fent els tràmits de regularitzar-se, Marriera.
2: Sí, tot i que amb el resguard que confirma que ja està a tràmit la petició ja es pot començar a treballar de manera provisional, com ens explicaven des de Madrid, molts empresaris tenen dubtes i no els contracten. Ho ha explicat el director de Càritas de Catalunya, Salvador Busquets.
22: Constatem també que algunes empreses, estan, tot i que poden contractar, els hi fa por que les persones que estan optant o que es presenten com a candidates a feina tenen només un resguard provisional. Això els dona dret a poder ser contractades, però a les empreses els hi fa por perquè no se sap com quedarà en cas de que es denegui o bueno, s'està revisant.
2: El govern espanyol té 3 mesos per resoldre tots els expedients que s'han admès a tràmit. Les entitats, però, es mostren preocupades per la lentitud d'aquest procés i recorden que totes les persones que aconsegueixin un permís d'un any de feina i residència l'hauran de renovar un any després de fer la sol·licitud i no des que rep la resposta definitiva.
0: I en la vessant política, Junts per Catalunya ha denunciat davant la Comissió Europea

0: Més coses. Creix la llista d'investigats en l'anomenat cas Leire i afecta cada cop més els càrrecs de l'Estat. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. Ho fa seguint la petició d'anticorrupció. Des de la Moncloa mostren tranquil·litat, confien que es podran explicar i descarten dimissions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE cita Mercedes González i Manuel Llamas el 16 de juliol. Segueix així el que demana anticorrupció i també el PP, que lidera les acusacions populars. El jutge vol indagar sobre les reunions que va tenir la directora del cos amb Leire Díez. Tant ella com el ministre Marlaska, que estava al cas de les trobades, neguen que actuessin al dictat de Díez.
2: Eso me lo dijo y me dijo cómo se había dicho que eso no había nada que hablar al respecto y se había levantado.
1: Això deia el ministre aquesta setmana compareixent al Senat, però Pedraz fa seva la sospita de l'UCO, que apunta que ella i el seu número 2 van fer gestions, 1, per rescabalar un comandament apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs, i també podrien haver donat instruccions a agents que investigaven causes de l'entorn de Pedro Sánchez perquè es posessin de perfil. Fons de la Moncloa es mostren tranquils, tot i que González és el segon al càrrec imputat en pocs dies després de la presidenta de la SEPI. Creuen que donarà explicacions i remarquen que el ministre li manté la confiança. Però PP i Vox reclamen ja dimissions, també la de Marlaska, Cuca Gamarra, del Partit Popular.
3: No pueden seguir al frente de unas instituciones que son tan importantes para el Estado.
1: I avui hem sabut també novetats en un altre cas que afecta el PSOE. Hisenda, via advocacia de l'Estat, es personarà en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident Zapatero, de les quals encara no ha acreditat l'origen. Una decisió habitual, apunten fons de l'executiu, si existeix sospita de perjudici per a les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
0: Una cosa més abans de la publicitat. L'endemà que el president de la Generalitat, Salvador Illa, qüestionés la retirada dels peatges a les autopistes, els transportistes creuen que si s'ha de tornar a pagar, l'efecte dissuasori seria més pels turismes que no pas pels camions. Això el dia en què a l'AP7 hi ha hagut, com dèiem, tres accidents, tots tres amb camions implicats, Joan Garcia.
4: Eduard Allà, que és el president de CETRANS, l'Associació de Transportistes per la Carretera de Girona, ha explicat que si tornen els peatges s'hauria de replantejar la fiscalitat del sector.
5: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí. Pels camions no. Seria efecte dissuasori pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector. No podem pagar ni els impostos que paguem al carburant, que ja haurien d'estar en la finalitat de les infraestructures.
4: I rebutgen la proposta dels comuns que els camions no puguin fer avançaments a l'AP7. En aquest debat ressorgeix la idea d'implantar la vinyeta com a tarifa plana temporal per ús amb visió de xarxa. N'ha parlat també aquesta emissora Sergi Saurí, professor de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE.
6: És pensar en un sistema de peatges a nivell de xarxa de Catalunya, que sigui un sistema coherent, no estem parlant només d'una via principal, i és pertinent perquè amb aquest sistema hem de pensar sobretot com una manera de gestionar i sobretot finançar les infraestructures, perquè al final ens donarem uns recursos que ens permetrin millors manteniments.
4: Aquest matí hi ha hagut tres accidents a l'AP7 amb camions implicats. El que ha tingut més repercussió ha estat a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. Un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega. Ha provocat quilòmetres de retenció també a la Nacional 340.
0: Passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Veneçuela per saber l'última hora dels terratrèmols d'ara fa pràcticament una setmana.
7: Catalunya migdia.
8: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
9: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
10: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.

0: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
1: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
2: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
1: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
4: Sort del RAC.
3: RAC, i som per ajudar.
5: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
6: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Catalunya migdia.
8: Passant 20 minuts de les dues. El balanç de víctimes del doble terratrèmol a Veneçuela continua empitjorant 8 dies després de la catàstrofe. El nombre de morts ja s'acosta als 2.300. Hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts encara. Entre les víctimes hi ha, de moment, 27 ciutadans espanyols morts, mentre que 137 continuen desapareguts i 11 més han estat localitzats sota la runa. Avui el país caribeny inicia el primer dels 7 dies de dol nacional, mentre els equips de rescat mantenen la recerca de supervivents. Caracas, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, bon dia. Mentre alguns equips de rescat amb els seus gossos ja tornen cap a casa i abandonen Veneçuela, altres segueixen entre les runes dels edificis de la zona de la Guaira, la més afectada pels dos sismes, buscant els supervivents miracle. És el cas d'Hernán Gil, 43 anys, vigilant d'un pàrquing, porta 8 dies atrapat sota les runes de l'edifici.
10: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por los pequeñas partículas que están cayendo.
9: Els bombers de Xile el tenen controlat, localitzat, també hidratat, però costa remoure les parts de l'edifici que el sepulten. La presidenta veneçolana interina és Delcy Rodríguez.
11: El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud para agradecer a todos los pueblos de 31 países que vinieron a socorrer y dar vida a los venezolanos que lo han necesitado.
9: Més de 2.300 rescatistes han vingut fins a Veneçuela pels operatius de rescat.
8: Més informació internacional. A Alemanya, la coalició de govern de conservadors i socialistes aprova un ambiciós pla de reformes. La principal, les pensions, en què s'introdueixen elements de model suec, com ara l'aportació obligatòria a un fons de capital. També s'afegeix un nou tram a l'IRPF pels que cobren més diners. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
12: Bon dia. Avui la coalició de govern alemanya ha presentat per fi un paquet consensuat de reformes legislatives. La idea és impulsar l'economia i trencar amb la imatge d'inacció que ha perjudicat la credibilitat del govern. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Alemanya notarà que les coses es mouen, el dia a dia serà més fàcil, l'Alemanya va endavant. I en el moment en què es reconegui que ens mantenim en el bon camí, també creixerà l'aprovació del govern federal. Aquest és el motiu pel qual ho fem, perquè les ciutadanes i ciutadans reconeguin que el govern va en la direcció correcta.
12: En pensions, la novetat principal que entrarà en vigor l'1 de gener del 2027 és un nou fons de capital risc obligatori per garantir el futur de les jubilacions. D'una forma similar a Suècia, treballador i empresari aportaran un 2% de la retribució que s'invertirà en el mercat de capitals. També rebaixa la pressió fiscal per a les rendes baixes i mitjanes, que disposaran de 600 euros més. Això es finançarà amb canvis impositius en els trams més alts. Qui cobri més de 280.000 euros passarà de pagar un 45% a un 47%. Per reduir l'absentisme laboral, s'eliminen les baixes telefòniques introduïdes durant la Covid. En vivenda, la coalició ha acordat prohibir a nivell federal les expropiacions de propietats privades, una proposta de l'esquerra radical a Berlín. En el seu lloc s'apostarà per la construcció de vivenda pública.
8: I a Ucraïna, Rússia ha fet un gran bombardeig a Kiev amb almenys 18 morts, qualificat per l'alcalde de la ciutat com el més massiu fins ara contra la capital ucraïnesa. El Kremlin defensa que continuarà augmentant la pressió. En resposta a aquest atac, la Unió Europea ha promès més més sancions contra Moscou, Jordi Baró.
4: Després d'un últim mes amb una intensitat d'atacs a Rússia inusualment baixa, Moscou ha disparat aquesta matinada a gran escala contra Kiev, una setantena de míssils i mig miler de drons que han fet destrosses en una vintena de punts, sobretot edificis residencials. Dmitri Peskov és el portaveu del Kremlin.
14: Rússia continuarà augmentant la pressió sobre el règim de Kiev amb l'objectiu d'aconseguir els objectius fixats.
4: Arran de l'atac, Zelensky ha tornat a demanar una llicència als Estats Units per poder fabricar míssils Patriot. El president ucraïnès ja va advertir ahir del risc d'un bombardeig i va tornar d'urgència a Kiev després d'interrompre un viatge a Irlanda. La cap de la diplomàcia europea ha de proposar avui noves sancions contra Rússia.
8: I els Estats Units demà passat celebren el seu dia nacional, el 4 de juliol, el dia de la independència. Però no serà pas un 4 de juliol qualsevol. Enguany serà el 250è aniversari de la fundació dels Estats Units. Per l'ocasió, l'administració Trump ha promès castells de foc de rècord i exhibicions militars ostentoses. Però també hi ha ciutadans nord-americans que no s'identifiquen amb la celebració. Són els primers que van viure a Nord-Amèrica. El nostre corresponsal als Estats Units s'ha trobat amb una tribu que mira de recuperar la seva llengua. Oriol Serra, bon dia.
15: Bon dia. Així és com sona la llengua Yesasahin, parlada per l'home que l'ha retornat a la vida, Corey Roberts, un lingüista de la Universitat Dillon, a Carolina del Nord.
16: Estudiar la llengua era un repte. Quedaven molt poques paraules. Quan la vaig començar a estudiar, només en quedaven 753. Estudiar lingüística em va ajudar a planificar com ho podia fer per revitalitzar aquesta llengua i tornar-la a la vida.
15: Roberts té ascendència afroamericana i també indígena. Fa tot just 10 anys que va descobrir que és membre dels Okanechi, una tribu de la nació Saponi. La presència dels seus 2.000 membres s'estén des d'Ohio fins a Carolina del Nord. Roberts ens explica que l'última persona que parlava Yesasahin va morir fa més de 30 anys. Ara es dedica a ensenyar als Okanechi a parlar la llengua que els colonitzadors els van prohibir.
16: Una de les coses que en aquest país ens van fer a la gent nativa va ser intentar arrencar-nos la identitat. Ens estomacaven si parlàvem la nostra llengua a les escoles, ens torturaven i van esterilitzar alguns de nosaltres.
15: Als afores d'Ilon, enmig d'una zona rural, els Okanechi hi tenen un poblat reconstruït i un centre social on s'hi imparteixen classes de Yesasahin. Vicky Jeffries n'és l'administradora.
17: Fins i tot si només disposes d'algunes paraules, si tens 50 o 100 paraules, pots revitalitzar la teva llengua. Això vol dir que no està morta. Mentre hi hagi un parlant, no estarà morta. És el nostre deure transmetre-la.
15: La situació dels Okanechi és similar a la de moltes tribus indígenes nord-americanes. Als Estats Units hi ha més de 500 nacions tribals reconegudes federalment. Per contra, estats com Ohio no en reconeixen cap.
8: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La companyia nord-americana Google pagarà a Brussel·les una multa rècord de més de 4.000 milions d'euros. És la sanció europea més alta de tota la història contra un gegant tecnològic. La justícia comunitària ho ha confirmat aquest matí després que Google portés el cas als tribunals. Castiguen l'empresa per haver abusat de la seva posició dominant al mercat. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
18: Hola, bon dia. Google va vulnerar la llei europea quan obligava a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, Google Chrome, els mòbils que sortien de fàbrica i que funcionaven amb el sistema operatiu Android, també propietat de Google. Era una exigència que el gegant nord-americà imposava als fabricants dels mòbils a canvi de donar-los permís per accedir a altres aplicacions del grup de Google. Els jutges europeus creuen que això impedia la lliure competència perquè expulsava del mercat cercadors o navegadors rivals. Per això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui ha rebutjat el recurs presentat per Google.
19: The court dismisses the appeal.
18: I ha confirmat la multa en una sentència que és definitiva. La companyia ha carregat contra la decisió. Diu que han fet els canvis per adaptar-se a les reclamacions europees. I Google defensa que quan els consumidors compren un mòbil Android, que són els majoritaris, sempre han pogut descarregar-se els navegadors de la competència, tot i que per defecte fa uns anys sí que els aparegués el de Google. En l'última dècada, l'empresa nord-americana ha pagat a la Unió Europea més d'11.000 milions d'euros en multes, incloent-hi la d'avui. La xifra podria pujar, perquè ara té obertes altres investigacions, en un moment en què Europa pugna amb els Estats Units per limitar el poder de les grans tecnològiques nord-americanes.
8: Tornem a Catalunya perquè Càritas reclama agilitzar els canvis legislatius per tal de facilitar la conversió en habitatges dels espais que l'Església ha cedit a la Generalitat. Més de la meitat de les famílies que l'entitat va atendre l'any passat no tenen un habitatge digne. Tarragona, Jordi Barranca.
20: És a dir, que o viuen en pisos rellogats o bé han de compartir pis amb altres famílies, entre altres casuístiques. Per fer-hi front, Càritas reclama augmentar el parc públic d'habitatges amb cessions com les que ha acordat l'Església amb la Generalitat. Per fer-ho, però, cal modificar la llei per aprovar el canvi d'usos dels immobles, un pas que urgeixen fer. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
21: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residència, perquè tenen altres. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
20: A la presentació de la memòria del 2025, l'entitat ha detallat també que va atendre 86.000 famílies, 6 de cada 10 amb infants i adolescents a casa.
8: Mentrestant, l'atur ha baixat el mes de juny, però menys que els últims 6 anys, tot i que gràcies a la temporada d'estiu també s'han superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Mireia Sala.
22: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones. Ara n'hi ha 307.000 que busquen feina a través de les oficines del SOC. I com que és una xifra ja força baixa, cada vegada costarà més de retallar. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
23: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació, i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
22: De fet, a les comarques de Lleida, l'atur fins i tot ha pujat en 255 persones. Pel que fa als afiliats a la Seguretat Social, se n'han guanyat 37.000 a Catalunya, cosa que, segons el govern espanyol, evidencia que ja s'estan notant els efectes de la regularització de migrants.
8: I parlant de feina, Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra una empresa per haver acomiadat una treballadora per parlar en català. L'empresa catalana de coworking Attico, amb una desena de centres de treball a Barcelona, ho nega, a Montse Camps.
24: La treballadora denuncia que durant els 10 mesos que va estar l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no utilitzés el català en l'entorn professional. I posa alguns exemples. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
25: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
24: Per la directora de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, l'empresa ha vulnerat els drets lingüístics de la treballadora.
26: Amb una carta on s'explicita claríssimament i es dona el primer punt i segon punt actituds lingüístiques d'ella com a causa de l'acomiadament, i després hi ha tota una pressió que esmenta la pròpia empresa durant el seu exercici professional en què se li impedeix fer servir el català, tant amb externs com amb actituds internes.
24: Nayara Chaler, directora d'operacions d'Ètico, ho nega.
27: Per nosaltres no és el motiu, és una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
24: Afegeixen que el problema amb la treballadora era d'actitud.
8: Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda, el Vaticà confirma l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, dels 4 bisbes de la congregació ultraconservadora Fraternitat Sant Pius X, coneguts com a Lefebvrians. Mònica Mas.
17: Sí, també ha excomunicat els 2 consagrants, Alfonso de la Garreta, de nacionalitat espanyola, i el suís Bernard Feli, per haver fet l'ordenació d'aquests 4 bisbes sense el consentiment del mandat pontifici. Ahir a Suïssa, la congregació ultraconservadora va desafiar el papa Lleó XIV ordenant aquests 4 bisbes sense tenir el seu consentiment, un acte que es va veure com una escissió dins del catolicisme. Hi van participar unes 15.000 persones entre seguidors i curiosos. Per això, el Vaticà adverteix la resta de clergues i fidels que unir-se als lefebvrians també serà un motiu d'expulsió de l'Església Catòlica. Els lefebvrians van en contra de l'obertura de l'Església que va suposar el Concili Vaticà II. Defensen misses més tradicionals en llatí només, rebutgen cap interacció amb altres religions i continuen considerant els jueus com assassins de Crist.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més casos relacionats amb l'habitatge. Els últims anys, aquestes investigacions s'han multiplicat, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, sobretot les de propietaris que contracten detectius per investigar llogaters de renda antiga, Jordi Canal.
0: Sí, són contractes vitalicis amb un preu molt per sota de mercat, per això hi ha propietaris que demanen investigar els llogaters per intentar demostrar que el pis no és la seva residència habitual. S'hi va trobar el Gabriel, el seu pare tenia un contracte de renda antiga i quan va morir, ell tenia dret a quedar-se al pis 2 anys més en les mateixes condicions, és a dir, pagant 700 euros al mes per un habitatge de 200 metres quadrats a l'Eixample. Segons diu, l'empresa propietària el va fer investigar.
1: Van anar a casa dels meus familiars per tal d'extreure informació mitjançant càmeres ocultes, fent-se passar per falsos repartidors de correu comercial. Van gravar conversacions també dels veïns, parlant de mi. Van obrir correspondència meva, personal certificada.
0: La presidenta del Col·legi de Detectius Privats, Mercè Ferran, assegura que reben moltes altres peticions també relacionades amb l'habitatge.
2: No solament contracten els propietaris de vivendes, sinó que també a vegades llogaters que reben un burofax que se'ls indica que el propietari té un fill que necessita la vivenda perquè s'ha quedat sense feina, bueno, motius diferents. Després, comunitats de propietaris, a vegades per buscar morosos.
0: En qualsevol cas, Ferran assegura que perquè els seus informes siguin vàlids s'han de fer correctament i seguint la legalitat.
8: Passant gairebé 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
5: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
3: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
10: Entendre.
6: Catalunya migdia.
8: Passant gairebé 6 minuts de 2 quarts per començar la cultura, música.
28: Sento com les coses que
8: l'espectacle del petit de Caleril, Processó Metafísica, dona aquest vespre el tret de sortida a la 12a edició del Festival Vida, que fins dissabte es fa a Vilanova i la Geltrú, Valeria Obereda.
29: És una proposta coral i irrepetible, concebuda especialment pel Vida. Reunirà 200 participants entre artistes i colles de cultura popular. Entre els músics convidats, Tarta Rilena, Ferran Palau, Remei de Calafresca o la Ludwig Band. Aquesta corrua conduirà el públic pels boscos i jardins de la Masia d'en Cabanyes cap a l'escenari principal.
8: Això és l'espectacle inaugural, però qui més hi haurà al Festival Vida?
29: Avui mateix, entre moltes altres propostes, els britànics Saint-Étienne, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Ralph Fitchu. Demà, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Lia Kali i repetiran la Ludwig Band i Remei de Calafresca. I l'últim dia, dissabte, la jornada més eclèctica l'encapçalarà el britànic Fatboy Slim i s'hi veurà també Maria Arnal i Amaya, entre d'altres.
8: I a banda de festivals, hi ha també altres arts escèniques. El dernier concert de la companyia francesa Easy obre avui a l'Hospitalet de Llobregat la 22a edició del Festival Per Amor a l'Art, amb Bach. Fins dissabte, espais emblemàtics de la ciutat de l'Hospitalet, d'aquí l'H, es transformaran en escenaris d'una 12a d'espectacles de circ, de dansa urbana contemporània i de música en viu, Clàudia Roses.
30: El Festival d'Arts de Carrer oferirà actuacions gratuïtes en els parcs i places més populars de la ciutat, com els Jardins de Can Sumarro, la plaça Lluís Companys o els Jardins Pablo Picasso. Comptarà amb propostes circenses de les companyies Hotel Locandi, Flying Pygmies o Eunia Col·lectiva i les nits es tancaran amb concerts amb la música llatina de Barrio Adentro o la barreja de música balcànica i cúmbia de Balcúmbia.
8: I a Lleida, cita des d'avui fins diumenge amb la música de banda. Es tracta de la 21a edició del Festival Fem Banda referent a Europa. Lleida, per Joan Álvarez. Fins a 500 músics de bandes d'arreu d'Europa passaran aquests dies per Lleida i diversos municipis del Segrià, les Garrigues, la Noguera i l'Urgell. Un programa que combina l'aposta internacional i la cultura de proximitat amb concerts en pobles petits. Amadeu Urrea és el director del festival.
4: A poc aquell festivalet que vam començar amb dos o tres bandes de música, pues bueno, d'aquell festivalet això s'ha anat fent gran, i bueno, ara pues sí, són sis comarques també que estan adherides al festival.
8: La inauguració serà aquest vespre a l'Auditori Enric Granados amb un concert que proposa un diàleg entre dos societats musicals, com són la Banda Municipal de Lleida i la Hack Herans Fanfare Orquest de Bèlgica.
9: I una cosa més abans dels esports. El balanç positiu de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2025. Es va aconseguir un màxim històric de pel·lícules realitzades, 124, i també de participació empresarial amb 142 productores catalanes actives. Són dades que recull l'Acadèmia del Cinema Català i que també detecta elements a millorar, Valèria Obereda.
29: Sí, l'informe apunta al retrocés de les dones en rols de producció i direcció, que queden al 34 i al 28% respectivament, i parla d'una puja en dones guionistes que arriba al 39%. Laia Aubia, directora de l'Acadèmia, fa aquesta reflexió.
10: Hem d'obrir el plànol i veure que la reflexió important és que en tots els anys que portem fent aquest informe, la presència femenina en cap d'aquests tres rols ha superat el 40%.
29: En total, la collita catalana del 2025, amb films com Cirat o Los Domingos, ha portat al cinema 4 milions i mig de persones, un 22% menys que les de l'any anterior. Aubia també destaca el rècord històric de productores catalanes.
10: El sector a Catalunya és un sector atomitzat, és a dir, que hi ha moltes productores de diferents dimensions. També han augmentat en els darrers 3 anys les coproduccions. Per tant, hi ha una musculatura de producció que és positiva perquè vol dir que el teixit industrial és saludable.
29: Aquest vespre el cinema català farà la seva festa d'estiu, que visibilitzarà quines pel·lícules aniran als pròxims Premis Gaudí. Títols com Viva, Balandrau o Un altre home fan preveure, segons l'Acadèmia, un bon any 2026.
7: Catalunya migdia.
9: Falten 20 minuts per arribar a les 3, des de llavors, o fins llavors, més ben dit. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
9: La informació esportiva amb el Tour de França, que ja ha arribat a Barcelona.
11: Aquesta tarda és un altre tret de sortida oficialment al Grand Depart amb la presentació dels equips.

0: avui a la tarda el gran depart del Tour de França viurà el seu primer gran acte a Barcelona.
1: Le Tour de France 2026. Demandez le programme.
2: Què passa a Barcelona?
1: Team Time Trial. De l'ambiance.
0: Tot apunja perquè aquest Tour 2026 comenci. Els equips que participen en aquesta edició de la Ronda Francesa ja són a Barcelona.

0: aquesta cançó oficial del Tour de França, Energia, del gran de part, el del doctor Prats. Aquesta tarda es fa la presentació dels equips amb tots els ulls posats sobre Tadej Pogacar i Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, serà un acte que començarà a 6:45 i s'acabarà a 8:00 amb tres escenaris connectats entre si: el recinte modernista de Sant Pau, des d'on sortiran tots els equips, l'Avinguda Gaudí i la Sagrada Família. Aquest serà el recorregut que faran un a un tots els equips. El primer serà el Caja Rural i quan arribin al podi de la Sagrada Família veurem els dos catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, a qui entrevistaran breument i en català. També serà el neerlandès d'Olot, Àlex Molenaar. Al llarg d'aquesta hora i mitja s'aniran presentant tots els corredors. Només es faran entrevistes als més rellevants i entremig hi haurà actuacions que uniran ciclisme i cultura. Per exemple, veurem desfilar tots els clubs ciclistes de la ciutat, però també l'actuació dels Castellers de Vilafranca o, en l'apartat musical, Sílvia Pérez Cruz, Lia Kali o Doctor Prats. L'últim equip a sortir serà l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, a qui entrevistaran en anglès. Això serà a 7:45. Serà una cerimònia que es podrà seguir per televisió a 190 països, també a TV3, i amb el tot costa, sobre el terreny, amb el programa d'avui des de l'Avinguda Gaudí mateix.
0: Doncs sí, a partir de les 7 de la tarda, aquest tot costa especial per seguir aquest gran acte, el primer gran acte del gran de part del Tour de França, comença aquesta tarda a Barcelona i l'Isaac Vilalta, a banda de seguir tots els detalls d'aquesta prèvia del Tour de França per casa nostra, per Catalunya, doncs ha tingut temps també per fer i preparar una peça de col·leccionista, perquè ja teniu disponible un nou Rècords, ja sabeu que és el podcast d'històries d'esport de Catalunya Ràdio, on repassem totes les victòries en aquest episodi d'etapes catalanes al Tour de França. Hi ha la llista, Isaac, hi ha molts pocs corredors de casa nostra, oi?
1: Doncs sí, i no desvalarem el nom ni quants catalans han guanyat una etapa al Tour. Per saber-ho, us convidem a sentir aquests rècords. Però sí que us direm que són pocs i que, en total, els ciclistes catalans han guanyat només 10 etapes al llarg de 112 edicions de la Ronda Francesa. Com la que va guanyar Pedro Torres el 1973 a Pau, en solitari. Allò i el mallot de la muntanya li van obrir la porta a disputar la roda de Critèriums post-Tour.
2: Jo tenia un contracte amb ell i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat uns cèntims per participació, i allà tenia el sobre. Jo cada dia, quan deixava el sobre, i al final, quan vindre, el criteri vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
1: Amb els diners dels Critèriums?
2: Sí.
1: Dos ciclistes catalans han guanyat tres etapes al Tour, un d'ells és el Purito Rodríguez.
3: Uf, home, les tres són especials, però poder plató de vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja amb ella guanyador i com que la sents més.
1: Les etapes catalanes al Tour a Rècords, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També avui tindreu disponible un nou programa de Ràdio Volta amb novetats importants de cara al Tour.
0: Doncs Barcelona, que ja ho té tot a punt per rebre aquest inici del Tour de França, el gran de part, que el podreu viure i seguir a Catalunya Ràdio avui, aquest primer gran acte a la tarda amb el Francesc Garriga i també en aquest especial Tot Costa a partir de les 7 de la tarda. Ara deixem el Tour i anem cap al Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. El Mundial de Futbol, la selecció espanyola juga avui als 16ens de final, ho fa amb Àustria, i a la prèvia, Roger Bosà, el focus està posat en Lamine Yamal.
4: Sí, comença un nou Mundial també per a la selecció espanyola, que no ha deixat la imatge que hauria desitjat durant la fase de grups. Ara és l'hora de la veritat pel combinat de Luis de la Fuente, liderat per un Lamine Yamal ja assumint tot el pes i tota la responsabilitat. El jugador del Barça ja està preparat per assumir els 90 minuts, com va confirmar de fet ell mateix durant la setmana, i també ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
5: Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado siendo, como siempre hemos sido, muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Veremos, Lamine está ya muy bien y, por supuesto, además, creo que ya le veis con las ganas que tiene para jugar. Entonces, pues, ya veremos si juega mañana.
4: Feia broma aquí de la Fuente, que també va sortir al pas d'unes declaracions de Lamine Yamal aquesta setmana als companys de la cadena COPE, en què deia que no té por de França, que Espanya fins i tot és superior. Doncs bé, diu el tècnic que Lamine no va de sobrat, sinó que simplement és optimista.
5: Pues no opino simplemente que es un futbolista optimista, muy seguro de sus posibilidades, muy seguro de las posibilidades de sus compañeros. Ojo, que tampoco estamos aquí invitados ni nos ha invitado nadie, que aquí hemos estado porque nos lo hemos ganado con una trayectoria fantástica, que somos conscientes de nuestro potencial, sabemos hasta dónde podemos llegar. Y me parece, pues bueno, unas palabras, insisto, en su contexto me parecen muy positivas. Y simplemente lo que trataba de transmitir era optimismo, confianza, seguridad, que me encanta.
4: Lamine Yamal, que serà avui titular, també apunta a ser-ho Dani Olmo, que tornaria a l'11 inicial després de no ser-hi contra l'Uruguai. No hi serà Nico Williams, encara no, i serà a la banqueta el català Víctor Muñoz, que ja està recuperat i, depèn com, podria tenir els seus primers minuts en aquest Mundial. Se la juga a Espanya en aquest partit de setzens contra Àustria a partir de les 9 de la nit al majestuós SoFi Stadium de Los Angeles.
0: La selecció espanyola, que juga aquest partit de setzens a final a les 9 de la nit, però la jornada d'avui hi ha altres eliminatòries, dues més concretament, i destaca l'enfrontament entre Portugal i Croàcia, o del Serra.
6: Aquest és, sens dubte, un dels aparellaments més interessants d'aquests setzens de final. La Portugal de Cristiano Ronaldo, una de les favorites per arribar lluny en aquest Mundial, davant la Croàcia del seu excompany Luka Modric, una selecció que va ser finalista el 2018 i que fa 4 anys a Qatar va acabar tercera. Pel seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, els croats, més enllà de tenir jugadors que han fet història els darrers anys, duen en el seu ADN el fet de ser sempre molt competitius.
7: Són una selecció que tienen muy claro lo que son y cómo lo practican y son muy buenos en eso. Luego hay el aspecto que está fuera del aspecto técnico-táctico, que es el aspecto competitivo. Es un país de 4 millones de personas que nacen con el deporte, y lo que el ejemplo del 2018-2022 es un ejemplo para todo el mundo.
6: El Portugal-Croàcia començarà a la 1 de la matinada i més tard, a les 5, es tancarà la jornada amb el Suïssa-Algèria. A priori, els suïssos són els favorits per passar a vuitens.
0: Aquests són els partits d'avui. Ahir es van classificar 3 seleccions més.

0: aficionats d'Anglaterra que celebraven la classificació del seu país pels vuitens de final després d'haver superat la República Democràtica del Congo i, a més, arbusar amb protagonisme per un jugador blaugrana.
1: Sí, Anglaterra, que va passar amb més patiment del previst perquè va començar perdent. Es va avançar la República Democràtica del Congo ben aviat amb un gol de Sipenga al minut 7. La selecció anglesa no va fer un partit, diríem, especialment bo. Es va topar sovint amb el porter congolès, Lionel Mpassi, però va collar la segona part i va aparèixer el seu salvador Haring, que va fer dos gols, al 75 i al 86, Jan Dusing, en aquest Mundial, i que va arreglar el que hauria estat una autèntica davallada. Va tornar a ser suplent Anthony Gordon, el jugador del Barça, però va jugar l'última mitja hora i va fer les dues assistències. Al final del partit explicava què suposa per ell la suplència i comentava també la passada del segon gol.
2: Sí, ho dius, ser suplent. Sent sincer, em poso molt nerviós quan sóc suplent i xuto qualsevol pilota. Intento no fer-ho i mantenir la calma, però no ho puc evitar. Així que sí, estava desesperat per entrar. Els companys que han començat el partit han anat amunt i avall durant molts minuts i he notat que quan he sortit estaven cansats. Per això he intentat aprofitar-ho al màxim. Normalment, en una situació així, hauria intentat xutar o driblar, però quan tens a Kane, la decisió és molt fàcil. Només he pensat a passar-li la pilota. Sabia que era en algun lloc i allà estava.
0: Doncs Anglaterra, que jugarà els vuitens de final, ho farà contra Mèxic, i també es va classificar Bèlgica, que ha aconseguit la gran remuntada dels setzens per classificar-se a Arbo.
1: I encara ho tenia més difícil Bèlgica, perquè perdia per 0 gols a 2 contra el Senegal, gols de Diarra i Sar. La selecció belga va culminar una remuntada èpica, la va començar Lukaku en l'1-2, Tielemans va fer el 2-2 i a la pròrroga el mateix Tielemans, el jugador de l'Aston Villa, va desempatar de penal al minut 125, un penal assenyalat després d'una revisió del VAR. Bèlgica, que jugarà els vuitens contra els Estats Units, que no van fallar i que continuen avançant, van resoldre el partit a la segona part amb gols de Balogun i Tielemans. I aquí l'única mala notícia per a l'equip de Pochettino és l'expulsió precisament de Balogun, que és el seu golejador i que no podrà jugar aquest partit de vuitens contra Bèlgica.
0: Doncs aquesta remuntada que ara ens explicava l'Arbusa de Bèlgica ens ha fet fixar-nos en aquests setzens de final on la gran majoria dels partits, Josep Gaya, s'han decidit en els minuts finals.
3: Concretament, més enllà del minut 86. Són ja 7 dels 10 partits disputats fins ara en aquests setzens els que s'han decidit a partir d'aquest minut. Dels darrers partits jugats, 3 s'han decidit en aquest mateix minut. Són l'Anglaterra, República del Congo, el Costa d'Ivori, Noruega i el Bèlgica-Senegal. Però en aquest partit, els belgues perdien 0-2 i han marcat el primer gol al minut 86. I a partir d'aquí han cap girat el resultat i s'han emportat la victòria. El Brasil, Japó i el Sud-Àfrica-Canadà s'han resolt en l'afegit del temps reglamentari, mentre que els Països Baixos, Marroc i l'Alemanya-Paraguai han arribat fins a la tanda de penals. França, Mèxic i els Estats Units són les úniques seleccions que han aconseguit sentenciar els seus partits abans del minut 86.
0: Seguim parlant de futbol i en aquest cas de mercat perquè l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge de l'equip per a la pròxima temporada, Sergi Andreu.
4: Sí, es tracta de l'extrem barceloní de 26 anys, Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló, on ha jugat les últimes dues temporades a segona divisió. Amb el Club de la Plana ha jugat 75 partits, ha marcat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
5: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
4: Un Calatrava, amb declaracions als mitjans del club de l'Espanyol, que signa com a blanc i blau per les properes 5 temporades.
0: Set minuts i les 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
6: Ha llegado el momento de despedirme de la afición de Real Madrid. Toca mostrar mi agradecimiento.
0: Sergio Scariolo confirma que deixa el Madrid de bàsquet.
7: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
8: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
10: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.

0: que també es mou el mercat de fitxatges aquests dies, i avui amb notícies del Barça, de la Penya i també, ho sentíem abans de la pausa, del Madrid, Ernest Macià.
1: Comencem per l'adeu de la Provítola del Barça, 5 anys en els que ha guanyat una Lliga, dues Copes, dues Supercopes i també dues Lligues catalanes. Tot això al mateix matí que el Barça també ha obert la porta al pivot Youssouf Afola, qui va acomiadar i readmetre l'estiu passat. El Joventut, adeu de Guillem Vives, estandard del planter, marxa a Saragossa i arriba Isaac Nogués, provinent del València. I el Madrid se'n va a Escariolo, rescindit com sentíem abans, via lliure perquè el Madrid pagui la clàusula al València per a Pedro Martínez i el signi per la les properes 3 temporades.
0: A l'hoquei Lliga, tot i haver perdut la categoria, finalment el Caldes seguirà la pròxima temporada a la màxima competició masculina d'hoquei patins, Carles Vila.
2: El club del Vallès ha pogut fer-se amb la plaça del segon equip de l'Igualada, que havia estat el guanyador del grup sud de l'hoquei Lliga Plata i que no podia pujar de categoria per ser un equip filial. Ja fa setmanes que el Caldes treballava amb aquesta possibilitat, una vegada havia perdut la categoria després d'una temporada molt fluixa i on, a més, van perdre 3 punts als despatxos per la sanció de la Federació Espanyola per no haver pogut jugar, per haver suspès el partit contra l'Alcoi per goteres al seu pavelló. El president del Caldes, Pere Barrios, assegura que ja fa unes setmanes que s'havia tancat l'acord que ara s'ha anunciat.
3: Ha sigut un pacte amb la Igualada i justament és l'intercanvi de les places sense cost. Paral·lelament, el que es va arribar és un acord de fitxar un jugador de l'Igualada, que és el porter.
2: Eduard Candami continuarà com a tècnic d'alcaldes. L'aposta per la pròxima temporada a l'hoquei Lliga és consolidar el canvi generacional, amb molts jugadors de l'equip júnior, a més d'algun reforç amb experiència.
0: I sorpresa, la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, l'Hospitalet s'ha emportat el títol superant el gran favorit, el club Giva de Manresa Margàrcia.
4: L'equip Manresa arribava a la final després d'haver acabat primer en les dues fases prèvies d'este campionat per la segona posició de l'Hospi, que finalment s'ha endut el títol amb una diferència de 2.5 punts. La victòria té més mèrit perquè les campiones han comptat amb només 6 gimnastes per afrontar les 4 proves de la competició. A més, totes les integrants provenen del planter del club, sense cap incorporació externa. La fundadora i directora tècnica de l'Hospitalet és Nani Gordillo.
5: Personalmente es una satisfacción y un orgullo enorme por cada una de las gimnastas que están en el equipo. Todas eran gimnastas del club, nunca hemos fichado a ninguna gimnasta exterior y lo hemos logrado pues con nuestras propias fuerzas, ¿no?
0: I si tornem a parlar de futbol, segueix el problema amb la gespa de l'Europa. Els socis de l'Europa han decidit el futur immediat del club. El nou Sardenya no tindrà gespa natural la propera temporada i aquesta superfície, recordem que és una exigència per jugar a Primera Federació, Marcos García.
6: Doncs sí, en aquest context l'Europa què fa? Doncs demana als seus socis que es pronunciïn. Mantenir la categoria però jugar fora de casa o seguir el nou Sardenya però baixant de categoria. Caldria triar entre Can Dragó i el Narcís Sala com a estadi provisional per l'Europa la propera temporada, i és que el camp del Sant Andreu sí que tindrà gespa ja natural al novembre. Sobre el Narcís Sala, aquest matí comunicat del Sant Andreu, dient: les relacions entre clubs són excel·lents, però a nosaltres ningú ens ha dit res, i diu el Sant Andreu que hauria de ser l'Ajuntament qui els ho digués. La votació dels socis de l'Europa arrenca el dia 6, acaba el dia 12, i de moment s'ha mullat el capità de l'Europa, Àlex Cano. A X ha dit que jugaran sí o sí a Primera Ref i demana que tothom qui correspongui no els deixi sols.
0: Amb tu, Marta, repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Comencem pel tennis.
4: Segona ronda de Wimbledon. Destaca el partit que jugarà l'alemany Alexander Zverev contra el francès Valentin Royer. Fa pocs minuts l'australià Àlex de Minaur ha guanyat en 3 sets el també francès Adrián Manarino i s'ha classificat, per tant, per a la tercera ronda, on ja estan Sinner i Djokovic. En el quadre femení, la tennista del Kazakhstan, Elena Rybakina, que és la número 2 mundial, juga contra l'estatunitenca Kati McNally, mentre que la número 3, la polonesa Iga Swiatek, té com a rival la txeca Carolina Pliskova. La número 1 mundial, que és Arina Sabalenka, la bielorussa, ja està en tercera ronda.
0: I un dia més, tornem a parlar de mercat.
4: I d'una retirada, la de Santi Cazorla, després de 23 anys com a professional, el migcampista asturià de 41 anys, ara jugador de l'Oviedo, ha vestit la samarreta de clubs com el Villarreal, amb qui ha disputat 325 partits en 2 etapes, o també de l'Arsenal. I com parlem de mercat, ara ens fixem en l'hoquei patins, perquè Guillem Llorenç fitxa pel Noia Freixenet per la pròxima temporada. I en motor, la graella de MotoGP acull oficialment el primer debut debutant l'any 2027, que serà el pilot valencià Dani Olgado, i farà el salt des de la categoria de Moto2 amb una Ducati de l'equip Gresini Racing, que confirma que el segon pilot serà el balear Joan Mir.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Recordem, avui a les 7, especial Tot Costa, per viure la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repartiment.

0: Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summer Time. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: no ens esperàvem pas això, no? Això és una sorpresa molt gran.
1: És guai, eh?
0: Guai, guai, sí, sí, perquè jo la ràdio l'escolto sempre, però clar, ni trucar ni parlar per la ràdio mai.
2: Veus, doncs ja ho has fet, això, Josep. Josep, Mercè, Mariona, una abraçada molt forta, família.
1: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies, eh? Vinga, adéu, adéu.
2: Montse Verdari, moltes gràcies.
3: A vosaltres, bon estiu.
2: A les 6 que no surti, a veure què explica la Juliana, eh?
4: Aviam.
5: Ai.
6: Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries sonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: filtre de mares.
1: Ole!
2: I coneixes Belana des de fa 30 anys, clar, que vas
1: conèixer. Ah, clar, jo m'he quedat tieso. Entra millor.
2: Havíem d'acabar així.
1: Hauràs de tornar a trucar, Susana.
2: Pues ja per al setembre,
0: eh? Home, dice't expressament.
3: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil.

0: A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Bellvei, al quilòmetre 2, la Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb David Burillo.
2: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dijous 2 de juliol. Les platges de Calafell encaren la temporada d'estiu amb tots els serveis en funcionament i amb el repte de combatre l'incivisme. En breus ampliarem aquesta informació, però abans anem a repassar els titulars del dia. Emotiu comiat en Pep, en Josep Acero Llop, propietari del restaurant Cal Pep i fundador de la penya barcelonista de Calafell, que ens va deixar ahir mateix. Segona setmana d'una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. El Baix Penedès registra 18 nits tropicals durant el mes de juny. I l'Unió de Pagesos reclama una arrencada ordenada de vinyes per equilibrar el sector del vi. I el titular esportiu amb mi mateix. Ja només queden 3 dies pel gran esdeveniment esportiu ciclista de l'any, el pas del Tour de França pel nostre municipi. És per això que avui parlarem amb Júlia Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Calafell, per veure com s'han fet tots aquests preparatius.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Les platges de Calafell arrenquen la temporada d'estiu amb tots els serveis en funcionament i amb el repte de combatre l'incivisme. Les platges de Calafell ja funcionen a ple rendiment després de completar la posada en marxa dels serveis de temporada d'estiu. L'Ajuntament assegura que, més enllà d'alguna incidència puntual provocada pel vandalisme, les dutxes, les passeres, els lavabos, el socorrisme i la resta d'equipaments ja estan plenament operatius. El regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, explica que aquest any la calor s'ha avançat i això ha fet que molts usuaris reclamessin la instal·lació dels serveis abans de l'habitual. Tot i això, recorda que, tradicionalment, aquests equipaments sempre s'han posat en funcionament després de Sant Joan i que el consistori ja estudia avançar el calendari de cara a l'any vinent.
3: Últimament, ja fa un parell, tres d'anys que passa, la gent al maig, principis de maig, es queixa de que no hem ficat les passeres, de que les dutxes no funcionen, etc., no? Que els serveis de la platja no estan plenament operatius. I és cert, però és que mai s'havien encès les dutxes ni s'havien ficat les passeres abans de Sant Joan. Fa tanta calor, s'ha avançat tant a l'estiu, que ens trobem amb la tessitura que la gent vol anar a la platja i no es troben tots els serveis, no? Aleshores, nosaltres volíem remarcar això. Estem treballant per l'any que ve avançar la temporada de platges, però és que mai havia sigut... mai s'havien instal·lat les dutxes o havien posat en funcionament les dutxes, les passeres, etc., abans de Sant Joan, no?
2: El regidor destaca que la preparació de les platges és una feina que s'allarga durant mesos i que implica nombrosos serveis municipals. A més de la instal·lació dels equipaments, durant tot l'any es manté la neteja de la sorra, el manteniment dels accessos i la conservació de diferents espais. Precisament un dels principals problemes continua sent el vandalisme. Marcos lamenta que cada estiu es produeixin desperfectes en lavabos, dutxes i altres instal·lacions. Unes actuacions que no només tenen un cost econòmic elevat, sinó que també provoquen que alguns serveis quedin inutilitzats durant dies o setmanes mentre es tramiten les reparacions. Per això el regidor fa una crida a la implicació ciutadana. Considera que mantenir les platges en bon estat és responsabilitat compartida i demana als usuaris que actuïn amb civisme i que avisin sempre que detectin actituds incíviques.
3: Fa uns parell d'anys hi havia una persona, que la vam enganxar, que es dedicava a trencar els rentamans dels sí. lavabos per treure l'aixeta, per emportar-se l'aixeta. Clar, allò li donaven, jo vaig preguntar i...
4: Escolta, un euro?
3: Què donen? 25 cèntims.
4: 25 cèntims.
3: Un amic que treballa en el sector i clar, nosaltres reparar allò ens costava 700 o 800 euros, no?
4: Clar.
3: I, bueno, i això va estar passant un temps fins que finalment els vam enganxar, no? I això, a més, no és només el cost, que també és molt important, sinó l'administració no és ràpida, perquè per comprar qualsevol cosa hi ha un procediment administratiu, i clar, això vol dir deixar sense servei un temps considerable, no? I si això et passa a l'estiu, pots trobar que la meitat de l'estiu pues, alguna no funcioni per culpa del vandalisme, no? I això jo crec que és una xacra que tots hem de participar, eh? Quan veiem algú deixant coses fora del contenidor, trencant o fer un mal ús de les coses, no només hem de denunciar, sinó també ho hem de verbalitzar, ho hem de dir, eh?
2: Entre els serveis que el consistori considera més importants hi ha el bany assistit. El municipi disposa de dos punts adaptats perquè les persones amb mobilitat reduïda o altres dificultats puguin accedir al mar amb autonomia i amb el suport de personal especialitzat. Segons Marcos, aquest servei s'ha anat millorant any rere any gràcies al contacte directe amb els mateixos usuaris que traslladen les seves necessitats i permeten introduir petites modificacions que faciliten l'accés a la platja i a l'aigua. Enguany, fins i tot, s'han ampliat els horaris per adaptar-se millor a la demanda. Pel que fa a la seguretat, el servei del socorrisme també ha modificat els horaris per adaptar-se als nous hàbits dels banyistes, que cada vegada allarguen més la seva estada a la platja durant la tarda. Tot i això, el regidor insisteix que la millor prevenció continua sent la responsabilitat individual i recorda que cal extremar la prudència quan hi ha mala mar o bandera groga o vermella. Un altre dels motius de satisfacció és el manteniment de les 6 banderes blaves que reconeixen la qualitat ambiental i dels serveis de Calafell. 4 corresponen a les platges, un al port i un altre al centre de recuperació d'animals marins. Marcos recorda que aquest distintiu és un reconeixement internacional molt valorat pels visitants i subratlla que, sobretot, certifica l'excel·lent qualitat de les aigües del bany.
3: Que és important tenir aquest certificat i que quan algú de fora, un estranger, visita les nostres platges, valora molt tenir aquest certificat, aquesta distinció, perquè té un reconeixement internacional. En bandera blava està a 152 països, vull dir, no és cap certificat menor, no?
2: El regidor també s'ha mullat en un tema que genera força debat. Defensa mantenir les platges lliures d'animals domèstics per preservar la qualitat ambiental i la sanitària de la sorra. Considera que les platges són ecosistemes naturals i que cal protegir i que qualsevol ús ha de ser compatible amb la seva conservació. Finalment, Marcos posa en valor la feina de totes les persones que treballen durant tot l'any perquè les platges presentin el millor aspecte possible, des dels equips de neteja fins als socorristes, al personal tècnic i els treballadors municipals. Assegura que darrere d'un bon estat del litoral hi ha un important esforç diari, sovint poc visible.
3: Que a l'Ajuntament de Calafell i a l'empresa municipal tenim un equip de gent molt compromesa amb que les platges estiguin bé, no? I tenim aquesta sort que tenim des dels treballadors, ja no només de l'empresa municipal, sinó el propi Agustí, els socorristes, tenim el personal de neteja de platges, amb l'Alfredo al capdavant, que és un crac. I Alfredo, bandera blava, ha convidat l'Alfredo a veure altres municipis per compartir experiències, precisament perquè es valora molt el tipus de gestió que es fa, no?
2: Així doncs, amb tot preparat, l'únic que queda és gaudir d'una platja privilegiada que, després de mesos de feina, ha quedat llesta per a tothom qui la vulgui gaudir. Sempre recordant que som nosaltres qui accedim a un espai natural únic i que la responsabilitat de preservar-lo i cuidar-lo és nostra.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: I lamentem comunicar-los la mort d'en Pep, en Josep Acerolló, persona molt estimada al municipi, conegut per regentar el restaurant Cal Pep i per haver fundat la penya barcelonista de Calafell. Ens va deixar ahir dia en què es va celebrar la seva vetlla i funeral. Des de Calafell Ràdio sentim profundament la seva pèrdua i volem transmetre els nostres més sentits condols a la seva família, amistats i a totes les persones que l'apreciaven. Descansi en pau, Pep.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: i segona setmana d'una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Torna a estar dedicada a la caracterització social i funcional dels nuclis urbans de la Cusatània. El 22 de juny va començar una nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Fins demà, 3 de juliol, es treballarà en la mateixa línia de recerca que l'any passat. La campanya torna a ser en el marc del projecte El canvi sociocultural a la Cusatània Oriental durant la prehistòria i l'època romana republicana. És un projecte subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat i que inclou excavacions a diferents jaciments arqueològics, entre ells la Ciutadella Ibèrica de Calafell. En els treballs hi participen 12 estudiants del Grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Faran les pràctiques de l'assignatura Treball de Camp. La direcció de les excavacions va a càrrec de Josep Pou, arqueòleg municipal, Jaume Noguera, professor de la UB, i Georgina Castells, arqueòloga de l'equip de Calafell Històric. Hem parlat amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que valora molt positivament aquestes tasques.
5: Bé, doncs portem ja uns dies en el que 12 alumnes de la Universitat de Barcelona, del Grau d'Arqueologia, doncs estan fent les pràctiques aquí amb el seu tutor, amb el Jaume Noguera, i també sota la supervisió dels arqueòlegs municipals que estan doncs, vigilant, no?, el que s'està fent de molt a prop aquí en el jaciment. Això forma part del conveni que tenim amb la Universitat de Barcelona. Aquestes pràctiques, a més, estan subvencionades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i també doncs, l'Ajuntament de Calafell, que hi participem des de ja fa uns quants anys. No? Per nosaltres és un fet molt important. El fet de tenir doncs, un conveni amb la universitat doncs, remarca el pes i el protagonisme que té la Ciutadella Ibèrica de Calafell dintre del món ibèric. I per nosaltres doncs, és un orgull que continuem aquestes pràctiques que es venen realitzant durant molts anys i que puguem doncs, continuar investigant en aquest jaciment i trobant doncs, restes que ens permeten explicar millor el que va passar i el que va succeir aquí a la Ciutadella.
2: En els anys anteriors d'aquest projecte s'han fet diverses troballes, per exemple, restes del que seria un nou barri de la Ciutadella que s'estendria cap al mar i un camí que hi portaria. També elements d'estructures que podrien ser anteriors a la construcció de la fortificació. En definitiva, indicadors que confirmen l'ampliació del potencial de la Ciutadella i que aportarà nous coneixements sobre el jaciment.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu. El segon detingut acumula 8 antecedents policials per fets similars i està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Mentrestant, la investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: I canviem de tema perquè el Baix Penedès ha tancat un mes de juny especialment calorós, amb temperatures molt elevades tant de dia com de nit. Les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que al llarg d'aquest darrer mes la comarca ha registrat fins a 18 nits tropicals. Això significa que durant gairebé una vintena de nits els termòmetres no han baixat dels 20 graus, una situació que ha dificultat el descans i que posa en manifest la persistència de la calor. Les temperatures màximes també han estat molt destacades. El valor més alt dels últims 30 dies s'ha registrat al Montmell, on termòmetres han arribat a superar els 39 graus, unes xifres que confirmen la intensitat de l'episodi de calor que ha marcat el mes de juny arreu de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
2: I anem ara amb una notícia més d'àmbit general, perquè la Unió de Pagesos reclama que es faci un recompte de les vinyes arreu de Catalunya i que s'impulsi una arrencada social i ordenada del cultiu per donar sortida a l'estoc de raïm i salvar el sector. El sindicat alerta que la caiguda del consum de vi a nivell mundial, el canvi climàtic i la situació geopolítica han provocat un desequilibri important entre l'oferta i la demanda. En aquest sentit, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, David Cendra, assegura que l'única manera de salvar el sector és ajustant aquesta oferta i aquesta demanda, fet que implica, diu, retirar vinyes del mercat. Aquest dilluns, els agricultors han lliurat una carta a les oficines comarcals d'agricultura del Vendrell, Falset, Valls, Gandesa i Tàrrega, per reclamar mesures urgents al departament. Aquesta acció és el primer pas d'una mobilització amb què volen denunciar la situació que viu el sector vinícola. Segons el sindicat, ja hi ha cellers del Priorat i de la Terra Alta que han comunicat que no compraran raïm aquesta campanya a causa dels elevats estocs. També alerten que la DO Cava absorbeixen gran part de la producció, però que enguany les vendes podrien caure fins als 190 milions d'ampolles, molt per sota de la mitjana històrica de 255 milions. Unió de Pagesos insisteix que es tracta d'una problemàtica estructural i no puntual i reclama que el Departament d'Agricultura identifiqui les hectàrees sense comprador i pregunti quins pagesos estarien disposats a arrencar vinya amb compensació econòmica, amb l'objectiu d'equilibrar el mercat. El sindicat també recorda que altres territoris, com la Rioja o França, ja estan aplicant mesures d'arrencada i defensa que Catalunya no es

0: I parlem ara d'una altra notícia tràgica. Mor un home que dormia a la platja atropellat per un vehicle de neteja a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona investigarà els fets per evitar que es repeteixi cap accident similar. Un home que dormia a la platja de la Rabassada, a Tarragona, va ser atropellat accidentalment per un vehicle del Servei Municipal de Neteja al Litoral. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on va acabar morint 3 hores més tard. El succés va tenir lloc diumenge passat al voltant de les 6 del matí. Segons fonts de l'Ajuntament, l'home, una persona sense sostre, dormia a la sorra coberta amb una manta i el conductor del vehicle de neteja no el va veure. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i el consistori assegura que analitzarà el que va passar diumenge per prendre noves mesures de seguretat que evitin casos similars en el futur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I abans dels esports, tanquem l'informatiu amb una notícia d'àmbit general, perquè Educació publica les adjudicacions definitives dels docents per al curs vinent. Gairebé el 90% del funcionariat docent ha aconseguit accedir a la primera plaça que havia seleccionat com a primera opció. Els mestres i professors que encara no tenen una plaça fixa en un centre ja saben a quina escola o institut treballaran el curs vinent. El Departament d'Educació i Formació Professional ha fet públiques dimarts les adjudicacions definitives dels docents per al curs 2026-2027. Segons les dades provisionals de la Conselleria, el 87,88% dels funcionaris del sector treballaran a la destinació que han triat com a primera opció.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Doncs efectivament toca parlar del tema de conversa de gairebé tothom que és de Calafell, perquè Calafell es prepara per viure un dels esdeveniments esportius més importants i mediàtics del món. El pas del Tour de França pel municipi convertirà els seus carrers en l'escenari d'una cita seguida per milions de persones arreu del planeta. Més enllà de l'espectacle esportiu, l'arribada de la Ronda Francesa suposa un important repte organitzatiu i una oportunitat única per projectar la imatge de Calafell a nivell internacional. Per parlar de tots els preparatius, de l'impacte que tindrà aquest esdeveniment i de com es viurà aquesta jornada històrica al municipi, avui ens acompanya la Júlia Fernández, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Com s'ha preparat el municipi per acollir el pas d'un esdeveniment d'aquesta magnitud?
2: La preparació empezó ara com més un any o més o menys. Con la primera reunión que fue organizada por los directores del Tour de Francia para poner, bueno, en contexto todos los municipios de la magnitud que tenía la prueba, porque bueno, es un ratito corto, pero hay que trabajar y preparar mucho. Y a partir de ese día, pues hasta día de hoy, hemos tenido varias reuniones con la Diputación de Tarragona, con tal de coordinar pues todo lo necesario, es pues ver cuál es el recorrido, toda la gente, el voluntariado que está ayudando también, el material que se necesita y toda la estructura que necesitamos para organizar este Tour de Francia que vamos a tener aquí el domingo 5 de julio, a ver cómo vamos trabajando en ello.
0: Quin dispositiu especial s'ha coordinat des de l'Ajuntament en matèria de mobilitat, seguretat i organització perquè la jornada es desenvolupi amb normalitat?
2: Pues mira, a nivel interno, aquí el trabajo desde el Ayuntamiento, claro, el departamento desde la Regiduría de Deportes, hemos tenido que ir pues conjunto con la policía, movilidad y protección civil, que al final recae más sobre ellos, que son los que tienen que gestionar todo el espacio para poder celebrarlo. Para montar pues eso, las partes más importantes del paso del Tour, que es el protocolo, el corte de las calles, los accesos para el día de la competición y para poder proporcionar al ciudadano las mayores facilidades posibles, porque hay que recordar que claro, ese día va a estar casi todo Calafell cortado y toda la gestión de cómo hay que trabajar ese día.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: It's summertime.
2: Això és Calafell Ràdio.
3: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, amb

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: quedat l'Andy Franco a la producció, el Salva Pou al piano i també la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials aquí a l'Avinguda Gaudí. Gràcies a tots. Tornem demà a les 7, Lluís. Quina gran jornada de ciclisme, eh?
1: Hola a todos.
2: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: It's Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Vinga, comencem una nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest dijous ja, dia 2 de juliol de 2026, en directe des de l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, com sempre a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Aquí estarem acompanyant-vos amb molts continguts per passar el millor estiu possible tots els matins, de dilluns a dissabte, entre les 11 i la 1. Salutacions del Ferran Boquer, també dels companys, dels col·laboradors que fem possible l'Obert per Vacances. I si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per escoltar, per gaudir, per acompanyar-vos, per informar-vos també. 2 de juliol i engeguem, com sempre, amb el sumari. Després tindrem les celebracions del dia, també les efemèrides musicals, la previsió del temps i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell per conèixer com es presenta aquesta jornada de platja. A l'entrevista d'avui tindrem a partir de les 11:20 l'Agustín Ortiz, el responsable del servei de socorrisme de les platges de Calafell. Tot seguit tindrem les històries de la música, tram final del repàs a les millors 500 cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone. També ens acompanyarà aquest estiu, aquest juliol, a l'Obert per Vacances, l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. Avui un nou espai, un nou col·laborador, tindrem cuina. Espais de cuina, propostes gastronòmiques, molt refrescants, serà amb el Josep Martí. Ens acompanyarà el dimarts i els dijous a partir de les 12 del migdia. Avui l'escenarem aquí, en aquest espai, a l'Obert per Vacances. I també les entrevistes de l'Emergents, el programa musical del David Burillo. D'aquesta temporada recuperem algunes de les entrevistes d'aquesta temporada. Avui amb la Maria Castell. Valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del semàfor de l'estiu. I abans d'arribar a la una, l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. L'Obert per Vacances des d'ara mateix i fins la una.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
1: Doncs sempre comencem el programa amb el que celebra en aquesta jornada. Avui som a dijous, dia 2 de juliol de 2025.
2: Què se celebra avui?
1: Doncs avui celebrem moltes coses. Sí, sí, aquí sempre tenim moltes coses per celebrar. Permeteu-me que agafi el guió, que jo despistat, centrat en altres coses, el tenia a l'altra punta de la taula. Doncs avui es celebra el Dia Internacional dels Periodistes Esportius. Feliç dia a tots vosaltres. Avui se celebra aquesta jornada, el Dia Internacional dels Periodistes Esportius, jornada que reconeix la feina dels professionals que ens expliquen tot el que passa dins i fora dels terrenys de joc. La commemoració coincideix amb la fundació el 2 de juliol del 1924 de l'Associació Internacional de la Premsa Esportiva, l'AIPS, creada durant els Jocs Olímpics de París des d'aquell any. No, millor dit, des del 1994, aquesta data serveix per retre homenatge a periodistes, locutors, fotògrafs, professionals del mitjà, que amb rigor i passió ens acosten les grans gestes esportives i també les històries humanes que hi ha al darrere. Perquè l'esport no només es viu en els estadis o davant de la televisió, també es viu a través de les veus, de les paraules dels que narren cada dia l'esport. Per això avui és un bon moment per reconèixer la seva feina i per felicitar tots els periodistes esportius. Avui, la seva jornada, Dia Internacional dels Periodistes Esportius. I avui també és el Dia Mundial dels Omnis. Una jornada que celebra aquest Dia Mundial, una jornada dedicada als objectes voladors no identificats i a despertar l'interès per un dels grans misteris de la humanitat. Estem sols a l'univers? La data no és casual. Recorda el conegut incident de Roswell, als Estats Units, l'any 1947, quan la caiguda d'un objecte misteriós va originar dècades d'especulacions. Tot i que les autoritats nord-americanes van assegurar que es tractava d'un globus d'investigació, el que es continua alimentant teories, llibres, documentals i debats. Més enllà de les històries sobre extraterrestres, aquest dia també convida a parlar de ciència, d'exploració espacial i dels anomenats fenòmens aeris no identificats que encara avui són objecte d'estudis de diversos organismes. Tant si sou escèptics com si us agrada mirar el cel buscant respostes, avui és una bona excusa per deixar volar la imaginació. Avui és el Dia Mundial dels OVNIs, aquests objectes volants no identificats. Doncs vinga, aquestes són les celebracions d'aquest dijous, dia 2 de juliol. Tenim també efemèrides musicals. Aquest és Camarón de la Isla. Avui, 2 de juliol, comencem recordant una gran pèrdua per la música, perquè l'any 1992, un dia com avui, 2 de juliol, moria una de les figures més importants de la història del flamenc. Amb la seva veu única i discos com La Leyenda del Tiempo, va revolucionar el gènere i encara avui continua sent una referència imprescindible. Avui recordem a Camarón de la Isla.

També avui recordarem un altre artista que ja va morir. És la Jenny Rivera. Va néixer un dia com avui, un 2 de juliol del 1969. Coneguda com la diva de la banda, va ser una de les artistes més influents de la música regional mexicana i va vendre milions de discos abans de la seva prematura mort l'any 2012. Avui recordem a Jenny Rivera.

més efemèrides musicals. Entre els aniversaris d'avui, el 1952 va néixer Johnny Cola, guitarrista i saxofonista de Hugh Lewis and the News, una de les bandes pop-rock més populars dels anys 80, amb èxits com aquest, The Power of Love.

Bobby, aquest saxofonista, aquest guitarrista de Hill Lewis and the New, Johnny Cola, fa 74 anys. També ha estat aniversari Burna Boy. Va néixer un dia com avui, del 1991, a Nigèria. Guanyador d'un premi Grammy, és una de les grans figures de l'afrofusió actual i ha situat l'afrobeat entre els estils més escoltats del panorama internacional. A més, ara que està en vigència això del Mundial, és al costat de Shakira, Burna Boy, que li posa música al Mundial 2026 de futbol amb la cançó Die Die.

Avui Burnaboy celebra 35 anys. I vinga, anem per les últimes... o l'última de les efemèrides musicals. Acabem amb el protagonista que ens porta directament a la música, el que va néixer el 2 de juliol de 1974, avui fa 52 anys, Rocky Gray, baterista, que va formar part d'Evanescence en l'etapa de més èxit del grup, participant en la gira mundial de l'àlbum The Open Door, una banda que va marcar tota una generació amb la seva barreja de rock alternatiu i metal. Doncs vinga, tanquem aquestes efemèrides musicals amb la música, amb la cançó d'Evanescence. Jo diria que és la gran cançó de la banda, n'hi ha d'altres, però aquesta m'encanta. És el Bring Me to Life, cançó de l'any 2000, un dels himnes d'aquesta dècada de la música rock dels anys 2000. Amb Evanescence comencem el l'Obert per Vacances. Sí, sí, l'Obert per Vacances d'aquest dijous. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon dia i bona hora.

0: obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: En segons arribem a un quart de 12 del matí. Doncs vinga, anem per les connexions habituals, anem pel temps, per la connexió amb el meteoròleg Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs vinga, un dia esplèndid novament. Tornarem a passar calor avui, Josep.
2: Sí, tornarem a passar calor avui, demà, diumenge, i a partir de diumenge, ahir dissabte, i diumenge encara més.
1: Més.
2: Les perspectives són de Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la segona quinzena de juny que hem tingut, i Déu-n'hi-do la primera quinzena de juliol que ens espera. I tot sense pluja, i a més, fins i tot amb molt de sol i amb poca xafogor. La humitat no és massa alta i això almenys s'agraeix una mica. Avui hem d'esperar que tinguem sol i cel clar pràcticament tot el dia. Hem tingut algun nuvolet prim d'aquells que t'has de fixar molt per veure'l a la primera hora del matí, però pràcticament ha desaparegut. Potser a mitja tarda veiem algun núvol d'evolució a l'interior molt llunyà i poca cosa més. I amb unes temperatures que avui, aquesta nit, han baixat una miqueta de nit, s'ha dormit relativament bé, 22 graus de mínima, ara en tenim 29 i mig, no hem arribat als 30, però avui tornarem a sobrepassar els 30, cosa que no deixem de fer cap dia des del 20 de juny. I avui la màxima estarà entre 31 i 32, molt semblant a la d'ahir, amb una humitat així o sigui, com dèiem, força baixa. Hem d'esperar que el vent, que ha tingut una miqueta de mestral al matí, ara girarà cap a marinades, que seran una miqueta variables, més aviat en domini del migjorn o del garbí, i fent que la mar hi hagi una miqueta de marejada al matí i una mica més considerable a la tarda. Per demà, a divendres, esperem pràcticament un temps idèntic, amb sol i cel clar la major part del dia. Sí que hi pot haver algun núvol a la primera del matí i poca cosa més, amb una temperatura que aquesta nit encara podria recular unes dècimes de nit i estar al voltant dels 21 o 22 de mínima, mentre que demà la màxima tornarà a ser de ple estiu i tornarà a estar al voltant dels 31 graus, o fins i tot una miqueta per sobre, amb una humitat moderada i xafogó també força a ratlla. Ben feble, enterrar a la primera hora i també al final del dia, i marinades de migjorn, sobretot al centre del dia, més moderada de primera hora de la tarda, i això farà que la mar hi hagi marejol, i més destacable amb una mar una miqueta més moguda de cara a la tarda. De cara a dissabte tot continua igual, i diumenge la pujada de temperatura es nota una miqueta més alta. I després mantindrem també la setmana vinent amb les temperatures que mitja setmana podran pujar de nit, i la xafogor serà més intensa a partir de la setmana vinent, a la vegada que tornarem a tenir temperatures per sobre dels 33 graus a mitjan de setmana.
1: Mare meva, quina previsió ens fas.
2: Sí.
1: Oh, doncs res.
2: Sí, és d'aquells dies, d'aquelles situacions estancades, molt típica d'estiu, amb un pantà baromètric, amb poca diferència de pressió. Només hi ha aquestes petites brises marinades que suavitzen una mica i no es veuen canvis de temps a la vista. Veurem això a la segona quinzena de juliol o sobretot de cara a l'agost, si aquest calor acumulat, latent i gairebé insuportable, pot provocar que pugui haver alguna tronada de cara a l'agost i que suavitzi puntualment la temperatura. Però amb els mapes a mig termini, a 15 dies, res de pluja i seguirem tots els dies amb molta calor, amb la diferència que la calor nocturna apretarà més la setmana vinent del que ho ha estat fent fins ara.
1: Vaja, com ens deixes, eh? Doncs ànims, paciència i a protegir-se de la calor, sobretot,
2: bueno,
1: eh?
2: Més val saber-ho i així intenta buscar algun pedaç per fer-ho més suportable, a base d'aire, sombres,
1: sí,
2: i aigua, sobretot remullar-nos, que és el que més ajuda.
1: Exacte.
2: Tot i que cada vegada el mar està més calent i al final
1: també
2: tampoc acabarà refrescant ni banyar-nos a la platja.
1: Exacte. Gràcies, Josep. Tornem a parlar demà, divendres, amb la previsió del cap de setmana, que ja ens l'has avançada, calor i més calor. Gràcies, Josep.
2: A vosaltres. Fins demà.
1: Adéu-siau. Fins demà. Adéu.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega

0: Tarda a 12 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit, diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda i els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Bellvei al quilòmetre 2, la Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
2: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: I seguint la línia del que portàvem fent des del passat mes de setembre, en el Calafell Matí, també aquest mes de juliol, a l'obert per vacances de Calafell Ràdio, en aquest magazín d'estiu, tenim l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, les històries de la música. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tothom.
2: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
2: Doncs la mar de bé.
1: Sí, sí, aquí tornem a estar, contents.
2: Aprofitant aquestes seccions que ens heu permès dintre del obert per vacances,
1: sí,
2: per completar la llista. Què estem fent aquests dies,
1: exacte,
2: Xavier?
1: Exacte, doncs mira, ara continuarem presentant-vos aquelles cançons que van ser considerades entre les 500 millors de tots els temps. Això segons l'edició del 2004 de la revista Rolling Stone.
2: I, com sempre, ho farem en ordre invers a la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 60, on vam trobar-nos amb Al Green i el seu tema Let's Stay Together. Avui continuarem en el lloc 59, on hi ha un dels èxits de l'home que, segons els crítics, va ser un dels principals contribuïdors a la música de la segona meitat del segle XX, Bob Dylan.

Times They Are Changing, a la posició 59. Ens mostra el Dylan més típic i tòpic acompanyant-se amb uns simples acords de guitarra sense grans pretensions rítmiques i afegint-hi només l'harmònica que ell mateix tocava gràcies a un suport que portava al voltant del coll, completant d'aquesta manera la imatge més tòpica, com dèiem, del rei del folk.

0: I ara, en el lloc 58, tenim l'èxit de Michael Jackson, Billie Jean. Segons el mateix Michael Jackson, la tal Billie Jean no existia en si mateixa, sinó que representava, sota aquest nom fictici, a qualsevol d'aquelles noietes que quan ell, Michael Jackson, formava part del grup familiar, els Jackson 5, es trobaven al sortir dels concerts.
1: Sí, aquelles noies que volien lligar amb qualsevol d'ells i que sempre, segons el Michael Jackson, és clar, posteriorment anaven reclamant que el seu fill era d'algun d'ells.
0: Ai, amigo.
1: Sí, sí, la tornada diu textualment: Billie Jean no és la meva amant. És només una noia que diu que jo sóc el pare, però que el nen no és fill meu.
0: Correcte.
1: Què us pensàveu? Que era una cançó d'amor?
0: Sí, ho semblava.
1: Doncs no, no ho era.
0: Mira...

0: Aquests són Procol Harum, interpretant un dels seus temes més coneguts, White Shade of Pale, amb què van ocupar la plaça número 57.
1: En aquest tema és de destacar la presència de l'orgue al llarg de tota la peça, un orgue el so del qual podríem qualificar de clàssic i fins i tot, segons alguns crítics, que pot recordar inclús a Johann Sebastian Bach.
0: Mira.

0: Estem escoltant Long Tall Sally, de Little Richard, situada a la posició 56. Aquesta cançó és un molt bon exemple de l'energia de les primeres mostres del rock and roll, que a mitjans dels 50 s'escoltava a les ràdios sempre, amb l'exigència que les cançons no tinguessin una durada molt poc superior als 2 minuts.
1: La lletra d'aquesta cançó parla d'infidelitats familiars i és curiós que la censura de l'època la deixés publicar sense retalls.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs bé, l'atzar va provocar que just la següent cançó a la llista de les 500 sí que tingués problemes en la censura nord-americana, és clar. Escoltem-la i veurem.

0: Doncs efectivament, la següent a la llista, amb el número 55, va ser Louie Louie, de The Kingsmen. Una cançó, però, que no és seva, sinó que es tracta d'una versió d'un tema original de Chuck Berry, qui en va vendre els drets i que els va vendre per $750, una quantitat insignificant, podríem dir, comparada amb l'èxit que finalment va tenir la cançó.
1: Sí, és cert, és cert, però és que en Chuck Berry, quan la va vendre, no sabia l'èxit que versions com la de Kingsmen assolirien.
0: Sí, esclar.
1: I a més, ell estava a punt de casar-se i necessitava diners.
0: Ah, carai.
1: Però mira, va, tornem al tema de la lletra i també de la censura, que
0: sí,
1: és el
0: sí,
1: que ens interessa.
0: Sí, tens raó. Doncs bé, mentre que el tema anterior, que parlava d'infidelitats conjugals, no va tenir cap problema amb la censura, Louie Louie sí que en va tenir. En part, degut a que la lletra era força incomprensible. I degut a això, l'FBI, que sempre està vigilant, la va sotmetre a investigació durant 2 anys, sense arribar a trobar res que justifiqués la seva prohibició. I finalment, van haver-ho de deixar estar.

I en el lloc 54 tenim a Percy Sledge amb la balada When a Man Loves a Woman. La interpretació de Percy Sledge és considerada una de les més emotives i autèntiques de la història de la música soul.

0: l'extrem gairebé oposat de l'espectre musical trobem en el lloc 53 a The Sex Pistols amb Anarchy in the UK, un tema fundacional del punk britànic.
1: The Sex Pistols van tenir una vida efímera de l'any 1975 al gener del 1978, uns 2 anys i mig aproximadament. I en aquest curt període de temps només van publicar un únic àlbum d'estudi i també alguns singles.
0: Correcte, i malgrat això, la seva influència musical i estètica va ser de gran impacte i una de les proves és que en tan poc temps aconseguissin situar 2 temes seus entre les 500 millors. Una va ser God Save the Queen, que vam trobar-nos en la posició 173, ja fa uns quants capítols, i l'altra aquesta, Anarchy in the UK, que hem estat escoltant fins ara.

0: En el lloc 52 estem escoltant When Doves Cry, quan els coloms ploren, de Prince, un tema que es va passar 5 setmanes consecutives encapçalant el Billboard a l'any 1984.
1: Aquest va ser el primer single extret de l'àlbum Purple Rain, que recollia la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol que el mateix Prince protagonitzava.
0: Tota la pel·lícula té connotacions autobiogràfiques i en la lletra d'aquesta cançó, per exemple, Prince fa referència als seus pares i la mala relació existent entre ells.

0: Som a la posició 51, just a punt d'entrar en la zona de les 50 millors. I és aquí, en el lloc 51, on trobem el primer representant del hip-hop. És The Message, de Grandmaster Flash and the Furious Five.
1: Aquest va ser, en el seu moment, el primer rap que es va apartar de la línia alegre i festiva que el hip-hop tenia fins aquell moment. Trencant aquella tendència, The Message presenta una lletra de denúncia i reivindicació que va assentar les bases perquè posteriors artistes seguissin el mateix camí.

0: cançó que va ocupar el lloc 50, sent la que obre el 10% de dalt de tot de les millors situades entre les 500, va ser aquesta, The Tracks of My Tears, una producció Motown interpretada per Smokey Robinson.
1: Smokey Robinson va ser un dels principals intèrprets i compositors de la primera època de la Motown i, per tant, un dels pares del anomenat So Detroit.

0: they're stealing eyes, but they just can't kill the beast. Ara estem escoltant Hotel California, de la banda californiana The Eagles, ocupant la plaça 49.
1: Un dels aspectes que és de destacar d'aquesta peça és el famós solo de guitarra, que està executat no per un, sinó per dos guitarristes solistes simultàniament. Escoltem-ne una part.

0: Els dos solistes són Don Felder, qui era l'autor de la base musical de la cançó, i en Joe Walsh, qui gràcies a la distorsió de la seva guitarra va aportar un to més aspre i agressiu.
1: La part final d'aquest llarg solo és un diàleg entre les dues guitarres, en Felder i Walsh, intercanviant frases melòdiques, cosa que dona com a resultat un dels solos de guitarra més icònics de la història del rock.
0: I parlant de guitarristes, què et sembla si escoltem aquest inici?
1: Som-hi!

0: I arribem al lloc 48, ocupat per un dels membres més il·lustres del Club dels 27, Jimi Hendrix, a qui escoltem en el tema All Along the Watchtower.
1: Jimi Hendrix va morir a la fatídica edat que dona nom al Club dels 27, ofegat pels seus propis vòmits mentre dormia després d'haver consumit nombroses pastilles per dormir, en el que es va considerar com a un suïcidi.

0: Avui acabarem el capítol en el lloc 47, que amb tots els honors van ocupar Simon & Garfunkel amb Bridge Over Troubled Water, un tema extret de l'àlbum del mateix títol.
1: Doncs amb aquesta balada tranquil·la i mítica us deixem, amics, fins la setmana que ve, que reprendrem aquesta llista de les 500 millors.
0: Sí, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
3: 12 del migdia, ara mateix amb 10 minuts. Doncs aquesta que hem inaugurat aquesta setmana és ja, no sé si la vuitena temporada que jo estic al capdavant de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, i cada estiu, aquest mes de juliol, hem tingut sempre un espai de cuina. Sempre al capdavant s'ha trobat la Mari Herrera del petit bistro de Segur de Calafell, però clar, aquesta temporada, la que hem deixat enrere, la temporada regular de la ràdio, a la Mari l'hem tinguda cada dimecres, i ens va demanar, home, a veure, deixeu-me descansar, deixeu-me recuperar forces. I és per això que un dia d'aquesta temporada regular ens va portar aquí un altre cuiner, que és el Josep Antoni Martí, el que a partir d'avui es farà càrrec d'aquest espai gastronòmic de l'estiu, de l'Obert per Vacances. Josep Antoni, molt bon dia. Espera, que t'obro micròfons perquè et tinc en el 3 i t'havia pujat el 2.
4: Ah, bueno,
3: ara sí que t'escoltem.
4: M'has baixat.
3: Molt bon dia, com estàs?
4: Molt bé. Bueno, ara fresquíssim aquí amb aquest estudi, que és una meravella, la veritat.
3: Una meravella, estem de fàbula aquí. I jo així passarem aquest estiu aquí cada dia entre les 11 i la 1.
4: Jo, per recordar als oients, doncs és un programa que fa molts anys abans de la pandèmia ja ho fèiem aquí a Ràdio Calafell.
3: Tu ja havies fet ràdio aquí a Calafell Ràdio, eh?
4: Fèiem un programa de cuina que no sé si us recordeu, que es deia Tres Entrefogons.
3: Ha de fer molts anys, això, perquè, a veure, sí, jo estic a la casa, aquí treballant, des del 2018.
4: Abans de la pandèmia va ser això.
3: Quasi. Pensa que els anys passen molt ràpid.
4: Sí, volant. Digue-m'ho a mi.
3: Que... Per la qual cosa tu ja havies fet ràdio, amb anterioritat.
4: Sí, ja havia estat, però no deixo de tenir els nervis davant d'una escarxofa.
3: Home,
4: no?
3: Això ho tinc jo cada dia, eh?
4: Sí.
3: Vull dir que no ho perdis mai, això.
4: Mira, jo vaig començar amb això, perquè jo anava a un curs de cuina que es deia Plite, que estava allà al Vendrell, que era per cuiners que de la zona, que volien aprendre més coses, i a mi m'ho va dir el Toni Iglesias. Toni Iglesias va ser el cap de cuina de l'avi Pau, del avi Pau.
3: Sí, el de Cunit d'allà, de la rotonda de tota la vida.
4: Que va tancar. Llavors jo el vaig conèixer allà a Plitec, no? I, bueno, com que a mi m'agrada molt interactuar amb tot el que pugui, si ell estava sol allà per donar les classes, però a mi m'agradava interactuar amb ell, vols que et pic la seva, vols que et feix això, ajudar-lo. I vam agafar una compenetració molt maca, i llavors em va dir un dia, vols venir a la ràdio a xerrar amb mi? I jo dic, bueno, no ho he fet mai.
3: En però quina ràdio va ser aquesta, llavors?
4: Això va a Ràdio Calafell.
3: A Calafell Ràdio, no li canviem el nom.
4: No, és Ràdio Calafell.
3: No, no és Ràdio Calafell, és Calafell Ràdio, per això em refereixo. No, canviem el nom.
4: Bueno, no li canviarem, doncs. I llavors van començar amb ell. Llavors aquí es va apuntar també després el Jordi Guillem, no sé si...
3: Sí, home, per favor.
4: Sabem qui és el segon campió mundial de gelateria, amb un que està allà al Roc de Sant Cayetà, també. I, bueno, després va invitar la Mari a venir. La Mari, gustosament, ja saps que s'apunta a bombarder.
3: A lo que sigui.
4: I vam estar tots tres i vam començar a fer ràdio. Llavors, quan es va acabar això, vam anar... Perquè això... Va anar amb el... No sé si em sembla que el Jordi Guillem... No, el Jordi Guillem, no. Aquest dels búhos, com es diu?
3: El Guillem Soler.
4: Guillem Soler, correcte, sí. Gràcies. Vam anar allà al Vendrell. No me recordo el per què. I van començar a fer ràdio allà.
3: Ah, ja, Ràdio Televisió al Vendrell.
4: Ràdio Televisió amb el Guillem, no? I allà també van començar a fer plats... O sigui, cuina per sortir a la tele, perquè volíem fer cuina per sortir, al igual que aquests programes que fan a TV3 i coses d'aquestes.
3: Sí, un espai de cuina que té les teles.
4: Però els subvencionaments d'això van acabar, va tenir que tancar Aplitec i ja van quedar penjats. Però bueno, i després va venir la pandèmia i ho van deixar. Dir tot això, jo sé que vaig estar molts anys en un restaurant que segurament a més d'un li he fet el menjar, que és el Priorat de Banyeres, va estar 22 anys a cap de cuina, bodas, bautizos, comuniones, la BBC, sí. Com es diu, no?
3: Sí.
4: I llavors va estar aquí a l'estil d'aquí de Vendrell, també, bueno, en molts puestos, no? I això de la ràdio, doncs, ho tenia una mica, una espina una mica de clavada. Dic, aviam si m'agradaria tornar, ara que només em queda, ara estic de baixa, i ara em queda només un any per jubilar-me, doncs volia agafar una miqueta el tema aquest de la ràdio, perquè m'encantava, la veritat, no? De fet, dintre del programa, doncs, com que érem tres, doncs hi havia puesto per tots i treia algun acudit, alguna cosa, ho feien molt ameno, no? El programa, la veritat. I ara, doncs, sóc aquí.
3: Doncs vinga, ben retrobat a la ràdio.
4: Per començar i fer-ne, si ens dona temps, un parell de plats.
3: Doncs mira, tenim una estoneta per parlar d'això, d'aquests plats, que entenc que ens portaràs aquí tots els dimarts, tots els dijous, a partir de les 12:10, però plats d'estiu, no?, per gaudir...
4: Plat d'estiu, doncs, i a més, també, a part de plat d'estiu, a mi m'agrada introduir sempre marques d'arrossos, marques de sofregits...
3: Què vols dir amb marques?
4: Una marca vol dir la marca d'un arròs negre, doncs és el xipiró, la ceba, el pebrot, tot això, és el sofregit aquest que queda caramelitzat, que sempre m'ha agradat a mi explicar a la gent, doncs, que si gastes foc per un sofregit d'un arròs un dia, doncs, el que van comentar l'altre dia, que tu també ho fas, ja ho sé, fer-ne marca, passatge, que també es diu passatge, la marca és quan ja està tot terminat amb el passatge i els ingredients, que és la sípia, el xipiró, del que vulguis fer aquest arròs, no? Si és un arròs de costella amb ceps, doncs la marca és la costella, el cep, i el passatge és el sofregit, diguéssim, no? Una mica liada.
3: Home, jo per marca i per passatge, la veritat, jo que...
4: Són termes culinaris.
3: Doncs els hem de traslladar aquí a l'audiència perquè ens entengui, perquè si no, amb això del passatge i la marca ja ens perdrem.
4: Sí,
3: en qualsevol cas, el que sempre donarem, a part de les receptes, són aquests truquillos,
4: Això mateix.
3: Aquests truquillos, que de veritat no està acceptat per la llengua catalana, però li direm així, els truquillos, que queda més d'estar per casa.
4: Els truquets de la cuina. Doncs, també...
3: Per on comencem? Vinga,
4: comencem.
3: Va. Comencem. Vinga, anem a la primera de les receptes.
4: Anem a parlar d'un ceviche.
3: Un ceviche?
4: Un ceviche és un plat típic peruà. No? Jo he portat també una miqueta la història de continuació de la Mari, de plats típics de cada puesto. O
3: sí.
4: D'allò, que això va encantar, aquesta forma... Aquesta...
3: Sí, bueno, a través de les rutes que fèiem, doncs, que vam descobrir.
4: I volgut començar amb un ceviche, que és un plato típico peruano. Que, a més, aquest ceviche sempre em porta el que és la llet de tigre. La llet de tigre, perquè sapigueu, no és una llet justament de la família de la tigressa, de momentar la seva canalla.
3: Les criatures, no.
4: És una llet de tigre que és un suc que és el resultat d'una marinada de ceviche peruà. És una preparació líquida de color blanquinós caracteritzada per la seva intensitat que combina amb sabors àcids, salats i picants. Es coneixen com una beguda també reconstituent, coneguda popularment per les seves propietats afrodisíaques i pel remei de la ressaca. O sigui, que els peruans quan...
3: Tot això quan... serveix, però també per fer un ceviche.
4: Correcte. Per fer un ceviche, què necessitem? Doncs per més o menys a unes 6 persones necessitem un jubarro de 400 grams. Pot ser jubarro, en aquest cas, pot ser lluç, pot ser corvina. A mi els de corvina m'encanta. Però també pot ser de peixos blaus, com la tonyina. Quin més podem parlar de peixos blaus? Bueno, ara mateix no em ve al cap, però ja segurament em vindrà. Necessitarem també 3 aguacats, un cogombre, un manac de menta o hierbabuena. Hierbabuena, no sé com es diu en català. Hierbabona.
3: Tampoc no es diu avocats.
4: És veritat. Avocats, sí.
3: Aguacats has dit, no? Però bueno, és igual.
4: Avocats. Ja m'ho has dit abans. Un manac de menta o de hierbabuena, suc de 2 llimona o una o llima gran, 4 cullerades de iogurt, soperes, podença de cabra, al gust, o de grec. Sense el germen i la meitat, i una meitat de ceba morada i un tros d'àpid sense les corretges, que l'han de pelar, vull dir, i un tros de jengibre. El jengibre teniu en compte que és molt fort, sempre... Aneu practicant, no? De tirar poc, provar. De totes maneres, quan porta ja un temps ja marinant això, tots els ingredients s'afluixen de gust, no? Sal, pebre, tros de jillimona. Jillimona és un picant, un bitxo, que s'utilitza molt aquí
3: al Perú. A la cuina peruana.
4: O un xili. O podeu, si no voleu tant de picant, perquè són paraules majors, que són picants, perquè a ells agrada moltíssim.
3: Mira que no m'agrada a mi el picant, i jo dic, sembla que de ceviche no el provaré per si de cas, eh?
4: En aquest cas, o li poseu o no li poseu, o també li podeu posar una guindilla d'aquestes que venen amb vinagre, que tenen una pica una miqueta, i a més afavoreix perquè el vinagre també és un àcid que també els hi va bé a tot això, no?

0: això de la llet de tigre, ho podeu fer, però amb aquests ingredients que he imposat aquí ja...
1: Jo crec que ho tenim suficient marinat.
0: Ja està bé. Però a mi m'agrada dir també el procés aquest de la llet de tigre, perquè també ho sapigueu fer. Ja sé que ara és impossible, bueno, aquests programes suposo que estan quedant gravats, si ho podeu sentir quan vulgueu.
1: Sí, tenim Ràdio a la Carta des de Calafell.tv i allà es pot recuperar sempre, eh?
0: I com ho faria? Mira, necessitaríem 100 grams de lluç, de corbina o de lobina, com en aquest cas. No? Sense espina ni pell, clar. 100 grams de fumet de brou. Un fumet de brou molt simple, amb les espines mateix del peix. Un brou curt, que se n'en diu. Només bullint quart d'hora. Penseu que tota les sopes, totes les espines, tot això de quan feu sopa de gambes amb els caps, un fumet, diguéssim que això no pot bullir massa, ni tampoc molt fort. Ha de ser sempre quart d'hora, 20 minuts màxim, perquè si no comença a treure gustos raros de dintre les espines, és això. Penseu-ho sempre en tots aquests fumets, brous de peix, sempre la cocció curta, això. Li posarem també un raig de vi blanc, ¿vale? 150 grams de suc de llimona, 50 grams de ceba morada, un ramillet de cilantre, colandre, fresc, sal, uns 10 grams...
1: Són els ingredients que has dit abans, aquests?
0: No, aquests ingredients són... Bueno, sí, més o més. Sí. Això és per a fer la llet de tigre o... Ah, no. Pues nada, Marina, sí, m'he equivocat. Com que tinc aquí apuntat... Però, bueno, més o menys ve a ser el mateix. 100 grams de fumet de caldo, que jo hem dit abans, 150 grams de llimona o lima, 50 grams de ceba morada, una ramilleta de cilantro. Ve a ser bo i quasi el mateix que li he imposat al ceviche primer. La ramilleta de cilantro, 10 grams de pebre negre... Però això l'has de triturar. Aquí hem de fer una salsa, un suc, que depenent la claresa que vulgueu, l'espècimen que vulgueu, doncs hi podeu tirar més brou de peix, el fumet que hem comentat, o aigua, si no en teniu d'això, no? Però la gràcia és que aneu triturant i aneu tirant els líquids perquè quedi l'espessor que us agradi a vosaltres, val? Perquè això podem fer-ne doncs, una beguda o simplement la salsa per... guarnir el ceviche que hem dit al començament. Ben triturat, si en teniu la Thermomix, una passada, aquesta, la màquina aquesta, si no, ho trituro bé...
1: Amb el Thermomix aquest de tota la vida.
0: De tota la vida, i ho passeu per un colador. Un colador, ben fi, un parell de vegades. Perquè Llavors ja en tenim aquesta salsa feta. Aquesta salsa se la podem agregar una miqueta al ceviche de que hem dit al començament, o fer-ne aquestes begudes fredes, tant d'afrodisiac com per les ressaques.
1: Això seria això. El que deies, la llet de tigre.
0: La llet de tigre,
1: tot això correcte. Que has dit últim.
0: Sí, que és molt semblant a la guarnició que li hem posat, de fet...
1: Però em sembla a mi que ens quedarem amb la recepta original, en la que deies tu que havíem posat al ceviche a marinar.
0: L'emplatat.
1: Vinga, anem, perquè passa el temps.
0: A mi m'agrada molt, perquè, bueno, sí? L'emplatat és simplement... com que aquí no li posarem gaires de suc, val? Aquest emplatat podem agafar un cilindre o un plat fondo on vulguem emplatar. A mi m'agrada l'emplatat del cilindre, omplir el cilindre d'això, guardar una miqueta de ceba de julien d'aquella morada que hem fet al començament, una miqueta d'ous d'aguacate també, i una miqueta de cilantre o de menta, això a sobre abans de treure el cilindre. I al voltant del cilindre, unes fulles de cogollos, unes fulles d'endívia, una miqueta de cherries per decorar, no? I una vegada ja ho tenim, això ho veig quasi al punt de servir, que ho tindrem això dintre de la nevera, perquè això és un plat que ha d'estar molt, molt, molt fresc, no? Una vegada que abans de servir-lo hi tenim el cilindre i ocuparem amb una miqueta, un raig d'oli d'oliva. I a mi m'agrada posar-li també un caviar, per exemple, un caviar de truita, un caviar de salmó o d'arengue, en aquest cas, no? Que va ser, vull, quasi el més econòmic, però molt resultant. L'arengue és un caviar negre i el truita, el salmó, són la

0: mateix color, oi que sí, però això en boca, quan trenques aquestes hueves, doncs són molt agradables. Doncs aquí tenim el plat acabat.
1: El ceviche de llobarro.
0: Això mateix.
1: Que jo no n'he menjat mai, que jo recordi.
0: No n'he menjat mai ceviche?
1: No, no, la veritat és que ja em sembla que l'elaboració així d'estar per casa, doncs...
0: I no patiu, perquè sí, estem parlant d'un peix cru, però no, realment no és cru. Hi ha dues formes de cocció. Una en calent, embullit, i una altra en fred, que amb els cítrics, amb els àcids, fan la cocció d'aquest peix. I ja ho tindríem aquí.
1: Ah, tindríem aquest ceviche. Ens queden 3 minutets, perquè això passa molt ràpid. És que ens hem d'una miqueta adaptar que el temps el que tenim, perquè volem preparar també una sopa freda.
0: Això, aquesta va ràpid.
1: Aquesta va ràpid.
0: Aquesta molt ràpid. Sopa freda, aguacate, cogombra i poma.
1: Vinga.
0: Anem
1: pels ingredients. Vinga, anem per pas perquè quedi ben clar. Quins són els ingredients que necessitem per preparar aquesta sopa freda?
0: Val, 2 aguacates.
1: 2 abocats.
0: Abocats.
1: Sí, avui tenim aquesta paraula que porta.
0: 2 abocats, 3 cogombres.
1: 3 cogombres, anem pas per pas.
0: Mitja ceba morada, un manac de hierbabuena, també, o cilantro, també li queda bé. La poma, una poma pelada i tallada també a trossos grossos, perquè això ho triturarem. A suc de 2 llimones, una mica de brou de pollastre o de verdures, en el seu cas que no tingueu li podeu afegir aigua. Però l'oient és una miqueta de brou, que avui en dia en els supermercats en trobes tant de verdures com de pollastre.
1: Sí, sempre hi ha brou preparat.
0: Sal i pebre al gust, i farem 2 ous cuits.
1: 2 ous cuits.
0: Val, tot això anirà triturat, però també ho parlaré ara de com coure els ous. El sou és una forma molt senzilla, però que de vegades dona molta feina. L'aigua, sempre bullint, aigua amb un xorrito de vinagre i un bon grapat de sal. Ous. Els ous els heu de punxar amb un alfiler o li doneu un copet molt fluixet perquè es trenqui una miqueta la crosta. Molt poc, no? Quan estan bullint, el llencem a l'aigua i contén 9 minuts. 9 minuts, depenent, o 10 minuts, depenent la grandària de l'ou. Hi ha a l'L, a l'M i a l'XL, no? A l'XL, 10 minuts, en aquest cas. Una vegada d'això, tenim aigua freda, traiem els ous, els passem a aigua freda, 4 minuts, els traiem i veureu que
1: es desmunta la closca sola.
0: Es desmunta sola perquè s'encogeix per dintre, també l'entra tota la temperatura a dintre també, i ja veureu que es pelen de seguida. Això ho partim per la meitat i traiem el rovell, ho traiem a part. Que aquest rovell ho necessitarem per guarnir després. Posarem la clara a dintre de tots aquests ingredients que hem dit del bol, i això ben triturat també, i tenen la Thermomix una passada. I si no, això ja no cal passar pel xino, i ben triturat. Això, doncs ja està, ho escudellem. I de guarnició li podem fer uns agüets de formatge feta, a mi m'agrada molt, ben petitons, fulles de hierbabuena o de menta, o unes avellanes torrades en sec. En sec, amb la paella ben calenta, torrada, s'ha de refredar al marbre. I ja està. Per últim, tallar també aquesta clara que hem dit... el rovell. Ho ratllarem per sobre, quan ho tinguem en plata, amb un plat fondo, ho ratllarem per sobre, decorant una miqueta tots els ingredients que hem dit abans, i amb un cordó d'oli d'oliva. Si li voleu posar també una mica de cebollino, com es diu el cebollino en català?
1: I m'ho preguntes a mi, però si tu ets el cuiner, tu ets l'expert.
0: Però en català, jo...
1: I jo què sé, com es diu el cebollino?
0: No saps com es diu el cebollino en català?
1: No, ho saps tu.
0: Ai, que bueno. Però ja em vindrà al cap. Ara mateix no me n'han recordat.
1: Ho hem de deixar aquí, Josep.
0: Bueno, pues...
1: Josep Antoni, hem preparat aquest ceviche, hem preparat aquesta sopa freda. T'esperem el dimarts vinent aquí a la ràdio.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu, adéu, i no passem molta calor.
2: D'11 del matí a 1 del migdia,

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Tots ahir, 34 minuts, i aquesta temporada a l'Obert per Vacances estem recuperant les entrevistes que és des de l'Espai Emergents. El David Burillo ha fet cada dissabte per començar el matí aquests artistes, aquests músics, aquestes veus emergents del panorama musical català. I avui la protagonista és Maria Castell.
2: Això va de conèixer artistes emergents i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem a Maria Castell, una cantautora granollerina amb una proposta molt interessant. Sentim-la amb la cançó Udol.

0: Maria Castell, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El teu disc Solstici té un gran missatge feminista i ecologista. Explica'ns una mica sobre el missatge que vols transmetre amb el teu projecte.
1: Doncs sí, el disc Solstici, com bé dius, és ecologista, doncs perquè per mi Solstici representa canvi i transformació d'un món que entenc doncs, que necessita una mirada esperançadora, perquè bé, com bé sabem tots i totes, hi ha un canvi climàtic, i les cançons doncs, del disc justament doncs, volen reivindicar doncs això, l'ecologisme i sobretot també el feminisme, perquè en aquest disc doncs, totes les històries de les cançons les dones en són protagonistes o bé narradores. I parlaves de l'Udol, que és un cant doncs, per mi a la llibertat, al trobar doncs, un udol propi, diguéssim, no? Que jo penso que cadascun té un de propi, i el poder doncs, també fer una crida que tothom doncs, pugui trobar la seva personalitat pròpia, no? Diguéssim.
0: I si ens fixem en el teu projecte, podem veure com els videoclips té un gran pes el ritme i la dansa tradicional. D'on neix aquesta estima per la dansa tradicional?
1: Doncs sí, jo des de ben petita vaig començar a ballar a l'esbar de Granoller. Jo em vaig formar fins als 18 anys en aquest esbar. I bé, en aquest disc em va sortir d'una manera molt natural que la dansa d'arrel, diguéssim, tradicional, també hi sigués present. Llavors, a través dels videoclips, jo vaig dir-ho a diferents esbars, a l'esbar de Granollers, a l'esbar de Sant Cugat i també a l'esbar de Rubí, a l'esbar de Cell de Rubí. I bé, vam incorporar la dansa també a les cançons a través de videoclips. I llavors també jo volia que aquesta dansa en els meus directes també hi pogués fer.
0: Val, ara parlarem una mica dels directes perquè a nivell musical vas treure el disc el 8 de març del 2024. Ara comences una gira, explica'ns una mica sobre aquesta gira, què trobarem, per exemple, i on et podem venir a veure.
1: Sí, mira, el 2024, com dius, vaig treure el disc, ara ja som 2026, no? Han passat 2 anys, però perquè també he vist que ha estat com molt natural el procés. Jo vaig començar a presentar Solstici en format més acústic, acompanyada d'una pianista també, i bé, i això ha anat creixent, i gràcies doncs, també a l'esbar d'ensai de Rubí hem pogut ara doncs, preparar un espectacle que estrenarem el 27 de febrer a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Granollers. És un espectacle que inclou això, doncs, dansa d'arrel moderna a través de ballarines de l'esbar de Rubí, també visuals i música en directe doncs, amb 3 músics que hi seran. Tots som dones de fer, no? Justament per això que us he dit, no? Per posar de manifest aquesta emergència climàtica, però d'una manera esperançadora. I bé, i a nivell de dates, després de Granollers serem el dia 6 de març a l'Auditori de Vives i Riells, a 8:45 del vespre, i també passarem el mes de novembre, el 14 de novembre serem a la Garriga, i el 22 de novembre serem a Llinars del Vallès, a l'Auditori. Llavors aquest espectacle de moment doncs, tenim aquestes 4 dates per qui vulgui venir i ben oberts doncs, a trobar-ne de noves. No sé si Calafell, l'Auditori de Calafell, ens estan escoltant, però bé, ens agradaria molt poder-hi ser també.
0: Aviam, a veure si hi ha sort. Maria, acabarem l'entrevista escoltant la teva cançó Aurèlia. Quin missatge amaga aquesta cançó?
1: Doncs bé, la cançó d'Aurèlia és una cançó doncs molt empoderadora, perquè bé, representa una història de l'Aurèlia, doncs és un personatge, perquè en aquest disc també volia que hi haguessin com una mica dones, però també són personatges fantàstics, i l'Aurèlia representa que arriba com una tempesta molt enfadada per explicar-nos això, doncs que el cel està molt contaminat, que bé, que els ocells ja no tenen espai per volar, no, d'alguna manera, i aquesta Aurèlia arriba doncs, molt enfadada per explicar-nos això, no? I bé, ja veureu que si veniu a l'espectacle escena, és una cançó molt potent, en què les ballarines utilitzen bastons i és la ràbia, no?, d'alguna manera, cap a aquest cel més ennegrit o més contaminat.
0: Que bé, quines ganes de veure-ho en directe. Doncs, Maria Castell, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Arribem en punt, 3:15 del migdia.
1: Obert per vacances.
0: Vinga, tram final de l'Obert per vacances d'aquest dijous 2 de juliol. I també aquesta temporada, abans d'arribar al final, valorarem l'actualitat del dia, de les últimes hores, amb els tres colors del nostre semàfor de l'estiu. El color vermell per la notícia negativa, una de les negatives, que sempre, malauradament, en tenim moltes. La notícia de color groc, la que situem així entre el bé i el mal, el que ni fu ni fa. I la de color verd, la positiva, una de les notícies bones del dia, o almenys ho intentem, no sempre és així, eh? Vinga, anem per la notícia de color vermell. Amb aquest titular, 218 morts per la calor a Catalunya. I és que les altes temperatures continuen deixant un impacte molt greu a Catalunya. Segons les últimes dades de Vigilància de Salut Pública, aquest episodi de calor sostinguda ja s'associa a 218 morts, en la majoria de casos persones grans o amb patologies prèvies. Els experts expliquen que no es tracta només d'un pic puntual de calor, sinó d'una situació que s'allarga diversos dies seguits i que augmenta de manera directa la pressió sobre el sistema sanitari. Els hospitals i serveis d'emergència treballen amb protocols específics per onades de calor, però admeten que la recurrència d'aquests episodis fa cada vegada més difícil reduir-ne l'impacte. També es recorda la importància d'hidratar-se, d'evitar exposicions prolongades al sol i fer seguiment de les persones més vulnerables. Doncs aquesta és una situació que els especialistes en salut pública segueixen amb preocupació creixent per l'impacte directe i sostingut sobre la mortalitat estival. Doncs aquesta és la notícia dolenta, una de les dolentes en color vermell del nostre semàfor de l'estiu. I tenim la notícia del color groc. I és que el musclo de les Terres de l'Ebre, doncs, està en perill. Els investigadors del Delta de l'Ebre continuen analitzant l'evolució del musclo en un entorn que està canviant de manera progressiva. L'espècie clau per l'agricultura i també l'aquicultura i l'equilibri ecològic de la zona està mostrant variacions en el seu creixement i la supervivència en funció de factors com la temperatura de l'aigua, la salinitat i la disponibilitat de l'aliment. Els estudis assenyalen que petits canvis en aquestes condicions poden tenir un efecte en cadena tant en la producció com en l'ecosistema marí del Delta. Això preocupa en el sector, que depèn d'un equilibri molt delicat i molt sensible als efectes del canvi climàtic i a la gestió de l'aigua. Doncs una situació que caldrà seguir de prop per veure si es consolida com a canvi de tendència o es manté dins de la variabilitat habitual del Delta de l'Ebre. Notícies del color groc del nostre semàfor. Anem a veure què ens explica la notícia, diguem, positiva del dia. És una notícia força cultural. En color verd parlem avui del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, perquè comença una nova edició del Festival Vida que torna a convertir Vilanova i la Geltrú en un dels punts centrals de la cultura musical de l'inici de l'estiu a Catalunya. El festival manté la seva aposta per un format molt característic, concerts en un entorn natural, aforaments controlats i una experiència que combina música, paisatge i activitats paral·leles més enllà dels escenaris principals. El cartell d'aquest any reforça especialment la presència d'escena catalana i estatal amb noms com Maria Jaume, la Ludwig Band, Triquell o Fades, que conviuen amb propostes de l'escena espanyola com Amaya, Guitarrica de la Fuente o Depresión Sonora. En una línia que el festival ha anat consolidant, que combina l'identitat local amb la projecció internacional. Més enllà dels concerts, al Vida, aquest festival manté espais i activitats pensades per allargar l'experiència i per viure el festival d'una manera més pausada, sense massificacions i amb una forta connexió amb l'entorn del bosc on se celebra. Doncs aquestes són les nostres tres notícies en el nostre semàfor de l'estiu d'aquest dijous. En un moment, abans d'acabar el programa, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, abans, Lost Frequencies. Live It All és la nova cançó que acaben de publicar.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: 8 minuts i arribem a la una del migdia. Doncs vinga, anem a repassar l'agenda cultural, les activitats que s'han programat per aquesta setmana a Calafell i que de ben segur per molts i moltes de vosaltres doncs seran bones propostes per passar aquests dies d'estiu. Entrem al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, i en aquesta agenda trobem en primer lloc l'11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell, que es celebra des d'avui dijous i fins a aquest pròxim dissabte, entre el 2 i el 4 de juliol, en el pavelló Joan Ortoll de Calafell. Tant dijous i divendres, entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, amb aquests partits, i dissabte, entre les 9 i les 3 del migdia, i entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Tot això en el pavelló Joan Ortoll de Calafell, 11è torneig internacional Ciutat de Calafell d'hoquei veterans. Si us agrada l'hoquei, doncs és una molt bona proposta esportiva per gaudir de l'hoquei aquí al nostre municipi. I parlem ara de la visita guiada a la Casa Barral. Doncs aquesta, ara estic veient que ja s'ha celebrat, s'ha fet aquest migdia, per la qual cosa seria no gaire recomanable, doncs això, ara dir-vos que es farà aquesta visita guiada quan ja s'ha celebrat al llarg del matí. Però sí que parlem del taller Cianotípia, o el taller de cable, que s'han aquests dies en el Centre Cívic Cinema Iris. Parlem de... A veure, anem pas per pas. El taller de cables serà aquesta tarda a partir de les 5. Activitat gratuïta en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segut de Calafell. Són construccions amb peces de fusta per fomentar la creativitat, la concentració i el treball en equip. Són activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Places limitades, no cal inscripció prèvia. Els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. El taller de cable, com dèiem, aquesta tarda, dia 2 de juliol, a partir de les 5 en el Centre Cívic Montse Civit. I també, aquesta tarda, taller Fem Pa, a la Ciutadella Ibèrica, a partir de 6:45 de la tarda. El preu és de 5 euros, hi ha un preu reduït de 3,50 euros, i és una activitat per joves, nens, nenes, a partir de 7 anys. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83. 977-69-46-83 o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. Recordeu, aquesta tarda, a partir de 6:45 de la tarda, a la Ciutadella Ibèrica, taller Fem Pa, a l'estil dels hiverns. I demà divendres, dia 3, tenim un taller de cuina a partir de les 11 del matí en el Centre Cívic Cinema Iris. Elaboració de receptes senzilles per desenvolupar habilitats culinàries, creativitat i treball en equip. Com dèiem, són activitats familiars gratuïtes per infants de 4 a 12 anys pensades per gaudir en família. No cal inscripció prèvia, però els infants i joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Així doncs, demà, recordeu, 11 del matí, taller de cuina en el Centre Cívic Cinema Iris, a les 11. I entre el 3 i el 5 de juliol, exposició fotogràfica més enllà del rem, Elles, en el Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar 21. Són fotografies de l'Encarni Gallardo i del Joan Casas. És un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bugadores i el seu procés vital. El rem les uneix, la vida les impulsa. S'inaugurarà demà divendres a partir de les 7 de la tarda en el Centre Cívic Cinema Iris. Si es podrà veure, fins al 5 de juliol, fins diumenge. Doncs aquestes són les activitats. Permeteu-me que us recordi que demà divendres, a partir de 6:45 de la tarda, hi haurà una visita guiada al castell de la Santa Creu de Calafell. El preu és l'entrada habitual, més 2 euros de suplement de guiatge. Visita l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el castell de la Santa Creu. Es recomana fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83... o per correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Doncs aquestes són les activitats de l'agenda cultural.
0: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Doncs vinga, anem tancant edició de l'Obert per vacances d'aquest dijous. Salutacions al Ferran Boquer, també dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà divendres, a les portes del cap de setmana, aquí estarem. Novament, per acompanyar-vos al llarg de dues hores entre les 11 i la 1. Molts continguts, demà, molt culturals, per cert. Doncs vinga, marxem amb música, amb Shakira i Burna Boy, que per cert, avui està d'aniversari. Avui és el seu aniversari, Burna Boy, que si no recordo malament, ho dic de memòria, avui fa 35 anys. I és un dels creadors, un dels responsables de la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026, la cançó Dale Dale, Dai Dai. Amb això marxem. Fins la una, moment que arriba una selecció de música en la nostra llengua, en català. Vinga, que acabeu de passar molt bon dijous. Adéu.

0: obert per vacances.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.